Si féssim memòria i preguntéssim a molts espanyols on eren les tardes del 96 al 99, què miraven a la televisió, molts respondrien que una sèrie. I és que si eres espectador de la tarda, la resposta potser era òbvia. Eres davant del televisor veient la Julia Ponce, la caixera de súper que resultava ser hereva d'una família poderosa i que tenia més enemics que ningú que no fos president, per exemple, d'una república bananera. Estaves mirant El Súper, històries de todos los días. I sense saber-ho, estaves assistint al naixement d'un format televisiu que canviaria per sempre la manera de fer ficció a Espanya.

Sí. El punt de partida el trobem al setembre del 1996. Telecinco era llavors una cadena amb 6 anys de vida. Havia nascut el 3 de març del 90. I amb una graella de tardes plena de telenovel·les llatinoamericanes. Topacio, Cristal, La dama de rosa, Santa Bàrbara... El públic espanyol havia après a menjar culebrots forans perquè no n'hi havia cap de propi. Però la cadena tenia la intuïció que hi havia una oportunitat. Si els espectadors s'enganxaven a drames de famílies veneçolanes o personatges mexicans, per què no s'enganxarien a una història espanyola, amb personatges d'aquí, en un escenari reconeixible? La resposta estava en un supermercat de barri de Madrid. Un escenari que a primera vista no semblava el lloc natural per a intrigues dignes d'una telenovela clàssica. Però que a la pràctica resultaria perfecta. Un espai tancat on persones de classes socials diverses coincidien obligatòriament cada dia. La producció va anar a càrrec de Zeppelin Televisió i Diagonal Televisió, la productora catalana que tenia experiència en ficció diària, hereva de les telenovel·les que havien triomfat a TV3. I el protagonisme recauria sobre una actriu que en aquell moment era pràcticament desconeguda per al gran país, Natàlia Millán, nascuda l'any 69, ballarina i actriu de formació sòlida, que havia treballat al teatre i en papers petits a la televisió. La casualitat va voler que, just quan van estrenar el súper, Millán estava en un anunci de televisió de productes de neteja, protagonitzant-lo com a actriu anònima. De cop i volta, la dona de l'anunci del lleixiu tenia nom i cognoms i 3 milions d'espectadors cada tarda. Que és una manera de fer-se famosa que no estava als plans de ningú, però que va funcionar millor que qualsevol estratègia de màrqueting. El repartiment tenia la característica que va convertir-se en un dels elements més elogiats de la sèrie. Era de cares poc conegudes, excepte alguns veterans, com Paca Gabaldón, que havia passat del cinema del destape dels anys 70 a ser un dels rostres més respectats de la televisió espanyola, Andrés Resino i Mercedes Alonso, la majoria dels

repartiment eren actors que el públic no associava a cap paper anterior. Això creava una sensació de credibilitat que les telenovel·les llatinoamericanes, amb el seu to clarament operístic, no podien oferir. Aquí la gent semblava gent, gent normal. Els conflictes semblaven conflictes normals. I el supermercat semblava un supermercat com el que podríem trepitjar qualsevol de nosaltres.

0: ¿Ernesto el que estaba casado con María, la de los del Olmo, que vivían en la plaza?
1: Oh. Uy, me dio a mí en la cabeza que era muy guapo, muy buen mozo, ¿no?
2: Era y es. Pues María, su mujer, murió.
1: Oh.
2: Y entonces él lo que hizo fue irse con sus hijos a casa de mi madre porque solo no podía con la casa.
3: Señorita Julia, ¿sería tan amable de venir un momento? Con respecto a lo que me ha dicho esta mañana, está bien, váyase a las 2:30. Pero que conste que a mí el cursillito ese de marras me parece que solo sirve para meterles pájaros en la cabeza.
2: Pues a mí me está resultando muy interesante. Me gusta mucho.
3: No le había de gustar después de haberle enchufado allí el señor Torres.
2: Perdone, Fernando, pero a mí no me ha enchufado nadie, ¿eh? Además, que yo sepa, han pasado por allí casi todos los empleados de la cadena. ¿O es que usted cuando fue iba enchufado?
4: Les primeres promocions de la sèrie van ser una operació de màrqueting pensada de manera molt intel·ligent. Mesos abans de l'estrena, Telecinco va publicar anuncis a la premsa escrita anunciant un nou supermercat que arribava a les llars espanyoles, sense cares, sense logotips de cap canal, sense menció explícita que fos una sèrie. En lletra petita al peu es podia llegir que es tractava d'una ficció. Era un viral analògic en l'era prèvia a internet. La campanya va generar prou desconcert com per convertir-se i convertir l'estrena en una conversa prèvia, que és exactament el que buscava l'estratègia de comunicació perquè funcionés. L'estrena va tenir lloc el divendres 6 de setembre del 1996 en prime time, una decisió que deia molt sobre les expectatives de la cadena. I a partir del dilluns, dia 9, la sèrie va ocupar la franja vespertina de dilluns a divendres, amb episodis d'uns 25 a 30 minuts. La durada era la d'una sitcom americana, però el to era el d'un colabrot. I la barreja funcionava amb una naturalitat que sorprenia fins i tot els seus creadors. La primera temporada va aconseguir una mitjana de 3 milions d'espectadors. Per una sèrie de tarda de dilluns a divendres amb actors desconeguts, ambientada en un supermercat, eren unes xifres que no tenien precedents a la televisió espanyola. L'equip de guionistes de la primera temporada era una combinació heterogènia i, en retrospectiva, fascinant. El capità era Rodolf Cirera, un dramaturg valencià amb una trajectòria sòlida al teatre, que anys després seria un dels artífexs de Mar en tiempos revueltos. Al seu costat hi havia Marta Molins, Antonio Onetti, Nacho Faerna, Antonio Prieto i un jove escriptor i periodista veneçolà que havia arribat a Espanya arrossegat per l'èxit de les telenovel·les que havia coescrit a Caracas. Es deia Boris Izaguirre. Havia coescrit La dama de rosa i Rubí rebelde per a Radio Caracas Televisió, dues de les produccions que Telecinco i Televisió Espanyola havien emès amb molt d'èxit a principis dels 90. I quan va arribar a Espanya, va trobar, al costat del súper, la porta d'entrada a la televisió nacional. El que ningú podia saber en aquell moment és que Boris, 3 anys més tard, apareixeria a Cròniques Marcianes i es convertiria en un dels personatges televisius més inconfusibles de la seva generació. El guionista de la Julia Ponce acabaria nu davant les càmeres de Javier Sardà. La televisió espanyola és així.
5: Hola, Julia.
2: Hola, ¿cuánto tiempo?
5: Demasiado, al menos para mí.
2: ¿De verdad? No tuve esa impresión la otra noche.
5: Lo dices por el plantón. Lo siento. Me surgió un compromiso, un compañero que estaba retirándose y prácticamente me arrastraron. Intenté llamarte, pero el móvil no tenía cobertura, ya sabes lo que pasa.
2: Ya. Y no había un teléfono normal en ninguna parte. Y ayer, tampoco había cobertura ayer. Bueno, estoy trabajando, así que vamos a dejarlo. ¿Sabes cómo se llaman estas flores?
5: Te quiero. ¿Son para ti?
2: Gracias, pero no se aceptan propinas.
5: Son heliotropos, lo que significa te quiero.
2: A ver si lo he entendido bien. La palabra heliotropo, traducida de alguna lengua arcaica, significa te quiero, o pretendes decirme te quiero regalándome esta plantita que has cogido de aquel estante.
5: Las dos cosas.
2: Muy interesante. Para haberlo pensado antes de ayer.
4: La sèrie es va prometre des del primer moment abordar temes que la televisió espanyola de l'època tractava amb molta precaució. La sida, el lesbianisme, l'incest, maltractaments, abusos de poder... En un format de tarda en franja familiar, davant d'una audiència que anava dels avis als adolescents, que la sèrie tractés aquells temes sense que la cadena rebés una pressió social massiva, diu alguna cosa sobre el moment. Espanya el 1996 era un país que ja portava prou anys de democràcia com per normalitzar a la petita pantalla allò que existia als carrers, però que la televisió tendia

0: podia ignorar. El súper no va inventar la valentia, però la va practicar amb consistència i sense que semblés que ho feia com a provocació calculada. La mosca de Telecinco, aquell logotip que la cadena mantenia en un cantó de la pantalla durant les emissions, va tenir durant el súper una modificació que és única en la història de la televisió espanyola. Incorporava el logotip de la sèrie al costat de la mosca de la cadena, una personalització de la identitat visual del canal que no s'havia fet mai abans. Un petit detall, però que diu molt de la importància estratègica que la cadena atribuïa a la producció. Però les bones temporades no duren per sempre. La tercera temporada va veure com les xifres baixaven i la cadena va prendre decisions dràstiques per intentar recuperar l'audiència. Va canviar l'horari, va reconduir les trames cap a un to més policial, va prescindir de personatges que portaven des del primer capítol, entre ells Paca Gabaldón i Andrés Resino, dos dels pilars del repartiment original, i va apostar per cares noves i trames d'intriga. La recepta, però, no va funcionar. Quan una sèrie de tardes diàries perd els personatges amb els quals l'espectador ha creat una rutina d'anys, la ruptura del vincle és difícil de reparar. La quarta temporada va ser la darrera, i l'últim episodi es va emetre el 31 de desembre del 1999, en un final deliberadament obert, gravat en pocs dies, amb molts dels personatges de la sèrie que hi tornaven per l'ocasió, i que pretenia deixar la porta oberta per a un possible retorn que mai no va arribar.
1: Lástima que apareciera ese publicista. Si no, el final hubiera sido muy distinto.
2: Escúchame bien, cerdo. Asesinar es difícil. Muy difícil. Tal vez seas un gran mentiroso. Pero para ser un gran asesino hay que ser bueno. Muy bueno.
1: Además, nos queda un detalle. ¿Qué pasa con estas tres mujeres?
3: ¿Otras tres? Yo no tenía tiempo para más.
2: Oye, no agotes mi paciencia, no te molestes en mentir.
3: Cuidado que tengo mis derechos. ¿Para qué iba a mentir?
1: Ya lo he contado todo. No tendría sentido que lo negara si lo hubiera hecho. Pero yo no lo hice.
0: El llegat del súper és difícil de sobrevalorar si es mira amb la perspectiva que dona el temps. Va ser la primera sèrie diària de producció nacional en emetre's a nivell estatal a Espanya. Va obrir un camí que va transitar immediatament al Salir de Clase, Calle Nueva, Amar en Tiempos Revueltos i, dècades després, Amar es para siempre. Tots aquells formats que avui formen part del paisatge de les tardes de televisió existeixen perquè el 1996 algú va decidir posar una caixera ambiciosa en un supermercat madrileny i veure si els espanyols s'hi enganxaven. I s'hi van enganxar. I la caixera, anys després, va tornar a la televisió per la porta gran. Natàlia Millán va tenir papers rellevants a Un Paso Adelante, El Internado o El Ministerio del Tiempo, entre molts d'altres. I és que la sèrie havia estat un trampolí de primer ordre per a una actriu que quan la van contractar estava en un anunci de productes de neteja sense que ningú al país sabés com es deia. Juan y Medio, l'animador andalús que avui és una de les cares més reconeixibles de Canal Sur, va tenir a El Súper el que podria considerar-se el seu únic paper fix en una sèrie de televisió. Ho va recordar en alguna entrevista amb aquell to seu de persona que no acaba de creure's del tot la seva pròpia trajectòria. Igual que la Julia Ponce, que tampoc no s'esperava acabar sent l'hereva d'una cadena de supermercats. La vida i les tardes de televisió estan plenes de sorpreses que no s'anuncien per avançat.

Avui viatgem als feliços anys 20 i ho fem per retrobar-nos amb una de les més cèlebres ballarines de tots els temps, Josephine Baker. Baker fou una ballarina i cantant francesa que va néixer als Estats Units i que va convertir-se en una de les artistes de varietats més populars de França. A més, va ser la primera dona negra a protagonitzar una pel·lícula de renom l'any 1927. Però no només això. Josephine Baker també és coneguda pel seu important paper en el marc de la resistència francesa durant la Segona Guerra Mundial, així com pel seu suport al moviment dels drets civils. Baker va créixer en la pobresa. De fet, entre els 8 i els 10 anys no va poder anar a escola perquè havia d'ajudar a mantenir la seva família. Tanmateix, s'apassionava per la dansa. La seva carrera artística aviat la va portar primer a Nova York, a Broadway i després a França. Baker va causar sensació a París. Vestida amb una faldilla de plàtans falsos, va ballar l'anomenada dansa salvatge. Ho feia, a més, a ritme de Charleston, una música encara desconeguda a Europa. D'aquesta manera, Baker va despertar l'entusiasme parisenc pel jazz i les músiques negres, i ella i el seu talent van voltar arreu del món. Però la seva història no s'esgota en la dansa. Des del començament de la Segona Guerra Mundial, Baker va formar part de la resistència francesa contra l'ocupació nazi. Durant la guerra va fer d'agent de contraespionatge i va col·laborar amb la Creu Roja. A les seves missions va arribar a fer servir les seves partitures per ocultar missatges. Bye, bye, no one love and understand me. Oh, what stories all hand me. La seva trajectòria com a artista i activista és plena d'obstacles a causa de la seva classe, el seu gènere i el seu color de pell. Tanmateix, Baker no només va tenir sort, sinó que va saber jugar amb el seu personatge i posar-lo al servei de la llibertat política. Aquesta cançó que sentiu, on recorda com estima París, era la seva preferida. Bye, bye, Blackbird, where somebody waits for me, through the street, so it's me. Bye, bye, Blackbird, no one here can love and understand me. Oh, what hard luck.

Imagineu-vos una ciutat com París al segle XIX. No la París romàntica dels quadres, amb cafès elegants i passejos al Sena, no. Parlem del París del 1831. Carrers bruts, olor de carbó i una gentada que treballa de sol a sol per guanyar-se un tros de pa. En aquest món, un sastre anomenat Barthélemy Timonier, un home amb més somnis que diners, va tenir una idea que canviaria la història, o almenys ho va intentar. Va inventar la primera màquina de cosir funcional, una màquina que prometia cosir més ràpid que 10 sastres junts. Avui us explico la història d'aquest home, un geni incomprès que va topar amb la por al progrés i un grapat de teixidors molt, però que molt enfadats.

comença a Amplepuy, un poble al centre de França, l'any 1793. Aquí neix en Barthélemy, fill d'un tintorer i seté d'una família nombrosa. No era exactament el fill predilecte del destí. La seva família no nedava en l'abundància i ell va créixer aprenent l'ofici de sastre, amb agulla i fil com es feia aleshores. Però en Barthélemy no era dels que es conformen. Era d'aquells que, mentre cosien un parell de pantalons, somiaven amb alguna cosa més gran. I aquesta cosa més gran va arribar quan, cap al 1825, va començar a rumiar com fer que cosir fos més ràpid, més eficient. Perquè, siguem sincers, cosir a mà era una feina lenta, pesada i que deixava els dits fets pols. Així que, amb l'ajuda d'un enginyer de mines anomenat Auguste Ferrand, en Barthélemy es va posar a treballar en una màquina que imités el punt de cadeneta. Aquest punt senzill, però efectiu, que fan les agulles quan coses a mà. Després d'anys de proves i errors, el 1830 aconsegueixen una patent per la seva invenció. Era una màquina rudimentària, sí, feta de fusta i metall, amb una mena de pedal que semblava més aviat una bicicleta primitiva. Però funcionava. Podia cosir 200 punts per minut, quan un sastre amb experiència apenas arribava a 40. Imagineu-vos l'escena, en Barthélemy, amb els seus bigotis de l'època i una mirada il·lusionada, veient com la seva màquina cosia uniformes militars a una velocitat que semblava màgica.

Però aquí ve el primer gir de la història. En Barthélemy no era només un inventor, sinó també un emprenedor amb ganes de triomfar. Va pensar, si això funciona, puc obrir una fàbrica i cosir uniformes per a l'exèrcit francès. I així ho va fer. Va muntar un taller al número 10 de la Rue de Sèvres, a París, amb unes 80 màquines de cosir treballant a ple rendiment. Allò era com una orquestra mecànica. El soroll dels pedals, les agulles pujant i baixant i els uniformes sortint com xurros. Semblava el somni de qualsevol empresari. Però, com ja us podeu imaginar, no tothom estava content amb aquesta revolució. Entrem en escena, els sastres i teixidors de París. Aquests homes i dones vivien, doncs, de la seva feina de sastres. I, clar, cosint peça a peça, dia rere dia... Però la màquina de Thimonier no era només una novetat, era una amenaça. Si una màquina podia...

a fer la feina de 10 sastres, què passaria amb els seus llocs de treball? La por es va escampar com la pólvora. I sabeu què? Aquesta por no era infundada. Estem parlant d'una època on la revolució industrial començava a sacsejar-ho tot. A Anglaterra, els ludites ja havien destrossat màquines tèxtils perquè els deixaven sense feina. I a França, els teixidors, especialment els de Lió, ja havien protagonitzat revoltes com la dels Canuts, que van sacsejar la ciutat el 1831. El món estava canviant, i no a tothom li agradava el canvi.

Així que el gener del 1831, una multitud d'entre 100 i 200 sastres i teixidors es va plantar davant del taller d'en Barthélemy. No venien a felicitar-lo, no. No era això, precisament. Segons el diari Le Moniteur i la Gazette des Tribunaux de l'època, aquesta gentada va entrar al taller i va destrossar totes les màquines. Les van fer miques, com si fossin un símbol de tot el que odiaven. El progrés que els deixava enrere. Hi ha qui diu que fins i tot van cremar part del taller, tot i que les fonts no ho confirmen del tot. I aquí ve l'anècdota que ha fet rodar la llegenda. Es diu que van apedregar en Barthélemy. Bé, deixeu-me aclarir una cosa. Les fonts més fiables, com les del Moniteur, no parlen d'un apedregament personal contra ell. Van destrossar les màquines, sí, però no hi ha proves sòlides que en Barthélemy rebés una pluja de pedres. Tot i així, la imatge d'un inventor perseguit per una turba amb pedres a les mans és d'aquelles que... com a mínim fan pensar. És com una pel·lícula de Hollywood, però sense banda sonora èpica. Després de l'atac, en Barthélemy es va quedar amb una mà al davant i una altra al darrere. La seva empresa va fer fallida i ell va haver de tornar al seu poblet d'Amplepy, amb la cua entre cames. Però sabeu què? No es va rendir. Aquest home era tossut com una mula. Va continuar treballant en la seva màquina, millorant-la i patentant noves versions el 1841, el 1845 i el 1847. Va arribar a guanyar una medalla a l'Exposició Universal del 1855, un moment de glòria efímera. Però malauradament la seva història no té un final feliç. Tot i els seus esforços, no va aconseguir que la seva màquina triomfés comercialment. Altres inventors, com l'americà Isaac Singer, van perfeccionar la màquina de cosir i se'n van endur la fama i els diners. En Barthélemy va morir el 1857, pobre i oblidat, en un racó d'Amplepy.

ara fem una pausa per reflexionar, eh? No us sembla curiós com la història es repeteix? La por al progrés, a la tecnologia, que ens pot deixar sense feina, no és una cosa nova. Els sastres del 1831 tenien por de les màquines de Thimonier, com avui alguns tenen por de la intel·ligència artificial o dels robots. I no els culpo, eh? Quan tens una família per alimentar i l'única cosa que saps fer és cosir a mà, una màquina que fa la feina més ràpid i més barat no és precisament una bona notícia. Però també hi ha un punt d'ironia en tot això. Aquells sastres van destrossar les màquines pensant que així salvarien la seva feina. Però al final les màquines de cosir es van imposar igualment. Avui dia ningú cus a mà, tret que sigui per un hobby o per fer punt de creu a casa de l'àvia. I aquí ve el moment de sorpresa que us prometia. Sabíeu que la màquina de Thimonier no era tan perfecta com semblava? Resulta que el punt de cadeneta que feia, tot i ser revolucionari, era bastant feble. Si estiraves una mica la tela, el fil es desfeia com si fos un truc de màgia barat. Va ser aquest punt feble, mai millor dit, el que va fer que altres inventors com Walter Hunt o el mateix Singer desenvolupessin màquines amb punts més resistents, com el punt de cadeneta doble.

Així que, en certa manera, els sastres que van destrossar el taller d'en Barthélemy potser no van frenar tant el progrés com pensaven, perquè la seva màquina, tot i ser pionera, no era la solució definitiva.

Però deixeu-me que us expliqui una altra anècdota que retrata bé la personalitat d'aquest home. Es diu que quan en Barthélemy va presentar la seva màquina a l'Exposició Universal, hi van anar amb una actitud d'orgull silenciós, com si sabés que havia fet alguna gran cosa encara que el món no li donés el crèdit que mereixia. Les cròniques de l'època parlen d'un home senzill, sense pretensions, però amb una determinació de ferro. I és que malgrat els cops, o les pedres si voleu creure en la llegenda, mai va deixar de creure en la seva idea. En fi, la història d'en Barthélemy Thimonier és una d'aquelles que et fan pensar. És la història d'un home que va veure el futur abans que els altres, però que va pagar el preu de ser un pioner. I és també una història sobre la resistència al canvi, sobre com la por pot convertir una multitud en una tempesta. I, sobretot, és una història que ens recorda que el progrés, encara que sembli imparable, sempre va amb un cost. Així que la propera vegada que agafeu una camisa ben cosida, penseu en en Barthélemy, el sastre que va somiar amb una màquina i va acabar esquivant, o no, les pedres d'una turba enfurismada.

0: I és que quan sona aquesta sintonia, ja sabeu el que passa, que estem a punt de passar-ho bé, de fer tertúlia, de comentar aquells temes que requereixen una atenció més extensa del que el rigor de la batalla de la rabiosa actualitat pot fer, i és els temes...
1: Hi ha molta tensió a l'ambient
0: perquè volen que vinguin els Tribuneros avui amb en Màric Gelabert. I en Màric Gelabert, sí senyor!
1: Sí senyor! Avui he fet un duplex.
0: Sí, avui ets dos Tribuneros.
1: El Sergi, això de no fumar, l'afecta molt.
0: L'ha afectat molt. I home, sí, està en època
1: el tenim de baixa.
0: De baixa, revisions, corregir exàmens, totes aquestes coses que...
1: Juntes, moralment està de baixón.
0: Sí, sí, juntes d'avaluació, que clar, ara són uns dies en què, clar, entrem ja a la propera, ja és la darrera setmana de curs per escoles i instituts.
1: Els pares estan nerviosos, ja estan nerviosos els pares, que ja se'ls veuen al damunt els nens.
0: Exactament, se'ls veuen al damunt i veuen la gràfica, la felicitat que va augmentant exponencialment de les criatures és la preocupació, és un gràfic similar de preocupació en
1: angoixa l'ambient, i angoixa al nivell parental és molt angoixant.
0: No saben què fer, no saben com omplir aquesta agenda de casals, campus, enviar-los a quin país, si ben
1: bueno,
0: lluny.
1: Hi ha hagut una notícia d'última hora, diu que es veu que hi ha hagut una fuga d'avis.
0: Exactament.
1: Se n'han anat perquè no volen fer-se càrrec dels nets.
0: Els avis han decidit que és moment de fer aquella excursió que teníem pendent, de donar de baixa el telèfon mòbil, si total no el fem servir, i aquestes coses per estar una mica incomunicats. Que clar, això abans...
1: Creat el sindicat d'avis perjudicat pel...
0: El sindicat d'avis, totalment, però és que més, clar, ho comentàvem, no?, que abans quan t'anaves de... Bueno, quan arribava l'estiu, els pares de, pues això, dels 70s, 80s, 90s, arribava l'estiu, t'enviaven a algun lloc a fer això, unes colònies o el que sigui.
1: Lluny, ben lluny.
0: Ben lluny, i això suposava comunicació zero. No saber ja absolutament res de la teva criatura.
1: I amb la tranquil·litat que no hi havia xarxes, llavors.
0: No hi havia xarxes, com a molt l'últim dia els anaves a buscar...
1: Si te'n recordaves
0: on els havies deixat, i aquell dia t'explicaven, feien veure que t'enviaven una carta, potser a mitges colònies, que arribaven després de que
1: això, havies anat de colònies del juny i el juliol i la carta arribava al setembre,
0: més o menys, i et feia il·lusió perquè recordaves en aquella lletra, no?, doncs les vivències que estaves tenint, quasi te l'enviaves a tu mateix una mica, jo crec que quan d'això. Però clar, ara tu pots tenir la criatura allò enviada, mira, per fi podem descansar potser d'això, i als 5 minuts ja tens un WhatsApp o tens una notificació o veus els històries, un vídeo, ha compartit un story, i et fiques a patir, que s'ha fet mal, que no sé què. Per tant, l'angoixa tampoc no baixa com abans, que anem a dir que passaven una mica més els pares de la
1: gent. I lo tranquils que estaven.
0: Per això ara han arribat a més grans, per això aquella generació és la que ha pogut tenir, augmentar l'esperança de vida.
1: Més longeva, perquè no van patir
0: aquestes preocupacions.
1: A més, anaven a buscar les criatures dels campus amb l'esperança que potser s'havien perdut.
0: Sí, vull dir...
1: Mira, s'han perdut, mala sort, tu.
0: Havien repartit tres fills i si en tornaven amb dos, doncs mira...
1: Tot això que havien guanyat.
0: Sí, bueno, i que també passava això, clar, que d'una setmana, 15 dies, n'hi havien alguns d'un mes fins i tot, quan arribaven no els coneixien els fills, perquè havien pegat l'estiron o alguna cosa.
1: No els coneixien o ja no els reconeixien, directament...
0: Aquest no és el meu, no, el meu era més baixet, no pot ser aquest, o el meu tenia pèl i ja estava calb, alguns, perquè mare meva ja del temps que feia que estaven allà.
1: Tornaven amb barba alguns ja.
0: Exacte, amb barba o amb alopècia o qualsevol canvi generacional del que suposava tant de temps. I és que clar, ha canviat moltíssim això i ara sí que hi ha moltes més, diguem-ne, varietat d'activitats que poden fer, no? Abans era el casal d'estiu i Para de comptar. N'hi havia potser una mica més temàtics originals i ara en pots fer d'anglès, d'intel·ligència artificial, de, mare meva, de mil i una coses, de vela, de parapente, de...
1: Sí, sí, no, no, ara no sé si hi ha alguna cosa que s'han deixat, em sembla que no.
0: No, no.
1: N'hi ha de tota mena.
0: No, no. El que, en canvi...
1: De macramé.
0: De macramé, del que vulguis, macramé, del que vulguis, pots fer. I ara, això sí, amb el que comporta, que de bons hauràs d'anar doncs, a aquell festival de fi de curs, que aquesta és una setmana sí. també de festivals de fi de curs.
1: Sí, graduacions, festivals.
0: De graduacions, exacte. Ara sí. la gent es gradua i es fa fotografies sí. amb orles.
1: Alguns es haurien de graduar a la vista, però...
0: Sí, exactament.
1: perquè,
0: jo...
1: perquè es graduen però no han vist les notes, em sembla, eh?
0: Clar, exactament. jo crec que es graduen, però com es pot graduar si li han quedat set? És igual, si l'hem important és que vagi, que es faci la foto. Ah, bueno, pues va.
1: Es gradua, no, és una graduació gradual.
0: Sí, es va gradualment, sí.
1: Gradualment, ja li donaré, ja va passant.
0: Que faci la foto, perquè si no, clar, també és veritat que una cosa sí que és certa, si no, com que hi ha alguns que ja el ritme acabant una mica de tot, doncs s'acabaran de graduar amb 38 anys, sí. doncs clar, la cara...
1: Tindran una col·lecció de fotos de cada sí. any, no?
0: Bueno, no, més que res que, clar, si es fessin la orla quan es graduen, doncs clar, algú ja tindrien cara de ser pares en el d'això en comparació amb alguna gent que seria més...
1: Sortien ells amb la dona i els fills.
0: Exactament, exactament. Diu, ah, la graduació de la petita. No, no, del pare. O sigui, és el pare el que es va graduar i quasi podrien coincidir no, en alguns casos. Bé, això són coses que han anat canviant, però hi ha coses que no han canviat i que i a mi em costa molt d'entendre que no s'hagin solucionat. Perquè, clar, ara de cop i volta, és que ha arribat la calor, és que fa massa calor i han arribat els mosquits, com si fos una novetat. És a dir, això ve passant tots els estius des de sempre. No ho podríem anar solucionant d'alguna manera? No podem fer alguna cosa? L'altre dia em vaig quedar descol·locat perquè vaig anar al supermercat i entre de coses sempre et posen aquelles espelmes de citronella, que diuen pels mosquits.
1: Allò que els espanta, no?
0: Sí. I llavors, et juro que...
1: Els mosquits se n'enriuen,
0: aquí és on vaig. Que jo ja portava vàries ja cremades, jo la tinc permanentment, saps? Vull dir, a la que s'acaba, vinga, que jo vagi cremant. I just... a l'agafar-la, però ja amb el gest instintiu, aquestes que venen doncs, com amb cassoletes o amb vasos o el que sigui, i veure, agafar olor a citronella no contiene insecticida. I dic, a veure un moment, jo porto temps comprant això pensant que això el que farà és que els mosquits no vinguin. I aquí simplement els estàs dient, bueno...
1: És efecte placebo.
0: Totalment.
1: És per tu. Això, per si de cas.
0: És per tu, no pels mosquits. O sigui, és perquè tu et quedis tranquil de que estàs fent alguna cosa.
1: I t'han picat, però fa bona olor.
0: Sí, exactament. I t'estàs menjant, que penses, mira, a mi la citronella com a olor... Vull dir, si pogués triar...
1: La citronella, no me la barregin amb alcohol i un pare de glaçons...
0: Sí, jo la veig més com si fos un limoncello. Si tu vols...
1: Mira, que em piquin, però que
0: jo veig més...
1: Porta'm sí. un limoncello.
0: Jo crec que sí. Posats a fer-ho així, que soni italià i tipus àcid, doncs jo prefereixo el limoncello.
1: I que vinguin a picar, també.
0: I després
1: igual,
0: que piquin,
1: ja.
0: Perquè total, mira, ande jo caliente real la gente, almenys passes la calor, tens un gustet, sí, estàs de vines arriba,

0: i Exaltació de l'Amistat, bueno, està molt bé, però clar, la citronela en si no és allò que diguis, carai, no entres a una casa i dius, carai, que bé, quina bona olor a citronela que fa. No, però és clar, tot era per la conya de dir, bueno, però almenys aquesta, això serà insecticida i farà que hi hagi menys mosquits. No, no, no, no és insecticida, només és olor. Dic, ah, bueno, doncs llavors és que els mosquits són tan intel·ligents que entren a una casa, veuen que té, fa olor a citronela, diu, ah, no, pel codi aprovat per les Nacions Unides, si una casa
1: contra nosaltres,
0: si les Nacions Unides van determinar que si una casa feia olor a citronela, els mosquits, doncs, de bona voluntat no hi entrarien i anirien a una casa que no en faci d'olor a citronela. Potser a Limoncello sí, però... sí, ja.
1: Bueno, això se podria fer un experiment, a sí. Mi, que jo m'apunto, si em van donant Limoncello, jo sí. Faig l'experiment, no suposa cap problema,
0: Jo de moment el que he fet és substituir les espelmes aquestes per espelmes normals, i en tot cas ja em fumo jo el Limoncello i anirem veient a veure què...
1: Bueno, fa uns anys, bueno, jo ho vaig descobrir fa uns anys, poder ja existia, però van sortir aquelles raquetes electrificades.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Per les mosques i els mosquits.
0: Sí, sí.
1: Que, mira, com a mínim fas esport.
0: Mira, el Rafa Nadal va començar així. Va començar així.
1: Vamos, Rafa!
0: Sí.
1: Vinga.
0: Ah, que estava jo a Manacor, estava jo a les mosquites, i vaig començar. Bueno, pues, potser sí. Va començar així, o sigui que...
1: El van contractar allà amb un hotel perquè els anés eliminant, i vinga, arrecatades.
0: Vinga, aquesta al revés, pam, pam, i clar, després et surten els animalistes i en canvi no es pot fer... Mira, els mosquits... Hem de parlar amb totes les associacions, parlarem amb el PACMA, amb els animalistes, amb qui sigui, hem de parlar, de treure, de desconsiderar mosquit com animal. És a dir, nosaltres...
1: Hem de treure
0: de la llista oficial d'animals els mosquits, perquè així seguirem sent conscients que protegim els animals, que ningú prengui animal, però els mosquits és una altra cosa. Amb els mosquits hem de donar llicència perquè la gent es pugui defensar dels mosquits.
1: Com a James Bond, llicència per a matar.
0: Licència,
1: no?
0: Per a matar mosquitos. O sigui, poder-te treure una llicència i llavors que puguis amb tota tranquil·litat donar-li aquests recatassos, aquest revés, aquest love liftat,
1: bueno,
0: aquest smash.
1: Això era un mètode mig ecològic, perquè feies una mica així d'exercici.
0: No, home,
1: si
0: és una mica elèctric encara pots carregar el mòbil, no sé, saps?
1: Sí, no, i a més després quedaven tots així com una mica així allò a la brasa, podies fer allò una mica de barbacoa.
0: És barbacoa, en aquest cas, pots anar acumulant i sí, que jo he vist en alguns països, entenc que són africans o així, que escalfaven com si fossin una mena de paella, les escalfaven al foc i anaven donant paellassos directament, perquè eren tants, la quantitat de mosquits eren autèntics núvols, que de monja els fregien tots i feien com una pasta amb allò. Clar, perquè de cop i volta amb un recatasso, en aquest cas amb un paellasso,
1: un cop de paella,
0: se t'enduien potser 80 de cop, no? I clar, anaven...
1: Ja està, amb això menja una família.
0: Anaven acumulant i dic, mira...
1: Allà a Àfrica són aquells XXL.
0: Sí, no, clar, no, exacte, són mosquits que, vamos, han fet ja la primera comunió, vull dir, aquests mosquits, perquè és una cosa immensa, vull dir que, clar, el tema dels mosquits, cada any estem igual i no l'acabem de solucionar. Per què no fan un casal d'investigació que li traiem un profit tota la humanitat de com acabar d'una manera... civilitzada, si cal, si cal parlem amb l'associació de mosquits.
1: Fins ara els mosquits se n'enreien una miqueta, perquè clar, a base d'aquells insecticides així d'esprai, de gas i de no sé què, hi havia més intoxicats entre els humans que no pas entre els mosquits.
0: Sí, perquè havia...
1: Fixaves allò i acabaves allà asfixiat i mort.
0: Tu li donaves, diu, un mosquit, tiraves tot el flit allà que... El mosquit se'n anava cap al balcó, la terrasseta,
1: sí,
0: i llavors
1: tu
0: després havies de sortir també al balcó i llavors et picava fora, perquè clar, havies fet allò que ni Hiroshima ni Nagasaki, l'aire era més respirable.
1: Havies creat un núvol tòxic allà dintre.
0: Un núvol tòxic, un xampinyon nuclear que la casa et queda totalment inhabitable i has de sortir al balcó a recuperar-te i i allà és on t'estan esperant tota la família del mosquit,
1: que ja s'ho saben,
0: que ja ho saben, que ja sabien.
1: Mira aquest, una altra vegada, on tu.

0: Clar, vull dir que entrava una mica en plan suïcida, en plan kamikaze, el primer mosquit, a veure, que els unflin bé, però sap que menjaran tota la família després, perquè estaràs obligat a sortir. En fi, doncs des d'aquí el que intentem és demanar a les associacions que hi hagi una negociació humans-mosquits, sí, i aconseguim acabar el tema, o com a mínim arribar a acords, no?
1: Sí, un acord, mira, una picada o dos per temporada.
0: Sí senyor.
1: Una cosa així, no?
0: Sí senyor.
1: Arribar a un acord de, mira, tantes picades per persona.
0: Màxim número de picades per persona. Dia, barra
1: sí,
0: dia.
1: Bueno, aquesta negociació serà dura, però...
0: Sí, sí. Bueno. Home, clar, perquè... I que portin un recompte, que sàpiguen, no? I que si t'ha picat un, doncs aquest humà ja no el pots, no, ja no el pots picar. Que es reparteixin els humans una mica. Perquè una,
1: bueno,
0: una
1: allò,
0: picada pots portar.
1: Que els donin una targeta, que vagin segellant, no?
0: Sí,
1: mira, ja,
0: sí.
1: De fet.
0: És com una cursa d'orientació, en aquest cas de picació, doncs que
1: sí.
0: Que vagin...
1: I no vas repetir,
0: no,
1: no,
0: no, sí, no, no, perquè és que si no, clar, sempre diu, és que a mi m'ataquen tots, i bueno, pues escolta.
1: Perquè llavors ja és abús i tortura.
0: Exactament, vull dir, ja el hi ha codis de la Haia, el Tribunal de la Haia, donde lo haya, donde quiera que esté,
1: allà on estigui,
0: donde lo haya, doncs que posi, que ja són crims de guerra, ja directament.
1: Contra els humans.
0: Contra la humanitat, aquest tema. Vull dir que arribem a un acord. Bueno, la setmana que ve a veure si ja hem recuperat, segueix sense fumar, però ja ha pogut acabar totes les actes i les correccions, en Sergi, i contarem...
1: Està, jo crec que quan no fuma està hiperventilant.
0: Està fora, que ni els mosquits s'hi acosten, ni els mosquits, no. Perquè diuen, ui, aquest ens pica a nosaltres, saps? Vull dir...
1: Aquest es menja.
0: Clar, tal com està el Sergi, aquest ens pica a nosaltres. En fi, la setmana que ve és més dels Tribuneros, agraïm al Marc i a l'Albert que hagi passat una setmana més i que tinguis molt bon cap de setmana, que vagi
1: bé. Igualment, i aneu per l'ombra, que fa calor.
0: Sí senyor, oi, sí. I fora dels mosquits.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I una setmana més a Nits de Ràdio que volem és tenir aquesta paradeta en el món del coaching, i ho fem amb el nostre formador, amb el nostre coach, en Jordi González. Guillem, Jordi, com estàs? Benvingut una setmana més.
1: Una setmana i una matinada més positiva, clar.
0: Totalment, totalment, perquè sempre és un factor clau aquest d'anar compartint reflexions, vivències, que, com sempre diem, en algun moment tots aquests inputs, tots aquests comentaris ens poden ser d'utilitat i ens poden saber, hem de saber-los aplicar cada un de nosaltres, cada un dels oients que tenim, saber com i quan ens pot anar bé tot això que ens comentes. I és que avui ens vols portar una història que porta per nom Un quadre sense signar.
1: Sí, realment, és que les persones a vegades fan unes obres, escolta, però en canvi no reconeixen. Hi ha persones que tenen dificultats per reconèixer i valorar els seus propis valors.
0: Sí, sí.
1: A causa de diversos factors, que a vegades són psicològics, són emocionals. Això es pot mostrar en una manca d'autoconsciència, baixa autoestima, inclús a vegades de tret narcisista, entre altres.
0: Sí, certament, perquè és una manera de no responsabilitzar-se, no? D'anar sobrevivint, d'anar fent servir la gent, les coses, els projectes com a objectes, com a elements que et poden ajudar a allò que tu vols fer, però quan va bé el mèrit només és teu, no? I quan va malament és els altres que no ho han fet bé. Això passa bastant, i això té molt a veure, doncs, amb no acceptar, doncs, això, no? Per lo bo, normalment més per lo dolent que per lo bo, acceptar les responsabilitats i que allò és una obra teva.
1: Sí, no, a veure, també a vegades són trets de sentiments d'inseguretat, autocrítica, dificultat per assolir metes, és a dir, sempre estem com una mica de perill, no? De dir, hòstia, no, sortirà bé, o si surt malament la culpa és dels demés. Sí. Sempre volguem, mira, en aquesta vida tenim que baixar una mica la justificació i autocrítica, saps? Perquè moltes vegades això no ens fa créixer. I a vegades tenim aquests valors, aquestes possibilitats d'assolir uns resultats magnífics i tal, però tampoc els gaudim. I a vegades, mira, inclús, a vegades no reconeixem factors, valors que en un moment donat la persona pugui tindre o les persones al seu entorn, saps?
0: Tenim el, com si diguéssim, el visor una mica brut, no? O equivocat, o no sabem detectar a vegades perquè no volem, no? Possiblement, i aquí hi ha molts motius que pot fer que no sapiguem reconèixer les coses, no?
1: No, el visor, el que tu deies, molt, a molta... està borrat.
0: Està...
1: No està clar. És que moltes vegades a les vegades ens fiquem en camins en les quals no sabem caminar per allà, saps? Decisions, que sí que són bones prendre decisions, a vegades són decisions accelerades o decisions totalment errònies.

0: equivocades. I mira que a vegades ho plantegem, però en canvi tirem pel dret, no? I no,
1: sí.
0: Cuidao, no? O sigui, és com aquell camí que dius, camí sense sortida, carrer sense sortida, i nosaltres veurem que n'hi hagi una sortida. No perdem el temps aquí, per favor.
1: Està clar. Està clar. El que passa és que aquí hi ha moltes motivacions, allò que diem molts cops que quasi és millor quan no surt bé una cosa perquè n'aprens, perquè molts cops quan surt bé pots tenir la mirada esbiaixada, és a dir, pots creure que ha sigut per una cosa o per una altra i potser ha sigut per una que tu no coneixes, simplement ha donat la casualitat que ha sortit bé per altres motius. I això el que fa és que no tinguis ben creat el que és l'experiència o el que és el coneixement. I això va molt relacionat amb després, quan surt malament, dir no signar això, perquè això és que no, si jo ho faig molt bé, no, creies que ho feies molt bé, però encara queda molt per aprendre i ens queda molt per aprendre a tots sempre, no?
0: Sí, mira, la capacitat contínua d'aprenentatge moltes vegades a la vida no es valora el que es tindria que valorar.
1: Efectivament.
0: Perquè aprendre vol dir... quan una persona està aprenent les coses, indudablement està millorant la seva capacitat.
1: Sí, correcte. Sí.
0: I la seva actitud. Sí. I la seva actitud. És a dir, i això moltes vegades no ho tenim molt clar. Sembla que siguis un aprenent, siguis inferior. I és tot el contrari. Quan una persona va aprenent de manera aprenent de manera contínua, estàs en un nivell realment top, sempre dic. Nivell top què vol dir? Nivell top de coneixements. Correcte. O sigui, molta gent es pensa, no, és que, i això per mi és una obra mestra. És un quadre sense signar. O sigui, aquesta persona que contínuament està oberta, està curiosa, està creativa i està contínuament buscant nous horitzons o buscant nous recursos. Això vol dir que està aprenent, i està aprenent de veritat. És una millora contínua i és un èxit. Correcte.
1: I molts cops part d'aquest èxit, Jordi, estarà, pregunto, en anar al llarg del temps entenent que toca fer coses diferents, no? Que potser allò que feies, o allò que t'agradava, o allò que t'ha servit molts cops, no? Ja no tant que t'agradi, sinó que t'ha anat bé, t'ha servit o t'ha fet una utilitat, en un determinat moment s'ha d'anar variant en el temps. Això ho saben perfectament, doncs, els esportistes d'èlit, no? Digue'ls els futbolistes, digue-li qualsevol esport que té una vida curta, i que clar, durant un temps allò els hi ha anat molt bé i els hi ha agradat molt, però després han de començar a fer aquest canvi, perquè qui no fa aquest canvi està eternament volent repetir allò que li va fer tan bé, i no és negar que allò li va anar bé, és a dir, és poder-ho recordar i poder-ho transformar en una altra cosa. Algú es transforma en entrenador, d'altres doncs en professor o en formador, o l'altre doncs ho tradueix en, doncs mira, pot fer també temes de coaching, o pots fer d'assessorament, o pots fer una botiga d'esports, qualsevol cosa que, si tu vols, o canviar totalment, radicalment de sector, però recordant aquella vivència com una cosa positiva. I aquí fa falta molt aquesta capacitat de dir no, cada moment són coses diferents, i perquè hi ha qui, si no, és qui es queda enganxadíssim en allò, no? I no avança, no, també?
0: No, a la vida, tot això, aquest camí, aquest recorregut que tu estàs fent, és que veus que ni tens una quantitat d'opcions realment molt infinites, no? Perquè saps el que passa? Que aquestes opcions, lògicament, quan les crees? Quan tu estàs caminant i quan tu estàs gaudint no solament del camí, sinó del resultat. Perquè al final, mira, una cosa comporta l'altra. És a dir, les coses no passen per casualitat, el que
1: totalment,
0: tu deies. A la vida hem de fer una metamorfosi contínua de canvis, no? Perquè, a veure, si tu prens una decisió, aquesta decisió et porta un resultat, i aquest resultat porta altre, i altra decisió, i altre resultat. O sigui, el de vida hem d'estar contínuament prenent decisions,
1: sí,
0: correcte? No?
1: Sí.
0: Però que siguin decisions que sumin i que multipliquin. N'hi ha alguna que pot restar i dividir, però aquest és un aprenentatge també, correcte?
1: Exactament. No?
0: Perquè les altres pròximes decisions que prenguis seran més qualitatives, no més quantitatives, sinó més qualitatives, correcte? No?
1: Tots aquests factors que faran que estiguis, poso cometes, orgullós dels teus encerts i orgullós dels teus aprenentatges, així no diem errors o derrotes, no? Orgullós dels encerts, de les victòries i orgullós dels aprenentatges, és el camí que portarà que tu estiguis orgullós, orgullosa de tot el que hagis fet i, per tant, més a prop de voler signar aquest quadre, no? Com feies de metàfora.
0: No, reconèixer que és una obra teva.
1: Exactament.
0: Que és una decisió que has acertat. És a dir, però sense cap tipus de... No li posem. Tenim que rubricar que moltes coses que fem, i ho és tot, elles deportistes d'elit, tot això, però és que també és la gent de base.
1: I tant.
0: La gent de base, jo fonamentalment crec molt a la persona més propera, no?
1: I tant.
0: És a dir, l'èxit és el que tu, com d'esportista, també ho sabràs, igual que jo, que som un equip, correcte o no?
1: Sempre.
0: Pot haver-hi una esportista individual en qualsevol activitat o en qualsevol esport, però sempre n'hi ha un equip, correcte o no? Doncs a la vida, a l'equip, a la gent de base podrien ser que pot ser la parella, la família, els amics, correcte, els companys de feina, correcte? I això ho tenim que reconèixer. I aquesta obra que nosaltres, que jo deia, sense signar, aquesta obra també la poden signar els companys. Però també és part d'ells, correcte?
1: Totalment, perquè al final és un reconeixement als altres i també és un reconeixement a no baixar la guàrdia, si em permets, perquè el saber fer que allò que per hedonisme, per egoisme, per narcisisme, pots creure que tu ho has aconseguit sol o pels teus mèrits, et farà tocar més de peus a terra, et sabrà veure com de necessari és el contacte, l'ajuda i el fet d'estar amb els altres, i això encara et farà més fort, més forta, no? Perquè quan un creu que ho aconsegueix tot per si mateix, va molt mal encaminat, està signant quadres dels altres, em sembla.
0: Sí, perquè... jo sempre la vida la comparo en un saltador, una saltadora d'altura, no?
1: Sí.
0: És a dir, moltes vegades jo he parlat amb molta gent, diu, no, és que això no ho assoliré. Ho assoleix? Dic, però no, doncs el llistó posa tot més alt. Perquè l'assoliràs, m'entens? O sigui, gaudeix del salt que has fet.
1: Sí.
0: No, és que això ha sigut per casualitat. No, és que aquest és el gran problema. Pensem que quan superem algun llistó, superem alguna marca, i això ja tu ho saps perfectament, sembla que això és el top. No, i podem gaudir de resultats que a mi no fan aquesta marca, però no ensenyen a fer moltes coses, i posteriorment algun dia faràs una marca millor.
1: Evidentment.
0: Que les decisions cada vegada compri. Si tu t'acostumes a prendre decisions amb qualitat, el resultat sempre és meravellós i exitós. O sigui, exitós sempre, no? El que passa és que, clar, hi ha molta gent que aquest quadre sense signar, diu, no, si això no ho he fet jo. Ja. Inclús per vergonya,
1: Sí. I aquí també va lligat, ja per acabar-ho, amb el fet de intenta pintar el teu quadre i allò que depèn molt de tu, perquè encara que hem d'estar ben connectats amb els altres i tot el que dèiem, no pots estar esperant que els altres... l'aprovació dels altres, que els altres et diguin, quin quadre més maco, o que necessites que pintin alguna cosa, perquè et pots morir esperant. Més val que tu vagis fent el quadre amb les teves experiències, sí, amb el que vius amb els altres, però el quadre que tu et fa estar satisfet. I llavors sí podràs signar, sigui un èxit o no tant, però tu estaràs orgullós de voler-ho signar, que sí?
0: Aquest quadre, tu es posa el que els quadres tenen una galeria, i aquesta galeria està posada. Tens que donar-te compte que la gent estem posats en una galeria constantment.
1: Exactament.
0: Hi ha gent que diu que estem una peixera, però jo dic que estem una galeria. Que sempre la gent estem observats pels altres.
1: Sí.
0: Qualsevol persona i qualsevol decisió que prenem.
1: Sí.
0: Pels altres. I això ho hem de tindre molt clar. O sigui que jo diria en aquest mensatge, diria, sí. Firmeu i seu responsables de les decisions que prengueu.
1: Totalment. I con la cabeza bien alta, que també deia l'altre. Un plaer, com sempre, escoltar el Jordi González Guillem. El trobeu per internet, el teniu a web, a la xarxa social, Jordi González Guillem. Un plaer sempre escoltar-te, Jordi. Fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé.

0: De Cero Catalunya, la teva ràdio.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Doncs a Nits de Ràdio, sabeu, en el tram de 4 a 5, el que fem és sempre escoltar la Míriam, el Robert, el Gerard, els companys de la ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre que vaig nosaltres entre dos dies, no? Entre la nit i l'inici, al matí, o el pre-morning, pre-matí, o l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem, endavant.
1: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Seguim en aquest programa especial de la ciutat des del CIL, una edició que compta amb fins a 600 empreses i que té com a protagonista la intel·ligència artificial. Ja ara, si et sembla, donem algunes dades interessants que ens demostren la rellevància i el pes específic d'aquest CIL en el sector.
4: Vinga, doncs segons dades del Consorci de la Zona Franca, d'aquestes 600 empreses que es concentren a la fira, un 30% són internacionals, representant països d'arreu del món, des del continent americà fins a l'Orient Mitjà, passant, evidentment, per Europa. Segons enquestes del propi consorci, el 93% dels visitants en aquesta nova edició del CIL intervenen en la presa de decisions de les seves empreses i el 77% ho fa de manera directa. Pel que fa al seu interès per visitar la fira, el 42% ve motivat per conèixer les darreres novetats del sector i el 39% ho fa per visitar empreses expositores. Entre les empreses expositores destaca la participació de companyies de tota la cadena de subministrament, amb especial pes dels serveis de transport, logística i distribució, intralogística, tecnologia i IT, infraestructures i immunologística.
3: Una edició a més que compta amb fins a 160 novetats i per conèixer les més rellevants i aprofundir en l'aplicació de la intel·ligència artificial al sector de la logística ens acompanyen aquí en aquesta taula Pere Navarro, president executiu del Consorci de la Zona Franca Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
3: També president del CIL. I també Blanca Soriguer, directora general del Consorci de la Zona Franca i del CIL. Què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
3: Aquestes dades que ens acaba d'explicar el Gerard doncs demostren, no?, el gran creixement i l'impacte que té el CIL en el sector.
6: Sí, de fet, realment estem molt contents, no?, perquè estem parlant de la 28a edició i és una edició que ja ho teníem previst així, no?, perquè de fet tota l'estratègia del Saló de la Logística d'aquest any ha anat envers a la intel·ligència artificial i a diferents tecnologies, però sobretot a la intel·ligència artificial. De fet, tenim un corner que només hi ha debats d'intel·ligència artificial. I després, doncs, hem vist que els 250 speakers que hem convocat, no?, per donar el contingut i el knowledge amb aquests 7 espais de coneixement, doncs està tenint un èxit espectacular. De fet, ahir justament, perquè va ser el primer dia del Saló de la Logística, vam tindre més visitants que mai el mateix dia de l'any passat.
4: Déu-n'hi-do, i això sempre és una bona notícia, eh? En la roda de premsa de presentació d'aquesta edició del CIL, la 28a edició, vau destacar que quan la logística funciona, l'economia funciona, i és que és un aspecte bàsic i fonamental en l'economia de qualsevol país, no?
5: Sí, jo diria que més aviat, quan la logística funciona, la societat en el seu conjunt funciona, no? Perquè quan hi ha algun problema de logística, de fet, l'única vegada que la logística és notícia és quan hi ha un problema. Per tant, quan no hi ha notícies de la logística, a no ser que sigui el CIL, que és una molt bona notícia,
4: i tant.
5: Quan no hi ha notícies del CIL, de la logística, perdó, vol dir que la logística funciona.
4: No news, good news.
5: Exacte, en aquest cas sí. Però, a més, el que estem veient any rere any, però especialment aquest any, la força de la logística per adaptar-se als canvis. Els canvis des del punt de vista tecnològic i els canvis des del punt de vista de la situació del món, que és, com estem veient, és canviant, cada dia és canviant, desgraciadament hi ha conflictes. L'any passat també parlàvem de conflictes bèl·lics i de situacions difícils, però el sector ha fet una cosa que és molt interessant i molt intel·ligent, que és donar això per sapigut ja, no? És a dir, escolta, ja sabem que en un moment o altre hi haurà algun tipus de dificultat i hem d'adaptar la cadena de subministrament en aquesta dificultat. I l'altra qüestió és el tema tecnològic, justament el tema de la intel·ligència artificial, el tema de l'aplicació d'aquestes tecnologies per fer una logística més eficient, per fer una logística més sostenible i per fer una logística que estigui més al servei de la societat.
6: De fet, per fer una logística més intel·ligent, no? S'ha parlat de moltíssima intel·ligència de la logística i justament demà, que és l'última dia del Saló de la Logística, doncs

0: presentarem una de les novetats de cara a l'any que ve.
1: I quina serà?
2: Però això serà demà.
0: Serà demà.
1: No podem avançar.
0: Haureu de tornar.
1: Ho hem intentat, ara, Gerard. Nosaltres encantats
3: de... Hem intentat de treure l'exclusiva i al final no hem pogut, tu.
1: Espera, volies dir alguna cosa?
2: No, dic que el pitjor que es pot fer és amb un mitjà de comunicació.
1: Clar, sí.
2: Però,
0: expectativa.
2: Com diu la directora, la Blanca, és veritat que el sector de la logística i el SIL també és un sector que està molt viu i que evoluciona, i el SIL també evoluciona. I de fet, l'any que ve canviem de recinte, de fet aquest recinte firal doncs estarà ja fora de servei perquè entra en un altre projecte, diguem-ne, relacionat amb la fira, i nosaltres anirem al recinte firal de Gran Via i aprofitarem també per evolucionar el SIL, i això ho concretarem demà.
1: És a dir, que el SIL evolucionarà, com està evolucionant el sector, dèiem, en part, gràcies a la intel·ligència artificial. Per què té tanta presència aquest any en aquest sector?
0: Bé, la intel·ligència artificial té presència a qualsevol sector, però en el cas de la logística doncs és imprescindible perquè parlem de presa de decisions, no? La presa de decisions en qualsevol tipus de sistema de transport, de distribució, de fabricació, i es necessita intel·ligència artificial perquè el que fa és agilitzar justament aquesta presa de decisions i que sigui molt més concreta. No només això, també a nivell de llocs de treball, no? És a dir, tenim un problema en general d'absentisme laboral, i el que fa la logística és solventar aquest problema justament en molts sectors d'activitat. És a dir, que estem fent, la logística passa a ser un sector que sempre ha sigut així, però que cada vegada és més conscient que ha d'estar al centre de decisió de qualsevol CEO, de qualsevol empresa. Perquè no és només la teva logística, sinó que és la logística que arriba al consumidor final.
3: Ara, i aquí tem també que la intel·ligència artificial no només lluiti contra l'absentisme laboral, sinó que acabi amb llocs de treball, no?
2: Sí, però això ho hem vist a cada revolució industrial, a cada revolució econòmica. Quan s'incorporen noves tecnologies, sempre hi ha una incertesa des del punt de vista, diguem-ne, de la desaparició de llocs de treball. Nosaltres, com a Consorci de la Zona Franca, per tant, nosaltres som una entitat pública que serveix també per connectar diferents mons. I, de fet, al llarg del SIL ho hem anat dient, també. Però el que volem és veure com evoluciona això per veure les noves oportunitats que sorgeixen. És a dir, és veritat que desapareixeran llocs de treball relacionats amb tasques molt mecàniques, des del punt de vista físic, però també des del punt de vista del que representa la intel·ligència artificial. Però la intel·ligència natural sempre serà necessària, la intel·ligència humana, no? I hem de veure com la formació prepara aquestes persones que han d'ocupar llocs de treball, que estan emergint cada dia, que són necessaris, que no tenen que veure només amb l'absentisme, sinó que tenen que veure també les noves necessitats de les empreses. Hi ha moltes oportunitats, i jo diria que hi ha més oportunitats que mai, però el més important és saber adaptar-se.
1: Aquesta és la clau per a les empreses, no? La formació, que apostin per aquesta formació, no només en el sector de la logística, sinó en tots els sectors, no? En general.
0: Sí, de fet, hi ha moltes iniciatives doncs, que s'aposta per la formació, i aquí al Saló de la Logística es pot veure, no? No només la formació, sinó que sempre dic el mateix, al Saló de la Logística es troba feina. És a dir, tenim un espai que és el Job Marketplace, en el que les empreses expositores posen a l'abast de qualsevol visitant les ofertes de treball, i tots sabem que el nivell de, diguéssim, de contractació al sector logístic és dels nivells més elevats.
3: Blanca Pera, si us sembla, entrem a parlar de les novetats d'aquest SIL, que en són moltíssimes, fins a 160. No tenim temps per analitzar les 160. Passem a analitzar les més rellevants. Per exemple, he vist un SIL Lab. Què és?
0: Sí, de fet el SIL Lab és un espai d'exhibició, no? En el que pots veure en viu i en directe, sempre diem el mateix, no? L'experiència. És molt important que l'experiència forme part de la nostra vida, no? Però l'experiència traslladada a un esdeveniment com el Saló de la Logística vol dir connectar, experimentar i entendre. I tot això és el que es pot veure realment al SIL Lab, no? Que és empreses de tecnologia molt avançada on pots veure en funcionament realment, no? Com funciona una cadena de subministre. Això ho fem des d'una vessant també acadèmica, però també d'una vessant empresarial.
1: Ens ha cridat també l'atenció al Dakar Logistics Experience, que compta amb la pilot de ral·lis, la Laia Sanz.
2: Ens encanta això, perquè és una manera de visualitzar la logística, amb un exemple que és molt popular, com és el Dakar, el que fa molts anys va començar a ser en el París-Dakar i que s'ha anat traslladant per tot el món, però sí que té una cosa en comú, que és que es necessita molta resistència, molt talent també, la Laia Sanz ens ho explicarà aquesta tarda, però sobretot també es necessita molta logística. Estem parlant d'un moment, diguem-ne, una cursa de resistència amb uns territoris molt hostils, i que, per tant, tot ha de funcionar molt bé, i això es diu logística. I per això hem volgut que aquest any, amb l'exemple del Dakar, s'ensenyi com es fa aquesta logística en un moment molt crític, com es resolen els problemes en un moment molt crític, a llocs molt crítics, i com això fa que, al final, aquesta cursa serveixi també d'exemple per la cadena de subministrament que veiem cada dia, no?, i que ens permet que tinguem el SIL, que tinguem tots els elements que necessitem, etc. Serà molt interessant. Mm-hmm.
3: Una altra exhibició que també té molt bona pinta, avui estem parlant molt de la supply chain, no?, la cadena de subministraments, des del principi fins al final, basat en la logística, i aquesta edició hi ha el Digital Supply Chain Exhibition.
0: Sí, és justament doncs, aquesta zona, no?, que tenim a una, hi ha exposició de tecnologies com sensòrica, robòtica sobretot, molta intel·ligència artificial d'empreses, doncs, el que comentava abans, no?, d'empreses molt avançades que estan combinant aquesta experiència amb tallers també, amb tallers de formació i de workshops aplicats amb aquesta tecnologia per diferents empreses. I de fet les empreses, que els visitants ho han agraït moltíssim, no?, perquè a vegades si no és molt difícil entendre-ho, no?, perquè el sector de la logística, hem de recordar que evidentment hi ha molts salons al món i molts estan especialitzats en un sector en concret. Una de les grans diferències del Saló de la Logística sempre ha sigut que ha englobat tota la cadena de subministre.
1: Hi ha 160 novetats, nosaltres hem triat 3 que ens han creat l'atenció, però no sé si vosaltres voleu afegir alguna que diu aquesta l'hem de mencionar sí o sí.
2: No és una novetat, però és una constatació. El SIL és una fira, però és un congrés també. Tenim 250 speakers, que s'ho aviat, persones especialistes en diferents camps de la logística. Ara la directora de la Balanca ha dit tota la cadena de subministrament, etc. La cadena de subministrament és molt llarga i molt complexa. Des de que un producte surt del lloc on es fabrica o on es presenta fins que arriba al lloc on es necessita en el temps en el que es necessita. Però com que hi ha moltes novetats, com que hi ha moltes adaptacions, com que hi ha tot això, molts problemes però també moltes solucions, hem volgut posar l'accent en la plataforma del Congrés, no?, en presentar tot això amb diferents agents que aprofiten el CIL per poder fer la seva jornada o els seus congressos.
0: El tema del taller, l'exèrcit.
2: Sí, bueno, un dels exemples de logística és que m'està apuntant la directora.
3: No sé si ho vols explicar tu, Blanca.
2: No sé si surt per antena, però bueno, un dels exemples de logística és el que té a veure amb les Forces Armades.
3: Sí.
2: No? Llavors tenim un exemple d'un taller mòbil que té totes les eines, tots els materials per solucionar un problema, com si fos el Dakar, no?, però per solucionar un problema...
1: Tenim aquí davant,
3: justament,
1: em sembla.
3: El que tenim
2: està
3: aquí
2: just aquí al davant, sí. Amb totes les missions que saben que doncs que fa especialment les Forces Armades a Espanya, doncs amb temes de pau, amb temes de missions humanitàries, etc, etc. Bueno, és un exemple de com s'aplica aquesta logística a les necessitats també en moments molt crítics.
3: No sé, Blanca, si ens vols explicar alguna de les altres.
0: Bé, és que hi ha novetats a qualsevol,
3: clar, clar,
0: a qualsevol espai de qualsevol empresa, i de fet la innovació està present, però l'any que ve encara estarà més present que mai.
1: I per últim ens agradaria destacar també el Premi SIL a la millor startup. Digues.
2: Ha dit una cosa que demà serà notícia.
3: Ui!
1: Ostres, ens has fet
0: un perdut.
2: El tema de la innovació.
1: Això queda gravat, Blanca, sí, així que ho recuperarem.
3: Ara rebobinarem.
1: Dèiem que volíem destacar el Premi SIL a la millor startup. Què reconeix aquest premi i quins seran els premiats d'aquest any, si és que es pot dir?
0: Bé, els premis, el que fem, no?, doncs justament és el reconeixement a la feina feta, no?, i a la capacitat d'innovació. Els premis que m'han entregat aquest matí de la innovació han sigut amb el jurat dels mitjans de comunicació, ja fa bastants anys que els fem, i la veritat és que, bueno, que és un reconeixement amb una trajectòria molt innovadora i amb un impacte directe en benefici al consumidor final, no?, i realment doncs ha sigut els que m'han entregat aquest matí, els que m'han entregat els dos. Després, demà, n'entregarem un altre.
1: Veig que la innovació és la paraula clau,
0: sí, sí,
1: aquesta
0: sí.
1: Edició. I de cara
0: innovació a aplicada, perquè a vegades la gent parla d'innovació, vull dir, tothom pot innovar, però realment lo important és que quan tu fas una fira és que el visitant de veritat vegi novetats. I aquestes novetats estem parlant de fer-les tots els anys, cada any, i no és fàcil. I això vol dir que el puls realment d'innovació del sector logístic és molt, molt important, perquè estem parlant que el SIL fa 28 anys que s'organitza i anem cap a la 29a edició.
3: Déu-n'hi-do.
1: No hi ha gaire salons que estiguin gairebé 30 anys innovant.
0: I ens sentim més joves que mai.
1: I nosaltres també, ja estarem aquí l'any que ve.
2: També volem agrair a la ràdio especialment. Abans estàvem parlant, abans d'entrar en directe, estàvem dient ens encanta la ràdio, perquè és un mitjà de comunicació

0: que transporta tot això, que té que veure amb la logística, però que també té que veure amb la vida de les persones, ho transporta o comunica al conjunt de la societat. I per tant, jo també donar-vos les gràcies per aquest servei públic, per aquest servei a tota la societat relacionat amb un tema tan especial com és el de la logística.
1: Digues, Blanca.
2: A mi m'agradaria afegir que evidentment estem a l'equador de la fira, i però demà encara estem fent fira, i que evidentment doncs tots els oients ara mateix que ens estan sentint, doncs que els animem a que vinguin, perquè segurament aprendran moltes coses, i evidentment també entendran, que segurament ja és així, que la logística forma part de tota la nostra vida diària, cada dia.
0: I s'ho passaran bé.
1: I a sobre no en som conscients, que la logística forma part de tota la nostra vida,
2: sí.
1: Des dels més petits detalls. Gràcies a vosaltres per venir, Blanca Soriguer, Pere Navarro, ja sabeu que la ciutat és casa vostra, així que com vulgueu.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Fins la propera.
2: Gràcies.
3: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
4: Arriba al Liceu, Le nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
5: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
3: Més informació. Més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
6: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
7: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos, con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Això és La Ciutat.
1: Seguim al CIL, on aquest any la intel·ligència artificial pren un gran protagonisme. Com està afectant les noves tecnologies a la logística? Avança massa ràpid? Afectarà els llocs de feina? Com ha canviat aquest sector amb la irrupció de l'AIA? Doncs de tot plegat i de molt més en volem parlar a aquesta hora en una taula rodona, acompanyats del Xavier Massip, catedràtic de l'UPC. Què tal? Molt bon dia. Letícia Rivera, CEO i consultora en intel·ligència artificial de Delsia Global. Què tal? Molt bon dia.
8: Muy buenos días.
1: Cecília Herrera, directora d'AIA Drivers. Què tal? Muy buenos días. I Marçal Rossinyol, fundador i director tecnològic d'Allread. Què tal? Molt
9: bon dia.
1: Amb el vostre permís ens canviem al castellà, per referència a la Cecília, que no parla català. Per empezar, me gustaría lanzaros una pregunta a los cuatro. Si algú vol respondre en català, cap problema, Me gustaría lanzaros una pregunta a los cuatro. ¿Qué ha cambiado más en la logística en los últimos años gracias a la inteligencia artificial? ¿Quién se anima a empezar?
9: Esta es vuestra, que sois más expertos en logística que yo.
8: Bueno, pues ahora mismo yo creo que el mayor cambio que se ha visto es el poder empezar a implementarla en los procesos. No se trata solo de la inteligencia artificial como algo etéreo que sabemos que tenemos que implementar, que tenemos que poner dentro de los procesos, sino que ya hemos empezado a aterrizarlo. Nos ayuda mucho en toda la parte de gestión de flotas, de previsiones, de ahorro, también en el tema de combustible, de ser mucho más eficientes y poder dar un mejor servicio al cliente, al fin y al cabo.
10: Absolutamente de acuerdo. Digamos que una vieja denominación de todo esto era just in time, ¿no? En los tiempos viejos, ¿no? Ahora verdaderamente el just in time es una realidad, porque en tiempo real podemos acceder a todos los recursos y a una información ilimitada, pero

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el divendres 5 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Un d'aquells divendres que a casa es comença... Ja queden 3 setmanes de... comencen a dir 2 setmanes de col·le perquè una no compta, perquè fem el treball de no sé què, perquè fem el grau de no sé quant... Bueno, ben bé 2 setmanes de col·le. I això és molt fort. Perquè a més, la propera setmana, aquesta ja n'hi ha hagut molts, i la propera setmana hi ha molts festivals, d'allò de fi de curs, de corals, d'extraescolars, de mil i una històries d'aquestes, no? I per una banda, et fa il·lusió, perquè dius, ai mira, ja tornem a tenir un, la representació de final de curs, però per l'altra penses... A veure un moment, ja ha passat un any de l'anterior, sí. I no només dius això, sinó que sobretot dius, val. És a dir, que ara m'he de tornar a adaptar a veure què fem amb les criatures, a veure com ha anat això, com ha passat tan de pressa, no? A mi em sembla, bueno, cada cop més al·lucinant tot el que ens toca viure. En fi... David Morales, què podem dir dels 5 de juny?
1: Mira, avui és el dia dels supervivents del VIH a llarg termini. També tenim que és el Dia Mundial del Medi Ambient, és el Dia Internacional de la Lluita contra la Pesca Il·legal, no declarada i no reglamentada, i és el dia del globus aerostàtic.
0: Ah, mira.
1: Ja fa molt temps que no se'n veuen, Abans potser se'n veien molts més.
0: Sí.
1: Ara potser has d'anar més cap a determinades zones de Catalunya. Per exemple, sí. Si vas cap a Igualada sí que és més habitual veure'n, per exemple.
0: Aquí però... ara veus més gent amb un bon globus, però no aerostàtic, sinó que han pillat un bon globus. Sí,
1: sí.
0: D'això sí que en veus més. Els veus, si no, a les fotografies de cases de fotografia.
1: És
0: molt de cases de fotografia els globus.
1: quan vas a fer-te una revisió de la vista
0: també.
1: Que també tens la màquina aquella que et fan mirar cap al fons i et diuen mira el globus.
0: I jo dic, quin globus? Saps? Aquest és el problema. Dius, a mi sempre em feia allò de dir, clar, quan deia et van girant les lents, no? Digue'm quan ho veus bé. Clar, jo sóc molt optimista, jo la que més o menys entenia la lletra ja deia que veia bé, i potser estava una mica borrosa la cosa, però clar, sempre dius, a veure si em passaré jo ara de dir, bueno, és que on està la perfecció? I em posaran unes ulleres de cul d'això. Bueno, en fi, les històries
1: però,
0: aquestes.
1: Però de vegades és molt complicat, eh?
0: Molt.
1: Ara, millor ara o millor ara? Doncs no ho sé, la
0: soc veritat. Indecis de
1: no
0: mida.
1: Veig millor amb un o amb l'altre.
0: Sí, senyor. Perquè... Sí, jo sóc molt indecis també en tot en general. Però això no m'agrada... o sigui, jo quan veig una cosa, me la compro. No començo a dir, ai, per què no te la proves? Ara m'he de provar aquest, m'he de posar l'altre. No, ràpid. Jo vull, veig una cosa, si sé que la vull, la d'això ja està. Pues el mateix amb la d'això. Jo ja m'hi veig ben aquest, doncs ja està, em quedo amb aquest. Seguro que te ofrecemos 200.000 pesetas, començava l'1, 2, 3. I no, jo he venido con este y me quedo con este. Doncs em quedo amb aquesta graduació, la que sigui. En fi, doncs els globus, eh? Que bonics que són els globus, jo no m'hi pujaria. Què més tenim, a veure?
1: Mira, avui tenim als Estats Units, que és el dia de donar les gràcies.
0: Molt bé. Tots els haurien de ser de sí. Dies de donar les gràcies.
1: Clar,
0: no és l'acció de gràcies.
1: No. És un dia per fomentar aquesta expressió de gratitud a la gent, doncs, en el nostre dia a dia, la vida quotidiana.
0: Sí, molt bé.
1: I tenim també que avui és un dia molt gastronòmic, perquè mira, d'una banda tenen que és el Dia Nacional de l'Hamburguesa Vegetariana.
0: Vinga, molt bé.
1: Que hi ha molta gent que diu, si és vegetariana no és una hamburguesa.
0: Sí, no, ja t'entenc, ja t'entenc, sí.
1: Jo he de dir que a mi m'agraden, també.
0: Sí?
1: No li dic que no.
0: A una...
1: Bueno, depèn, eh? Hi ha algunes que... són massa seques.
0: Ja.
1: Però d'altres sí, no li dic que no. Tenim també que és el Dia Nacional del Pa de Gingebre.
0: Carai.
1: I és el Dia del Rotllo de Salsitxa. Una mica allò que és com una mena de croissant que fa d'envoltori i una salsitxa al mig.
0: Sí. Però que segons quins jocs és quasi la salsitxa sola.
1: Sí, perquè Sí. El rotllo en si és molt poquet.
0: És molt poqueta cosa, és quasi com per on agafar-ho, com si diguéssim. Sí, sí, això m'ha cridat l'atenció a determinats jocs, que ho fan molt així. Crec recordar que a Polònia feien així, parlo de memòria, perquè ja, al final ja un va tants campionats que ja no sap aquí a on ha vist què. Però em semblava això, i jo sóc més del croissant de Frankfurt, per exemple, oh, sí, saps?

0: que hi ha més croissant que Frankfurt, no? Però saps per què? Fixa't que és curiós, eh? Que m'agradava el sabor que deixava el Frankfurt en la part croissant, com si diguéssim, saps? A l'hora de per la cocció o el que sigui, més que el Frankfurt en si, que diuen, Frankfurt me'l puc menjar quan vulgui. Però és aquest croissant amb sabor de Frankfurt em semblava meravellós. Tu quin croissant tenies així, a part d'aquest? Que...
1: A mi el de pernil i formatge.
0: Oh, també és un
1: m'agrada més el de pernil i formatge, tot i que he de dir que molt sovint hi ha un forn pastisseria que queda a prop de casa i passo pel davant de l'aparador i tenen, que el veig des de fa molt temps,
0: sí,
1: uns croissants farcits de crema que tenen una pinta espectacular. Què passa és que, clar, tenen tot el que jo no puc menjar.
0: Ja, perquè,
1: clar,
0: ja,
1: té gluten,
0: ja, clar,
1: té llet, a la crema li posen sempre llimona, per tant, és una bomba.
0: Sí, sí, sí, sí. Per tu és... És a dir, tu, si tu menges això, dins del teu cos, jo crec que les intoleràncies es miren com dient, què?
1: Qui actua primer, va?
0: Qui, de qui és aquest? Saps com ho vam dir? Qui es queda amb aquest problemot? Perquè, clar, tu imagina't, no? No es posarien d'acord. Què és la primera que arriba? O sigui, la primera que detecta és la que es queixa, com funcionaria això?
1: Ah, és
0: un tema.
1: Veritat.
0: És un tema aquest.
1: Bona pregunta.
0: És un tema, eh? Fes un reportatge d'això, David, un dia d'aquests que fas, que estan tan bé. Fes un d'allò de dir, en cas d'empat, qui és? Qui ha molestat més fora de casa? Fan penals? Com funciona això? En fi, interessantíssim, com sempre tot. Doncs, ai, que bons els croissants d'això. Bueno, i tot això pel rotllo del Frankfurt. Què més tenim, David, a veure?
1: Doncs mira, anem cap als sants. Avui tenim que és Sant Bonifacio... Tenim també que és Sant Doroteo de Tiro, tenim que és Sant Franco de Assergi, Sant Pedro Spanó, tenim també que és Sant Eoban, Sant Eutiquio de Como i Sant Ilidio de Arvernia.
0: Ilidio, eh?
1: Ilidio.
0: Aquest sempre té un Ilidio de voz, eh? Té una coseta, dius, hola, parlo així.
1: No és el mateix Ilidio que Idilio.
0: No, clar.
1: Són coses diferents.
0: Home, algú que tingui un idilio amb Ilidio ha de ser una mica complicat, no? Com un Lidio amb aquesta situació, no? Clar, és que és complicat això. Una Lídia i un Ilidio que tenen un idilio, tela, eh? Dona per una que comento una pel·lícula. D'una pel·lícula. En fi, meravellós sempre. Ja tenim els dies.
1: Ja tenim els sants, sí.
0: Ja tenim els sants. Ara toca viatjar en el temps per saber què passava tot just fa 100 anys. Anem a un 5 de maig de 1926. Doncs a veure, David, què podem dir del que era notícia fa 100 anys, un segle?
1: Doncs mira, a La Vanguardia tenim un comentario que avui ens parla el senyor Felipe Centeno.
0: Val.
1: De la moda deseable.
0: Ostres.
1: Revolviendo no hace muchos días unas viejas revistas, bueno, que ara serien molt velles, eh?
0: Molt, molt, clar. Ara serien molt, molt antigues, sí, sí, sí, sí.
1: Cierto amigo mío, algo arcaizante, halló en ellas un dibujo característico de la moda femenina de hace 30 años. De ayer, como quien dice. No hay más que apuntar el dato de que el dibujo en cuestión, fiel trasunto de una dama elegante de la época, debíase al lápiz de Cila, el soldistán caricaturista Cila, que aún hoy goza de vida y salud. No tenía el dibujo intención caricaturesca, pero visto hoy con nuestros ojos de novecentistas, es una caricatura completa. Sin la pátina suave del paso de los siglos, sin haberse fundido aún en el crisol del arte y la historia, siendo aún solo viejo, sin llegar antiguo, el traje de la mujer ochocentista es hoy un completo mamarracho. Unas faldas que le cubren los pies, un talle de avispa, una chaqueta ajustada al talle y con una aldeta volandera. Disforme, unas solapas inmensas, grotescas, como las que hoy llevan en sus chalecos algunos clowns ingleses, y unas mangas, señor, ¡qué mangas! Lo más absurdo, lo más incomprensible que jamás pudo idear nadie para modificar, para estropear, para destruir la armonía de la figura humana. Hauria d'haver viscut als anys 80, aquest senyor també.
0: Sí, sí, em dic que sí.
1: Y como remate de todo ello sobre la cabeza, a punto de huir de ella, algo que pasaba por sombrero, pero que más parecía cesto vuelto del revés, en que se hubiera volcado un caótico cargamento de cintas, plumas, lazos, penachos, pájaros...

0: ha mantenido la denominación de nicotina para el principio activo del tabaco y se la rodea de un significado terrorífico. Los manes de Tebet pueden estar satisfechos.
1: Déu-n'hi-do, eh? És fantàstic, eh? Perquè ara, quan, per exemple, diem doncs, coses de l'estil, ja veureu com d'aquí uns anys la gent es posarà les mans al cap, de, per exemple, perquè els infants podien accedir a internet de tan joves o així, igual com no, la gent es pensava que fumar no era problema i ara tothom, o beure alcohol de joves i tot això, no? Doncs ja llavors s'ho preguntaven. Però pensaven que potser era inofensiu. Ben curiós, eh? Mm. És absolutament fascinant això que has trobat i que parlem de fa 100 anys. Bé, ara el David ens explica d'altres coses interessants. Després parlarem amb el professor Jordi Marc d'economia, d'això, d'impostos, de societat, de si el nostre estat del benestar és sostenible a partir d'uns estudis que s'han fet de l'informe Fènix i... la notícia curiosa també del dia per acompanyar-vos fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio. Seguim!

0: Va passar tal dia com avui, 5 de juny del 1995. El món del manga s'acomiadava d'una icona, es publicava l'últim volum de Dragon Ball al Japó. Era un dia qualsevol al Japó, però per als fans del manga, el 5 de juny del 1995 va marcar un abans i un després. Aquell dia les llibreries nipones rebien el volum número 42 de Dragon Ball, l'obra mestra d'Akira Toriyama, que havia captivat milions de lectors des del seu debut al 1984. Aquest volum posava punt final a una aventura èpica que havia conquistat no només el Japó, sinó el món sencer, convertint-se en un fenomen cultural que encara ressona avui. Goku, Vegeta, Piccolo i companyia tancaven un cicle que havia barrejat arts marcials, humor, ciència-ficció i amistat, deixant un buit difícil d'omplir. Dragon Ball no va ser un manga qualsevol. Va començar com una reinterpretació lliure del clàssic xinès Viatge a l'Oest, amb un Goku jove i innocent buscant les boles de drac. Però el que semblava una història senzilla va evolucionar cap a batalles èpiques contra enemics com Freezer, Cell o Majin Buu. Toriyama va saber connectar amb el públic gràcies a uns personatges carismàtics i un ritme trepidant.
1: Envoltada en un misteri, és un gran secret. Anem-la a agafar, la bola del drac.
0: El manga, publicat a la revista Weekly Shonen Jump, va vendre més de 150 milions de còpies només al Japó i es va traduir a desenes d'idiomes, convertint-se en un dels còmics més venuts de la història. Recordem, doncs, que passava un dia com avui, un 5 de juny del 1995, que el món del manga es quedava una mica orfe acomiadant-se d'una icona, i és que es publicava l'últim volum de Dragon Ball al Japó.

Segur que heu sentit a dir que cal que per poder mantenir doncs, l'economia, l'estat del benestar, les pensions, que cal que hi hagi molta feina, que hi hagi molta gent treballant, que hi hagi poc atur. Això més o menys s'ha pogut entendre sempre, però el que ens expliquen determinats estudis i determinats informes és que tendíem a pensar que tots els treballs aporten aquesta caixa comú, aporten el que seria doncs, aquest estat de benestar. I s'està comprovant que això no és exactament així, sinó que hi ha molts llocs de treball que al llarg de la seva, diguem-ne, aportació, el balanç surt negatiu. I per això

0: i que s'ha de regularitzar molta gent perquè vingui a treballar, si el 4 de cada 10 d'aquestes aportacions són de saldo negatiu, això ens ho ha d'explicar un expert, Jordi. Com ens ho pots explicar? A veure.
1: Bé, t'ho has dit ja molt bé. Eh? És un informe alarmant. Per altra banda, té la virtut de que ho signen tres dels més prestigiosos economistes de casa nostra, com pot ser els professors Miquel Puig, Modest Guinjoan i Quadres Morató. Per tant, diguem que posen negre sobre blanc una qüestió, i per altra banda, coneguda, sabuda, debatuda, fa molts anys que se n'està parlant, però ells ho quantifiquen i, per tant, està molt bé que surti aquest informe Fènix amb el diagnòstic en fan de l'economia catalana i també amb les propostes. Bé, com tu molt bé deies, aquí tenim aquest estat del benestar, que podríem parlar si és més benestar de l'estat que no pas una altra cosa, que és molt car, això certament. Els serveis públics, doncs, sanitat, educació, etc, etc, no són gratuïts i s'han de pagar. Llavors, ells ho quantifiquen que uns ingressos de mitjana de 30.000 euros any és la frontera a partir del qual comencem a contribuir a l'estat del benestar. És a dir, qui cobra més de 30.000, qui té uns ingressos superiors a 30.000 euros any, contribueix, paga més impostos que no pas el que rep amb el valor dels serveis públics. Ara, com tu has dit, un 40% i, bueno, o qui està per sota de 30.000 euros, que són molts, molts, molts llocs de treball, un alt percentatge de l'economia catalana, aquests són subvencionats, subsidiats. Aquests paguen menys impostos que el que reben amb serveis públics. I, clar, això és un problema.
0: Mm-hmm. Molts cops es diu que bé, que vingui molta gent, que hi hagi aportació, salva l'economia. Però entenent com ha estat sempre això del sistema de les pensions, que algú li diu estafa piramidal, bé, la qüestió és de que els que treballem ara paguem les jubilacions de qui s'ho ha guanyat, però possiblement, com això segueix així, els que també ens ho han guanyat ara no la cobrarem, la pensió. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que no està acabant de funcionar. I per tant, potser estem salvant els mobles ara amb tota aquesta, diguem, nous jocs de treball de baixa, en sectors de baixa productivitat, però allò que es deia del pan per avui, hambre per a mañana, no? Possiblement.
1: Aviam, caldria separar el que és les pensions de jubilació del que són els serveis públics, com sanitat, educació, serveis socials, interior, justícia, etc. L'informe es refereix específicament als serveis públics. En principi, les pensions es paguen amb cotitzacions socials, contributives. Crec que un altre dia ja vam parlar d'aquest tema, que certament està molt desequilibrat amb la qüestió demogràfica. Però aquest informe Fènix no posa el dit sobre la llaga de les pensions, que és una llaga i molt profunda, sinó que el posa sobre una altra llaga, que és el finançament dels serveis públics, que es paguen amb impostos. Ja no serien cotitzacions socials, és a dir, el que paguem a la Seguretat Social, no, per la part del treballador, per la part de l'empresa, que al final tot surt del treballador, sinó el que paguem amb impostos. IRPF, IVA, impost de societats, etc.
0: Sí. Clar, aquests impostos sí que haurien de semblar de que bé, doncs que generen aquest benestar, però clar, si pensem, Jordi, el que per exemple diem, no, bueno, pues això, ve molta més gent, aportem molt més, sí, d'acord, però amb tota aquesta gent hem de fer servir els mateixos transports públics, hem de fer servir els mateixos hospitals, és molt complicat tot això de que perquè s'entendria, ve més gent, doncs necessitem més hospitals, necessitem més transport, i això s'ha de pagar. Llavors, del que ens està dient aquest informe, del que ens comentes, difícilment podrem pagar més hospitals i més trens, per entendre'ns, no?
1: Val, aquest és el problema. A nosaltres ens diuen la meitat de la pel·lícula, sempre d'una forma interessada, de que venen molta gent, és cert, hem passat de 6,2 milions a 8,2 milions de població a Catalunya entre 2000 i el 2024, i ens diuen el PIB total creix, i creix més que la mitjana d'altres països europeus referencials. Ja, però el que no ens diuen és que creix en PIB per càpita, PIB entre població, i aquí sí que ja no creixem, estem estancats, només un 0,4% anual, que és una misèria. Aviam, en altres altres, i això ens hauríem de fixar en altres períodes de la nostra història recent. Per exemple, entre 1980 hi ha democràcia i el 2000 la població a Catalunya no va créixer. De 6 milions només passem a 6,2 milions. Mm-hmm. En canvi, el PIB per càpita, com que la població tampoc va augmentar molt, el PIB per persona va augmentar un 4% anual. És una molt bona dada. I si agafem una mica enrere, des del 1955 fins al 1980,

0: per tant seria el desarrollismo espanyol, sí, sí. I per tant l'etapa final de la dictadura, aquí la població va augmentar moltíssim, moltíssim. Clar. A Catalunya, de 3,5 milions a 6 milions, però el PIB va augmentar també més que moltíssim i el PIB per càpita augmenta un 4%, també un 4%, que és una xifra boníssima, el qual vol dir que els que van venir d'aquesta immigració en temps del desarrollismo, que era, no era estrangera, sinó que era bàsicament doncs, nacional, sí. es van integrar productivament, en general, i socialment potser també, i en tot cas han donat molt bon rendiment. Ara, el problema el tenim amb la immigració que ve a partir del 2000 fins ara. Aquí ja és una altra història.
1: Clar, a més, l'altre dia no recordo qui comentava, que quan es compara amb aquell augment, que podríem estar parlant d'aquests 2 milions, no, més o menys, de persones en aquell moment i en ara, salvant les distàncies, tots recordem o tenim present quantes grans zones de construcció es van fer a Barcelona mateix, a Canyelles, a Cornellà, a Bellvitge, grans zones on es va fer moltíssima construcció. Avui dia no està passant. És a dir, aquí hi ha molts factors que, si comparem aquestes dues grans onades migratòries, hi ha moltes diferències, a part que, del que ens estàs dient, Jordi, en aquella època la gent es va ficar no només a treballar, sinó a integrar-se des del punt de vista de crear riquesa, és a dir, tallers mecànics, mil i una professions, no? Anem a dir de possibilitat de que no sigui baixa productivitat. Ara el que estem omplint són cafeteries, supermercats de 24 hores i negocis que difícilment són rentables.
0: Sí, jo animo els lectors a que es mirin aquest informe, que està molt bé, molt clar, molt detallat, es pot trobar a la xarxa, es diu Informe Fènix, on detallen, efectivament, quines són les productivitats dels diferents sectors. Amb la indústria estem bé, val? Estem a 47 euros per hora, no? I el problema és que, clar, hi ha poc valor, hi ha poc gruix d'indústria a Catalunya, són 456.000 ocupats, però en general l'informe és engrescador. El problema el tenim amb els serveis, on hi ha 2 milions d'ocupats, on la productivitat baixa 37 euros per hora i on especialment hi ha un gruix molt important de molt baixa productivitat, on, doncs ja ho sabem, on ens ho podem imaginar, hostaleria, turisme, per tant, comerç al detall, activitats administratives i serveis personals, que certament estan moltes vegades doncs, integrats per persones immigrades de baix nivell qualificatiu.
1: Clar, això el que fa és que aquestes persones, doncs sí, és a dir, quan estem dient que s'han d'incorporar molta gent a treballar, doncs sí, és una cosa positiva. Clar, s'ha de portar també a que es cotitzi, i a que no es faci una feina, anem a dir, amb bé, que aquesta no porta, no, diguem-ne, tot això s'entén, però clar, el que està dient l'informe és que els números no surten i que en general es tendeix a pensar, bueno, tot anirà bé, i no, o sigui, simplement s'està detectant i estaríem a temps si hi posem remei, però el que preocupa és que sembla que no s'hi vulgui posar remei, oi?
0: Bueno, efectivament, o sigui, l'informe posa l'alarma, diguem, aquí ens estem engreixant, això clar, és només clar. Greix, no clar. Hi ha fibra aquí,
1: Exacte.
0: Després, això hi ha un primer apartat, ho diu d'una forma clara. De fet, insisteixo, ja era bastant conegut i per tant ja es debatia bastant. La segona part de l'informe ja són les mesures.
1: Mesures i recomanacions, no? Que posen, sí.
0: Sí. Clar, aquí ja és més discutible, perquè una mesura diu, bueno, doncs hem de canviar el model de turisme. Bueno, ja, aviam, teòricament l'administració pública podria canviar el model de turisme de baix valor afegit, de platja i sol i platja, posant, per exemple, doncs, molts impostos o més impostos, diguem, als turistes, o bé restringint llicències a hotels de dos, tres estrelles d'aquest tipus, o prohibint, per exemple, dormir a la platja, orinar als espais públics, etc. Amb impostos i amb mesures restrictives dures, teòricament podria redreçar una mica aquest model que tenim de baix valor afegit. El problema és que no ho farà, ja sabem que no ho farà, perquè hi ha molta gent a darrere, és un lobby molt potent, és un grup d'interès amb moltes pressions poderoses que tenen un contacte amb l'administració pública i que, per tant, difícilment ho canviaran, aquest model. Llavors, què tenim? Bueno, doncs que si estem a 8,2 milions, això se'n va al 2050 a 10,2 milions, és a dir, això continua i s'agreuja. Aquesta és una mesura que està en de l'informe. Una altra mesura igualment discutible és que plantegen controls d'immigració. Això és raonable, però no són competències autonòmiques.
1: Clar, clar.

0: ni d'entrada ni d'expulsió de sortida. Aquí l'únic que podem fer és integrar el que ens ve. I bueno, el que ens ve pues, està molt desajustat perquè són activitats de molt baixa productivitat.
1: Clar, quan a més, en alguns d'aquests casos podríem dir, home, pues mira, jo què sé, fons Next Generation, no, que hi ha, doncs vinga, anem a invertir en qualificar, no? En dotar de capacitats a tota aquesta gent que ve. Clar, però això ja ho podíem fer amb la gent que teníem. Vull dir, això requereix un temps i una inversió, i que després això, doncs, repercuteixi al territori, no que després se'n vagin a una altra banda. Vull dir que és complicat aquest tema, no és immediat això, per exemple, no?
0: No, ni molt menys. La integració social, per exemple, l'idioma, no? Les exacte. Dificultats de, bueno, sé, posar en perill una mica la identitat nacional, clar, això no es reverteix fàcilment. Són immigració que bàsicament ve de Llatinoamèrica, del Marroc, els de Llatinoamèrica continuen parlant el castellà, difícilment el català, i els del Marroc pues, entendran el català, però entre ells parlen sí. El seu idioma. En aspecte educatiu, el mateix, la formació no és d'avui per demà, això requereix temps i requereix recursos. Per tant, no sé, avui hem vist, per exemple, com els docents han votat no a la proposta d'acord entre els sindicats i el Departament d'Educació. Aquí hi ha problemes greus. D'alguna manera estan relacionats, perquè, clar, quan ve tot aquest gruix d'immigració o una espatega, bueno, a l'escola, una escola inclusiva, que, per tant, els ha d'integrar tots dintre una aula. Com es poden formar aquí persones que no saben ni conèixer en l'idioma, clar, és molt difícil, no? És molt difícil, i més sense recursos. També tenim problemes de sanitat, els metges estan cremats, no? És a dir, clar, aquest model que tenim d'estructura productiva disfuncional és transversal i afecta a tot arreu de la societat.
1: Aquí també es parla del sistema fiscal i de com constantment, doncs, qui ha de finançar, no? Allò que diuen d'altres, de qui paga la festa, no? Doncs és el que es penalitza les rendes de treball i l'estalvi, i això és un element que desgasta moltíssim, no? Perquè sembla que, bueno, tot el que pugui ser, doncs això, no? Ara mateix el que vagis a una boda, no? I tot el que els hi donis de guardiola perquè puguin fer un viatge han de declarar un 20% o un 25% o el que sigui. I dius, home, aquí tots sembla que sempre ens apretin els mateixos, no? En canvi, segons quins sectors de baixa productivitat, doncs s'afavoreix que obrin aquests negocis. Potser ho hauríem de dificultar més i facilitar els que són de més qualificació, no?
0: Sí, d'acord. I de nou aquí, teòricament, l'administració pública hi té eines, sigui via fiscal, amb els impostos, sigui via, doncs, de restriccions i de prohibicions, fins i tot, o de normes més restrictives. Però, de nou, està molt limitada i molt condicionada, perquè, per exemple, l'aspecte fiscal carrega molt d'una forma desfavorable sobre el treball. Les rendes del treball estan molt controlades, doncs estan molt gravades. Sí. En canvi, les rendes del capital, al ser més mòbil i, per tant, no ser tan controlat per part d'Hisenda, que Hisenda és pública a nivell espanyol, no catalana, les rendes del capital doncs, estan menys i menys gravades. Per altra banda, a Catalunya, de nou, per lo mateix, està tan tensionats els serveis públics per aquesta immigració de baix valor afegit, representa doncs, que falten diners. Falten diners per l'educació, per la sanitat, pels serveis socials, i clar, això s'ha de finançar amb impostos, es reclamen més impostos de Madrid, però també la Generalitat és de les comunitats autònomes que posa més impostos propis. Però, esclar, tot això, sobretot si ho comparem amb comunitats com Madrid, que són molt més business friendly, però posar més impostos, això de nou desincentiva l'emprenedoria, el treball, l'ocupació, i clar, és un cercle bastant viciós.
1: Sí. Jo et volia preguntar, Jordi, perquè aquest és per mi un tema clau, i és el que una de les mesures que està proposant, o és incrementar el salari mínim, no? I llavors això, sempre que penses en això, penses en aquells youtubers o streamers que diuen, bueno, pues que fabriquen més dinero, no? Perquè no han anat a classe quan parlen d'economia i de la inflació i tot això. Però si parléssim d'incrementar el salari mínim, o per exemple, quan es fan polítiques d'això, de donar papers, etc i tal, jo sempre penso, home, quan em diuen que és perquè així hi haurà més gent cotitzant, jo dic, d'acord, però llavors comencem a fer inspeccions, no, de treball, i comencem a assegurar-nos que tothom realment està cobrant aquesta nòmina que hem pujat, perquè si no, no serveix de res, no?
0: Sí, sí, efectivament, molt bé has dit així. Això és un brindis al sol, dir, no, com que paguen pocs impostos perquè tenen un salari massa baix, la solució és incrementar el salari mínim i pujar-lo fins que paguin suficients impostos per finançar els serveis públics que consumeixen. Això és absurd, això és una bajanada, perquè, aviam, no es pot augmentar el valor del treball d'un dia per l'altre i no es pot augmentar els salaris d'un dia per l'altre. Això és un procés de productivitat, d'augment de la productivitat, que és llarg i costós. Si això s'apliqués, el que hi haurien dos efectes. El primer és que hi haurien acomiadaments massius, perquè a l'empresari no li surt a compte mantenir treballadors de molt baix perfil productiu amb sous que haurien augmentat. I el dos és que hi hauria, doncs, economia submergida. Potser alguns continuarien, però clar, no pagarien el que haurien de pagar i, per tant, això seria, doncs, il·legal. Problemes en els dos casos.
1: El tema de les inspeccions de treball ho considero absolutament fonamental, perquè és la manera d'assegurar als empresaris que vulguin tenir males praxis de contractar gent, doncs, que no se'ls paga el sou o que directament no tinguin ni contracte, doncs, perquè les multes serien potents. I les multes també es formen de recaptar diners, és a dir que no només recaptes diners, sinó que a sobre fas una mica allò de docència, no? Diguem, de que la gent sigui conscient que obrir un negoci, quants obren i tanquen al cap de poc temps, no? Això no té cap mena de sentit, això, alguna cosa no ha funcionat aquí.
0: L'informe parla d'algunes activitats i imposa exemples i ho quantifica amb números, ben clar. De subvencions amb algunes activitats. Clar, tu parles de comerços, però, per exemple, ell parla, l'informe, d'hostaleria. Fins a 3 estrelles posa que hi ha 6 euros de subvenció per cada pernoctació a la gent que ve, que, a més, en un 80% són estrangers, en el sentit que aporten menys del valor del que consumeixen. Sí. Un altre exemple, i aquest sí que ja ens toca molt de prop a la Catalunya Central, amb comarques com Osona, per exemple, que depenen molt del porc, és que ja ho quantifica en 9 euros de subvenció per tona de porc, que a sobre s'exporta en un 75% a l'exterior. Clar, el sector porcí, el que passa és que el preu del porc és com una commodity, el preu de venda ve donat pels mercats. Llavors, l'únic que poden fer els empresaris per ajustar-se és reduir costos laborals. Però, clar, això porta el que tu deies, a condicions, a falsos autònoms, i a condicions, pues, una mica, bueno, que s'haurien de controlar.
1: Aquí el que queda clar és que, gràcies a que hi ha aquests informes, és una, com molt bé ens deia el professor Jordi Franc, és una manera de posar negre sobre la banca, és a dir, és una manera de dir, ep, atenció, això que podem intuir, o això que podem pensar, o això que els experts dieu, doncs tenim dades i ho podem demostrar. A partir d'aquí, això és el que hauria de sortir a debat, dia sí i dia també, al Parlament, al Congrés, als ajuntaments, a tot arreu, entenent, com molt bé ens deia el professor, que hi ha certs aspectes aquests que són venen condicionats per Espanya, per Madrid i no per Catalunya, no són competències. Però si el debat el tenim de veritat i parlem d'aquestes coses que són les importants, podrem dedicar menys temps a les coses no tan importants i les que això són de primera necessitat. Professor, si no reaccionem ja, la cosa està complicada, no?
0: Sí, sí, cal canviar aquest model, però, de nou, si no fem res, no canviarà sol, perquè les inèrcies són molt, molt fortes. Exacte. Ens portarà a un 2050 amb 10,2 milions de persones aquí a Catalunya amb les dinàmiques que hem parlat ara fa un moment.
1: Sí, sí. Doncs fent un joc de... fent una mica d'humor d'això que ens diu de que podríem... hem passat pràcticament res de 6 a 8 milions i que ja ens anem en 10, doncs si llegeixo notícies com que es plantegen una tercera via de rodalies per sota de la Diagonal que deien, dic, home, posin 4 ja, saps què vull dir? Ja, avancem-nos una mica, vull dir, no mirem lo d'ara, ja mirem cap a on anem, no? Pues ja que fem el forat, doncs fem el forat una mica més gran. La previsió, l'anàlisi i escoltar els experts. Jordi Franc, és sempre un plaer escoltar-te. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
0: Gràcies, un plaer.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: Va passar tal dia com avui, 5 de juny del 1998. S'estrena la pel·lícula El show de Truman. Quan es va estrenar, el públic es va trobar amb una proposta que, sota una aparença accessible, amagava una reflexió profunda sobre la societat contemporània. Protagonitzada per Jim Carrey, la pel·lícula marcava un punt d'inflexió en la seva carrera, allunyant-lo del registre purament còmic per explorar matisos més dramàtics. Aquell any 1998 no només s'estrenava una pel·lícula, es posava davant del mirall una societat que començava a acostumar-se a ser observada.
1: Y ahora desde el estudio más grande jamás construido les ofrecemos el show de Truman.
2: ¡Bien!
3: ¡Buenos días!
4: ¡Buenos días!
3: Ah, y por si no os veo luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
5: ¿Y si, sin apuntador, sin guión?
3: Hola, Spencer, ¿qué tal?
5: ¿Y si estuvieran mirándote cada momento de tu vida?
6: ¿Cuántas cámaras tienen instaladas en esa ciudad?
5: 5.000.
0: Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 5 de juny del 1998, que s'estrenava la pel·lícula El show de Truman. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Piap. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero nadamos en aguas abiertas. Abiertas a distintas opiniones y pensamientos. No nos dejamos llevar por corrientes ni ideologías. Por eso sabemos analizar y juzgar con objetividad para poder informar como pocos hacen. Con criterio, sin favoritismos. Onda Cero, tu radio.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Comencem a Cambrils, a la Torre del Port, amb l'exposició Redibuixem la història, dones que fan canviar el món, realitzada per l'alumnat de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. La mostra recull il·lustracions de 20 dones referents per reivindicar la presència femenina al llarg de la història en diferents disciplines humanistes, com ara l'art, l'escriptura, la fotografia i l'arquitectura. Camins Kilòmetre Zero organitza els divendres, dissabtes i diumenges al TAS Vida Xató, l'essència del territori, una activitat entre vinyes, patrimoni i paisatge mediterrani. Una experiència que comença amb l'explicació de la vinya que rodeja el castell per entendre de prop el territori, el clima i el caràcter de la plana de secà de l'Alt Camp, on el paisatge mediterrani, la història i el vi dialoguen des de fa segles. Després, la visita continua cap al castell de Vila-rodona, ressenyat per primera vegada al segle XII, construït per protegir l'arribada dels monjos cistercencs al monestir de Santa Creus i emmarcat dins dels castells de la marca hispànica, avui està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. I seguidament s'ofereix un tast íntim i exclusiu entre els murs del castell per gaudir d'una selecció de vins elaborats segons els criteris dels vins de Xató. I al Museu de Reus, en el marc de la programació de l'any Gaudí, té lloc l'exposició I si Gaudí hagués tingut intel·ligència artificial? Oficis que canvien, creativitats que resisteixen. Una proposta vinculada al centenari de la mort de l'arquitecte reusenc que convida a reflexionar sobre com la tecnologia transforma la manera de treballar i de crear.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: És la 1 de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas, ¿y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La Cultureta Gran Reserva. Cada viernes a la 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero. .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Lleida, 94.1 FM.

0: Otros asuntos de esta mañana del viernes. Zelensky reta a Putin a negociar cara a cara el fin de la guerra en Ucrania.
1: Le ha propuesto a través de una carta una reunión directa, ofreciendo incluso un alto el fuego durante las negociaciones. Moscú mantiene sus condiciones, si bien ha señalado que los compromisos discutidos con Donald Trump podrían servir como base para futuras negociaciones sobre el conflicto en Ucrania. Por su parte, el presidente estadounidense se mostraba confiado en que ambos países llegaran al acuerdo.
2: Eso pasa, va a pasar, van a llegar a acuerdos ambos. Yo sugería esos acuerdos y ya saben, hemos tenido mucho que ver con ello. Nos encantaría ver que son dos personas muy buenas. Son dos países increíbles, países hermosos, tienen que parar.
0: El presidente de Cuba denuncia la nueva lista de sanciones impuesta por Estados Unidos que incluye a altos cargos del país.
3: Entre ellos al propio mandatario Miguel Díaz-Canel, así como a familiares de la cúpula política, al entorno de Raúl Castro y a varias entidades públicas. Desde La Habana califican la medida de ilegítima y acusan a Washington de endurecer el bloqueo. Las sanciones implican el bloqueo de activos y la prohibición de realizar transacciones financieras con los señalados.
0: Los profesores catalanes rechazan el preacuerdo con la Generalitat de Cataluña y mantienen la huelga con varias manifestaciones.
1: Según la consulta impulsada por varios sindicatos, más del 65% de los docentes han votado en contra del pacto. En la Comunidad Valenciana, la Consejería de Educación ha convocado una reunión con los sindicatos para hoy. Confía el presidente valenciano, Pérez Llorca, en que la propuesta que presentarán permita desconvocar las protestas.
4: Después de haber realizado unas mesas sectoriales por parte de la consejera de Educación con aquellos sindicatos que han querido asistir, ahora ya se les va a hacer una propuesta para hacer un nuevo ofrecimiento y algunas mejoras técnicas que creemos que van a ser solventes y suficientes para desconvocar esa huelga.
0: En el primer caso de antivirus en España recibe el alta y ya no tendrá que hacer cuarentena.
3: El hombre de 70 años se encuentra ya en su domicilio. Otros 12 pasajeros del mismo crucero continúan en seguimiento, aunque permanecen asintomáticos y con pruebas negativas. En su caso sí deberán completar una cuarentena de 42 días como medida preventiva. Además, hay un segundo caso positivo que ha desarrollado síntomas leves y sigue hospitalizado.
5: En Onda Cero, más de uno.
0: Previsión del tiempo para este día, de la mano de Occident. Como siempre, lo importante es vivir tranquilos, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Brasero, buenos días.
6: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Con un fin de semana que tenemos por delante en el que volverá a hacer más calor, vuelven a subir las temperaturas, no tanto como el fin de semana pasado, pero va a ser un fin de semana muy veraniego. Antes, tenemos que pasar por esta hora de la mañana en la que al revés lo que notamos es que ha refrescado, mitad norte sobre todo, ahí salimos con frío a la calle, hace menos calor en la zona centro, sigue haciéndolo, en el sur de Andalucía, el área mediterránea o Canarias. Pero sí, a esta hora las temperaturas son más bajas que ayer y las más bajas que hemos tenido en la última semana. Bueno, esta tarde ya volvemos a recuperar algunos grados, salvo la Comunidad Valenciana y el sur de Andalucía, que hoy van a bajar. Ayer estuvieron muy altas, hoy ya no tendremos esos vientos de poniente, así que hoy, mira, en Valencia 25 como mucho, o en Málaga 30, después de que ayer lo superamos con creces. En esas zonas hará menos calor, en el resto un poquito más. Las tormentas protagonistas también en Cataluña, hasta esta madrugada ya se retiran, pueden caer alguna por el entorno del Cabo de la Nao, pero muy localizadas. En general el viernes viene muy tranquilo y también el sábado, con viento fuerte que está soplando en Canarias y mañana todavía con nubes en el Cantábrico. Se irán retirando durante la jornada dominical, que volverá a ser calurosa con temperaturas en ascenso en prácticamente toda España.
7: Ya has oído el tiempo con Brasero. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto pase lo que pase. Porque mi vida, yo la prefiero vivir así. Bien asegurado para ir a por todo, todo y todo. Con Occident.
0: Primer comentario de la mañana, Marta García. Ayer, buenos días.
8: Buenos días, Alsina. ¿Quién mintió a quién? El ministro Marlaska dijo la semana pasada que la directora de la Guardia Civil no se había reunido jamás con Leire Díez. En términos de ningún tipo, Leire que Leire. La UCO decía en el sumario que sí, que se vio tres veces con aquella presunta militante de base que está resultando no serlo tanto. Marlaska volvió a decir ayer que reiteraba su confianza en Mercedes González. Fue antes de que la directora de la Guardia Civil reconociera que sí, que se reunió con la fontanera de Ferraz, la de las cloacas. La directora de la Guardia Civil de pronto recuerda dos reuniones, que pudieron ser tres, pero por si sirve de consuelo dice que esas reuniones no fueron en su despacho, que es como pasar de negar una infidelidad a negar que fuera en casa. Cada uno se consuela como puede. Y cuando Marlaska dice que apoya a la Guardia Civil, ¿a qué Guardia Civil apoya? ¿A la que ve indicios de que la directora de la Guardia Civil está pringada en una trama cloaquera o a la directora que los niega? ¿Apoyar a la Guardia Civil es darle crédito a la investigación que desacredita a la directora de la Guardia Civil o viceversa? La UCO es parte de la Guardia Civil, así que la Guardia Civil ahora mismo está denunciando y negando irregularidades a la vez. El 28 de mayo la versión oficial era que no hubo reuniones. Ahora que sí, pero poco. Y no hace tanto que la versión oficial de Ferraz y del gobierno también era que Leire Díez no tenía ninguna relación laboral con el PSOE. Ahora sabemos que todo es mentira. ¿Mintió Marlaska? ¿Le mintió a él la directora de la Guardia Civil? ¿Mienten los dos? ¿Y mintió Marlaska a Sánchez o cuando Moncloa negaba la relación de Leire Díez, el presidente lo sabía? Lo que está claro es que a los españoles este gobierno no nos dijo la verdad y de momento nadie se está responsabilizando de ello.
0: Moraleja, Marta.
8: Seguimos esperando la primera dimisión del caso Fontanet.
0: 7:20, una menos en Canarias. Esto es Onda Cero.
9: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
10: Què tal? Bon dia. Els docents tornen a la vaga aquest divendres a tot Catalunya després del rebuig al preacord amb Educació. De seguida amb més detalls, però abans informació de servei. Estem amb el RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
11: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim un accident de tot just fa uns instants a l'AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, que en sentit nord talla un carril de circulació provocant 2,5 km de retencions. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda, doncs que a hores d'ara continua deixant un carril tallat en sentit nord, també a l'AP7, però en aquest cas entre Cambrils i Vilaseca. Per l'altra banda, també tenim algunes retencions als voltants i accessos de Barcelona. Destaquem el nus de la Trinitat, que deixa retencions de les seves vies principals i que de retruc doncs, afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió a l'AP7, també a Barberà, però en sentit sud, amb 4 quilòmetres de cues, també al punt justament de l'accident que mencionàvem abans. També a la C58 tenim retencions des de Sant Quirze de manera intermitent amb direcció Barcelona, cap al nus de la Trinitat. I al Llobregat, per últim, retencions des de Sant Feliu durant 1,5 km de moment amb poca intensitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
10: Pel que fa al temps, després dels ruixats d'ahir, avui ara a primera hora encara hi haurà alguna pluja intensa a la zona del Montsià i el Baix Ebre, que poden deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Per la resta ja tindrem un dia tranquil, amb sol, boira a l'interior i cel variable a la costa. A la tarda hi haurà també algun ruixat puntual al Pirineu i a Osona. L'ambient és més fresc ara al matí, amb termòmetres que baixen i que arribaran a màximes de 28 graus a Lleida, 25 a Tarragona i Barcelona i 23 a Girona.
9: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
10: Els docents catalans estan cridats avui a una nova vaga amb una manifestació que tindrà lloc aquest migdia a Barcelona. La represa de la vaga arriba després que la majoria dels docents hagin rebutjat el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris la setmana passada. Ens en dona més detalls l'Anna Utiel. Anna, bon dia.
12: Bon dia, Montse. En la consulta organitzada per USTEC, CGT i la Intersindical han votat un 60% dels docents i el 65% han rebutjat el preacord. Per això, USTEC ha reactivat les protestes, mentre que CGT i la Intersindical no les havien aturat en cap moment. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
13: Tothom a les 12 a Arc de Triomf. I la setmana vinent hi haurà noves jornades de vaga. Decidirem la forma d'aquestes col·lectivament, com hem fet fins ara, parlant amb la resta de sindicats i consultant a la nostra afiliació.
12: Segura també demana reunir-se avui mateix amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. D'altra banda, el sindicat Professors de Secundària ha fet una votació només entre la seva afiliació i aquí ha guanyat el sí amb un 63%. Per aquest motiu, signaran l'acord amb Educació.
10: Doncs des de l'organització del sindicat de professors de secundària defensen que es tracta d'un acord amb millores concretes per al professorat, sobretot en termes de condició i estabilitat del sistema. Ho han explicat en declaracions a La Brúixola el portaveu del sindicat, Andreu Navarra.
14: Que és un acord que és bo per la secundària, no considerem que siguin engrunes, però aquest acord a nosaltres tampoc ens satisfà. Nosaltres recollim aquest gairebé 3.000 milions d'euros d'inversió en educació i comencem a demanar més coses.
10: En aquest sentit, opten per desmarcar-se de la vaga prevista i apostar per la negociació en un context que descriuen com a tens i acumulat des de fa anys dins del sistema educatiu. Amb tot, Esther Niubó inicia avui una ronda de contactes amb els sindicats, tot i que la seva intenció és desplegar les mesures pactades. La consellera d'Educació ha reivindicat l'esforç del govern per atendre les reclamacions dels docents i fer una crida a la responsabilitat.
15: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré, doncs, una ronda per poder fer una valoració conjunta de la situació.
10: Pel que fa a la resta de partits, Junts ha aprofitat el no dels docents per demanar la dimissió de Niubó, que ara per ara no té en contra els socis d'investidura. Ricard Jiménez, bon dia.
16: Bon dia, Montse. El principal partit de l'oposició segueix desgastant el govern de Salvador Illa fent servir la crisi d'educació. El seu portaveu, Salvador Vergés, ha exigit el cessament de Niubó i que el president de la Generalitat encapçali les negociacions.
17: Ha arribat el moment en què la consellera Niubó s'ha d'apartar i que el qui ha d'assumir el lideratge d'aquesta gestió de la crisi ha de ser el propi president Illa.
16: Pel que fa al soci d'investidura, Esquerra s'ha compromès a seguir treballant per la desescalada del conflicte, mentre els comuns exigeixen la represa immediata de les negociacions.
9: Más de uno Catalunya.
10: En plena política, els pressupostos han superat la prova de foc del debat a la totalitat i segueixen la seva tramitació parlamentària. Ara es debatran en comissió per tal d'aprovar-los definitivament a principis de juliol. Marcos Díaz, bon dia.
18: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el govern ja fixa com a gran prioritat el finançament singular. La consellera d'Economia demana a Junts i al PP que no posin pals a les rodes.
19: Quan això arribi al Congrés, no es bloquegi. Que pensem en el país.
18: L'oposició, en canvi, els tira per terra perquè consideren que situen Catalunya en la decadència. Són Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
20: La incompetència del PSC a les renúncies constants d'Esquerra i a l'extremisme dels comuns.
21: Al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, Prodolens.
18: I Esther Capella, d'Esquerra, i Jessica Albiach, dels comuns, mentrestant, avisen que els pressupostos no són un xec en blanc.
22: Perquè Esquerra Republicana no estem aquí per administrar bloquejos, i som per fer avançar Catalunya.
23: Cada vegada que a partir d'ara vulga aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura.
18: La CUP, al seu torn, els qualifica de poc ambiciosos i Aliança diu que només són per evitar eleccions.
10: Gràcies, Marcos, i sàpiguen que Nestlé i els sindicats han arribat a un preacord per rebaixar l'impacte de l'ERO a Catalunya. Finalment, l'empresa passa d'acomiadar 178 treballadors a 119, una reducció d'un terç respecte a la seva primera proposta. La gran majoria de les afectacions es concentren a Esplugues de Llobregat.
9: Más de uno Catalunya.
10: La rehabilitació energètica dels habitatges és una prioritat per avançar cap a un model més eficient i sostenible. Actuacions com l'aïllament, el canvi de finestres o la incorporació de bombes de calor, aerotèrmia, permeten optimitzar la climatització amb un únic sistema eficient i reduir el consum. La Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català d'Energia, posa a disposició el simulador de rehabilitació per identificar les millors solucions per a cada llar.
9: Más de uno Catalunya.

0: amb Montse Valls.
1: A 7 i 27, rebassem l'actualitat esportiva. Albert Arranz, bon dia.
2: Bon dia. El Barça de bàsquet perd 87-90 al Palau Blaugrana davant l'UCAM Múrcia, el segon partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB, i haurà de jugar el tercer definitiu dissabte a les 9 de la nit al Palacio de los Deportes Murcia. El georgià Tornik Echengeli, amb 18 punts i 7 rebots, fou el més destacat dels de Xavi Pasqual. A les 9 de la nit, el Joventut rebrà avui a l'Olímpic Badaloní el Baskonia, el segon maig de la seva sèrie de quarts. Els vitorians van vèncer el Buesa Arena dimecres i, per tant, la victòria verdinegra és obligada si no volen dir adeu a la temporada. En cas de triomf català, el tercer i definitiu es jugaria a Àlaba diumenge a les 9 de la nit. I avui comença la fase final de la Copa del Rei d'handbol a Alacant. El Barça obre la competició enfrontant-se al primer partit de quarts de final al Club Atlético Valladolid.
1: Gràcies, Albert. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: Hola.
4: Hola.
5: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
7: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering, vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering, la mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
0: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
8: Media, 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
9: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
10: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
9: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
10: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Bon dia. El nou preacord entre sindicats i educació ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que aquest dijous s'han manifestat a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga que corresponia a la

0: demarcació de Lleida. Tan bon punt s'ha fet públic el resultat, amb un 65% dels vots contraris a aquest preacord, els manifestants han reaccionat amb una enorme satisfacció i fins i tot han destapat ampolles de cava. Docents i organitzacions convocants han fet crides a continuar amb la vaga i han exigit la dimissió de la consellera Niubó. Segons insisteixen, el sou no és el seu objectiu prioritari, sinó les millores estructurals i avançar cap a una educació pública de qualitat. De la seva banda, el Departament d'Educació ha xifrat en un 8,5% el seguiment de la vaga de docents aquest dijous a Lleida, al Pirineu i Aran, amb dades facilitades pel 88,2% dels centres de treball amb personal afectat a les 5 de la tarda. I també destacar que el 36,7% de la població catalana a partir de 15 anys té estudis superiors a 1 de gener de 2024, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. El Barcelonès, el Pallars Sobirà i el Garraf són les comarques amb percentatges més alts i les úniques que superen el 40%. En canvi, la Terra Alta, l'Alt Empordà i la Segarra són les que registren les xifres més baixes. El programa de detecció precoç de càncer de colon i recte a la Regió Sanitària de Lleida arriba als 15 anys amb el diagnòstic de mig miler de casos, majoritàriament en fases inicials. Des de l'inici del programa s'han enviat 490.000 cartes instant a homes i dones d'entre 50 i 69 anys a participar en el cribratge i actualment la Regió Sanitària de Lleida registra una de les taxes de participació més elevades de Catalunya, notablement superior en les àrees rurals en comparació amb les urbanes. Salut preveu ampliar l'edat del programa fins als 74 anys de forma progressiva a partir del quart trimestre d'aquest any. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero. En 20 minuts ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
1: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
2: Alsina, la hora...
3: Las 8 en punto de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Els docents tornen a anar aquest divendres a la vaga després de conèixer-se els resultats de la consulta que els sindicats van impulsar per decidir si firmaven el preacord o no amb el Departament d'Educació. Dos de cada tres docents, és a dir, el 65%, s'han decantat pel no. En canvi, hi ha votat a favor el 63% dels afiliats a professors de secundària i el sindicat ha desconvocat l'aturada. Avui és divendres, és 5 de juny de 2026. Obrim l'informatiu Matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 14 graus de temperatura. A la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 12 graus a Cervera, 13 a Tàrrega i a Balaguer, 14 graus a Mollerussa i a les Borges Blanques. Al Pirineu, 10 graus a Tremp, un grau negatiu a Sort. La situació meteorològica que ens espera aquest matí ens l'avança Juan Carlos Piña. Bon dia.
2: Bon dia. Avui a la província de Lleida tenim intervals de núvols disminuint la nuvolositat durant la jornada. Les temperatures tendeixen avui a baixar, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida i Balaguer, 27 a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell, 19 a Viellem i Aran. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable, tendint a ponent, sent ocasionalment moderat al terç sud. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos, pel que fa a la situació del trànsit. Hores d'ara, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Luis me ha dicho que baja en 5 minutos. Conociéndolo, calculo que me hará esperar media hora. Saliendo menos 5 llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura. Que luego da más pereza.
4: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Lleida, la teva radio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.

0: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem el nou al preacord entre sindicats i educació a desfermar l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que aquest dijous es manifestaven al migdia a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga que corresponia a la demarcació de Lleida al Pirineu i Aran. Tan bon punt s'ha fet públic el resultat, els manifestants han reaccionat amb una enorme satisfacció i fins i tot han desplegat ampolles de cava. Els docents i les organitzacions convocants han fet crides a continuar amb la vaga, han exigit la dimissió de la consellera d'Educació Esther Niubó. Segons insisteixen, el sou no és el seu objectiu prioritari, sinó les millores estructurals i avançar cap a una educació de qualitat. Carles Vilches és el portaveu de la Intersindical a Lleida.
1: Exigim la convocatòria immediata del comitè de vaga, exigim la dimissió de la consellera Niubó i la interlocutòria del president Illa, demanem que tothom demà al carrer secundi aquesta vaga, la del 5 de juny al carrer, confirmarem, ens sumarem a la convocatòria de vaga que ja ha convocada també per la setmana que ve amb la visita del Papa i, evidentment, que la lluita continua, la lluita no s'atura. El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
0: El Departament d'Educació ha xifrat en un 8,5% el seguiment de la vaga de docents aquest dijous a Lleida, al Pirineu i Aran, amb dades facilitades pel 88,2% dels centres de treball amb personal afectat. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa i una reflexió profunda als sindicats, amb els quals avui, aquest divendres, mantindrà una ronda de contactes. Altres qüestions, el programa de detecció precoç de càncer de colon i recte a la regió sanitària de Lleida arriba als 15 anys amb el diagnòstic de mig miler de casos, majoritàriament en fases inicials. Des de l'inici del programa s'han enviat 490.000 cartes instant a homes i dones d'entre 50 i 69 anys a participar en el cribratge i actualment la regió sanitària de Lleida registra una de les taxes de participació més elevades de Catalunya, notablement superior en les àrees rurals en comparació amb les urbanes. Salut preveu ampliar l'edat del programa fins als 74 anys de forma progressiva a partir del quart trimestre d'aquest any. I l'alcalde Fèlix Larrosa, l'alcalde de Lleida, ha refermat aquest dijous des de Barcelona el posicionament de la ciutat com a segona capital catalana amb la transformació més important de Catalunya i ha reivindicat el seu paper rellevant dins del sistema logístic català, estatal i europeu. Larrosa ha defensat un model de creixement econòmic basat en la logística, el talent i la indústria agroalimentària i ha assegurat que és el moment de Lleida en una conferència a l'estand de la Generalitat en el marc del 28è Saló Internacional de la Logística a Barcelona, on s'ha presentat el polígon industrial de Torreblanca i les oportunitats de creixement que genera. Un nou polígon que comptarà amb 328 hectàrees, així com l'ampliació del polígon El Segre i la segona fase del polígon Torresoler, més el sòl existent, faran que Lleida arribi als 6 milions de metres quadrats de sòl industrials en la ciutat catalana amb més projecció de sòl industrial. I anem fins al Pallars Sobirà. El municipi de Vilamur acollirà aquest dissabte la segona edició de la recreació històrica de la Guerra Civil al Pallars a les fortificacions del Tossal de Sant Joan de Vilamur. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Soriguera que té com a objectiu posar en valor els vestigis de la Guerra Civil conservats en aquest indret. La recreació comptarà amb la participació de 4 grups especialitzats que recrearan tant les unitats franquistes com les republicanes. L'historiador i coordinador de la iniciativa, Oriol Riart, ha destacat la importància d'aquest indret que té 6 nius de metralladores, trinxeres restaurades, parapets i llocs de tirador.
2: La idea de la recreació bàsicament és donar a conèixer els fantàstics vestigis de la Guerra Civil que ens han arribat fins a nosaltres al Tossal de Sant Joan de Vilamur, en els quals s'hi pot veure 6 nius de metralladores, una àmplia xarxa de trinxeres i 4 parapets i alguns pous de tirador.
0: Al turó de Sant Joan, l'any 1938, en el context de la Guerra Civil, l'exèrcit franquista hi va bastir un conjunt defensiu format per un total de 9 búnkers, 6 parapets, 2 pous de tirador i un polvorí. Tots aquests elements estaven enllaçats per una xarxa de trinxeres i bastien un dels nombrosos centres de resistència franquista del front del Pallars. Tots aquests elements arquitectònics es podran veure i trepitjar aquest dissabte durant la recreació històrica. I la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest dijous inicialment el projecte d'urbanització del nou parc de la Porta de Sant Martí, el primer dels projectes del Pla Integral del Centre Històric que s'engegarà al barri. Serà el primer bosc urbà del Centre Històric amb prop d'un centenar d'arbres. El projecte consisteix en transformar el solar que havia acollit l'antiga comissaria de la Policia Nacional.

0: nacional en aquest nou parc, de manera que l'espai verd quedi integrat en la topografia del terreny i sigui plenament accessible en els seus itineraris principals. També s'inclouen espais de descans amb cadires i altre mobiliari urbà. Els Mossos d'Esquadra han multat 134 conductors per excés de velocitat a la carretera C13 a Vilanova de la Barca al Segrià en les dues últimes setmanes. Aquestes setmanes s'havien incrementat els controls de velocitat en aquest punt, al voltant del tram urbà de Vilanova, després de constatar la preocupació de les autoritats locals d'aquest municipi perquè diversos conductors no respectaven la velocitat màxima, els 50 km per hora, quan creuaven l'interior del poble.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
2: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero. Tu radio.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: A les portades de la premsa local, titular imatge el diari La Mañana, desacord regat amb cava. També en primera plana, la Divisió d'Investigació Criminal indaga la mort de la jove trobada al riu. Aquesta àrea dels Mossos se'n fa càrrec al revelar a l'autòpsia algun signe no compatible amb una mort natural o bé una caiguda. Al diari Segre, condemnada només una multa a una conductora que va matar tres motoristes. I en la imatge de portada, els docents reprenen les vagues. 8:45 del matí, continua l'actualitat i la informació a Onda Cero amb Carlos Alsina i tot l'equip de Más de Uno. Tornem a partir de la 1 del migdia amb la ciutat, que acabo de passar un bon matí.
3: Media, a las 7:30 de la mañana en Canarias.

0: están buscando algo que llevarse a los oídos, tome nota de esto. Los Perseguidos es la serie de ficción de Onda Cero Podcast.
1: Ya pueden escuchar casi todos los episodios de ese espectacular thriller inmersivo que te traslada a la España kinky de los 80 y a la de la corrupción política actual. Los Perseguidos está disponible en la web y app de Onda Cero y en A3 Player.
2: Más de uno en Onda Cero.
3: Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Dormir de mil maneras. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Flex, Picolinas, Paul Relax y muchas más. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Solo hasta el 8 de junio en El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
6: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
7: Dormimax, la solución eficaz para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y con valeriana, melisa y amapola para evitar despertares nocturnos. Dormimax, ahora también en infusión tradicional, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
8: Dormimax, de Laboratorios Bio3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
9: Próximo destino, Zaragoza.
10: El sábado 6 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Parque Macanazón de Zaragoza, con motivo de la Feria de la Garnacha 2026, y para descubrir todos los atractivos de una ciudad reconocida este año como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. El sábado 6 de junio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera con Carles Lamelo. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Onda Cero, tu radio.
11: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
12: Sabies que la teva vivenda perd fins al 30% de la seva energia per unes finestres en mal estat? Canviar-les no és una despesa, és la millora més intel·ligent que pots fer. A Solglas t'assessorem. Tom Cirera 2, 973 26 77 00 o a solglas.es.
13: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
14: Ell pot. I tu? També pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
15: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
16: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
14: Ells poden. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
17: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu? Què vols ser?
18: I per tot el que viurem.
17: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
19: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
20: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
19: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
20: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. Que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
18: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
21: Una de la madrugada, y tú estás en la cama, con la respiración relajada y el sueño a punto de arrastrarte del todo. Pero entonces, el plástico de la botella cede. La nevera empieza a emitir un zumbido. Y en el rellano se escuchan pasos de un vecino que vuelve a casa medio zombie. Que lo único paranormal que escuches de madrugada sea La Rosa de los Vientos. Escucha Fenómenos Extraños, Historias y Misterios. A partir de la una de la madrugada, todos los fines de semana, en La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
18: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
22: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
23: Gràcies, molt bé.
22: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
23: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
18: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
24: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
25: One, two, three, four.

0: Tan sap, és el psicòleg del programa, David Cueto. Què tal? Molt bona tarda.
1: Muy buenas tardes, otra vez.
2: Perquè, clar, ara el David parlava d'una subjectivitat a la percepció del temps. Aquí ja en salta una mica, no? Però pot passar una hora per tu, sí, o per mi, però t'asseguro que si tu tens una fletxa clavada a la cama, et passarà molt més lenta aquella hora.
3: Te decían algo así, que de niño el tiempo parece que es más lento, porque digamos que vemos la realidad a través de lo que se llama heurísticos. Hacemos como módulos, digamos, de realidad. Van pasando eventos y, claro, de niño, como todo es muy nuevo, son como muchos mini módulos de cositas nuevas que van pasando. De adulto, claro, parece que ya agrupamos, por ejemplo, trabajo, casa, ocio, ¿no? Entonces, como agrupamos más situaciones diarias en un mismo elemento, parece que pasa como más rápido.
4: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: la audiencia es un clamor, sí podríamos hacer los viernes por la noche, a la hora de la cultureta nocturna, lo que se hace cuando hay fútbol y brújula, que los oyentes pueden elegir cuál de los dos programas prefieren escuchar. Entonces, claro, podríamos hacer dos, cultureta Gran Reserva y Magia en la Onda, para que los oyentes puedan ser soberanos, como hizo Rafa, y elegir claro cuál de las dos les interesa. Lo vamos a proponer para la temporada.
1: La cultureta ganaría por aclamación.
2: Pero igual Magia hacía trampas, manipulaba con sus trucos mágicos, manipulaba el dial.
0: Oye, ¿de qué vais a hablar? Queda un minuto. ¿De qué vais a hablar en la cultureta nocturna hoy, en esa
3: de la madrina?
1: Vamos a hablar de la madrina. Vamos a hablar de Mary, de nuestra amiga Mary.
2: En latín.
0: Ah, Mary Bear.
2: En latín.
0: Y ahora que saca un libro nuevo.
1: Maravilloso libro. Sí. Buenísimo libro.
3: Y además es muy bonito físicamente. Sí. Eso también es importante.
1: Muy fácil de leer, muy cortito.
3: Y además muy personal, muy...
1: Muy divertido.
2: Y luego, para compensar, tenemos otro libro sobre Berlín que es cortito, pero no es fácil de leer. Es
1: de otro amigo, además.
2: Matías Senar, muy Matías bueno,
4: en
2: buenísimo.
4: Alemán, además.
2: Uno se ha publicado. La mitad de la cultureta es en alemán y la otra mitad va a ser en
1: unos
2: en
1: hablamos griego, en griego, otros en latín, y
0: pero
1: ya
0: eso
1: vemos.
0: No pasa nada porque la cultureta se pueden activar los subtítulos.
4: País, Willy.
1: Sí.
0: De hecho, yo los activo los subtítulos.
4: País,
0: cuando habláis en español.
4: Que tiene el país, recomendaba lecturas en alemán.
1: ¿Recomendaba?
4: Lecturas de libros que tradujeran al alemán. Recomiendo que se traduzca inmediatamente del alemán este ensayo sobre el que él no hablaba alemán, pero
2: así lo puedo leer, ¿no? Decía.
0: Bueno, que os vais. En cinco sí minutos llegan ya las noticias. Que tengáis un día estupendo y una cultureta nocturna Gran Reserva, de las largas, las densas, las profundas, las que gustan también. Adiós, Sergio. Sí, adiós, Willy.
1: Adiós.
0: Adiós, Amón. Hasta otro día. Adiós, Rosa. Hasta esta noche. Sí. Hasta el lunes en concreto, sí. Ahora en cinco minutos repasamos la actualidad.
5: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
6: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
7: No tots els urbans són avorrits. El nou Suzuki Swift arriba amb estil, tecnologia i ganes de divertir-te. Etiqueta Eco, canvi automàtic i fins i tot tracció 4x4 All Grip Auto. Preparat per moure't diferent. Nou Suzuki Swift. Fes-lo teu. Suzuki Lleida. Polígon industrial al Segre. Parcel·la 701. Antic Comac. Grup Optimotor.
8: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
9: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: Comencem a Cambrils, a la Torre del Port, amb l'exposició Redibuixem la història, dones que fan canviar el món, realitzada per l'alumnat de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. La mostra recull il·lustracions de 20 dones referents per reivindicar la presència femenina al llarg de la història en diferents disciplines humanistes, com ara l'art, l'escriptura, la fotografia i l'arquitectura. Camins Kilòmetre Zero organitza els divendres, dissabtes i diumenges al TAS Vida Xató, l'essència del territori, una activitat entre vinyes, patrimoni i paisatge mediterrani. Una experiència que comença amb l'explicació de la vinya que rodeja el castell per entendre de prop el territori, el clima i el caràcter de la plana de secà de l'Alt Camp, on el paisatge mediterrani, la història i el vi dialoguen des de fa segles. Després, la visita continua cap al castell de Vila-rodona, ressenyat per primera vegada al segle XII, construït per protegir l'arribada dels monjos cistercencs al monestir de Santa Escriu europeus i emmarcat dins dels castells de la marca hispànica, avui està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. I seguidament s'ofereix un tast íntim i exclusiu entre els murs del castell per gaudir d'una selecció de vins elaborats segons els criteris dels vins de Chateau. I al Museu de Reus, en el marc de la programació de l'any Gaudí, té lloc l'exposició I si Gaudí hagués tingut intel·ligència artificial? Oficis que canvien, creativitats que resisteixen. Una proposta vinculada al centenari de la mort de l'arquitecte reusenc que convida a reflexionar sobre com la tecnologia transforma la manera de treballar i de crear.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
11: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemany, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojo y blanco durante muchos, muchos años.
12: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
13: Jo crec que no és un jugador de 100 milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
5: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
14: Luis me ha dicho que baja en 5 minutos. Conociéndolo, calculo que me hará esperar media hora. Saliendo menos 5, llego de sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura, que luego da más pereza.
15: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Lleida, la teva radio.

0: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Isma de la Parra al control tècnic i aquí al meu costat, de moment, Gerard Sanz, què tal? Bon dia.
1: Que buit està l'estudi, eh?
0: Sí,
1: bon dia, Míriam.
0: Però estem citats a aquesta hora, no?
1: Sí, avui ni fotofinish ni res, tu.
0: Pues no sé si dir-te que comencis.
1: Què tal la vida,
0: molt bé,
1: Míriam
0: molt bé,
1: Frank?
0: És que no tenim gaire temps
1: divendres
0: per
1: ja.
0: Xerrar.
1: Divendres ja, clar, sí.
0: Vinga, comencem amb la pinduleta del papa, va.
2: Habemus papam, Leonem decimum quartum.
3: Lleó 14. El papa visita Catalunya.
0: Robert Calvo, bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Com estem fent aquests dies previs a l'arribada de Robert Francis Prevost a Barcelona, expliquem algunes històries al voltant de la figura de Lleó 14, el papa nord-americà, però amb arrels mediterrànies, i ja el tenim gairebé aquí, Robert.
4: Ai, sí, Míriam, quina emoció, perquè ja el sentim tan a prop, sobretot els madrilenys i madrilenyes, que el veuran aquest cap de setmana, que estarà allà a Madrid, que serà la ciutat protagonista, i ja la setmana que ve a Barcelona i a la resta d'indrets marcats al mapa, perquè després marxarà a les Canàries. Però aquí ens estem ja preparant, estem conscienciats.
0: Sí, perquè...
4: amb tot el que ens passarà...
0: Sobretot els que viuen a la zona, eh?
4: Sí, la gent que viu a la zona,
0: a les zones afectades,
4: doncs ja està fent allò una mica de mapa de la seva vida dels propers 4 dies, no?
1: Demanar permís per anar a casa teva,
4: sí, que et demanaran el DNI per poder entrar
0: a
4: casa.
0: Que no surtin sense el DNI, sisplau.
4: Sí. Informació de servei, si vostè viu al voltant de la Sagrada Família, ja sabrà el que ha de fer, perquè l'hauran informat degudament, però ho diem aquí a la ràdio, les persones que estiguin a les zones afectades per la visita del papa, el dia 9 i el dia 10 és bo que partin el DNI al damunt per identificar-se. Com et deia, estarà aquí el papa i no em sé molt bé quin és el menú, encara ho heu d'investigar, quin és el menú que seguirà Robert Francis Prevost en els seus 2 dies d'estar aquí, sobretot a Montserrat, que és on farà el dinar, diguéssim, del dia 10, el dia 10 que és el dia que està a Montserrat. Home, jo penso, els monjos de Montserrat deuen fer una dieta molt austera, no? Vull dir, per dinar unes llenties i una taronja,
0: ben
4: per exemple.
1: Sí.
4: Pot ser, no?
0: Doncs
4: o una amanida
0: menú,
4: o... Bé, veurem que... Què menja...
1: És quan es menja allà una hamburguesa, una pizza...
4: No crec,
0: no,
4: eh?
0: No crec.
1: Uns ous estrellats.
4: No ho veig. Avui us explico com és el paladar de Lleó 14.
0: Ah, ja, a veure, mira. A veure si és vegà...
4: I m'agrada molt aquest... Perdó, aquest home. M'agrada molt aquest home, el papa Lleó 14... Sí, anava a dir tio carinyosament perquè és que em sembla que
0: és proper,
4: té...
0: No?
1: Que és proper.
4: El seu paladar, sí.
0: A veure, què li agrada?
4: La seva cosa favorita és una cosa que ve del seu país, dels Estats Units d'Amèrica, diu la pizza i la cervesa.
1: Mira, a qui més
0: li agrada?
1: A qui ens trobem?
0: A qui ens trobem?
4: Escolta'm, però pizza de Chicago, l'heu tastat mai?
1: Aquella gruixuda.
4: Aquella gruixuda, sí, la pizza de Chicago, que no és com la pizza aquesta d'aquí d'Itàlia.
0: No, si aneu a Chicago no demaneu una per persona, demaneu una per compartir.
4: Una per cada 7, no?
0: Exacte.
4: Doncs això és el que més li agrada, la pizza de Chicago amb la cervesa i tacos, diu que li agrada molt els tacos. Però atenció, perquè com que ell va viure tants anys al Perú, diguéssim que va adaptar el seu paladar o el va educar amb les coses que són populars d'allà. Diu que el que més li agrada és el ceviche. Us agrada el ceviche a vosaltres?
1: M'encanta.
4: Per la gent que no sàpiga què és el ceviche, és peix madurat, no? O macerat.
0: Macerat amb llimona.
4: Amb llimona, i aporta ceba, i espècies,
1: no? Leche de tigre.
4: Leche de tigre. Bon. Diu que és fresc, àcid i vibrant. Diu que va confessar en una entrevista... En una...
0: Com tu, Robert.
4: Sí. Com... Que fresc, que si
0: Montse Valls, bon dia, que si no, no podràs ni riure.
5: Bon dia, com
0: tranquil·la.
5: Estem? Perdó, demano
0: no,
5: perdó per entrar
0: no,
5: tan tard.
4: Que té més fresca i vibrant, la Montse Valls.
5: Ui, fresca.
4: Fresca de frescura, no de...
0: De joventut.
4: De joventut, això volia dir. Ell va confessar, Robert Francis Prevost, abans de ser papa Lleó 14, va confessar una publicació peruana que el ceviche el tornava absolutament boig. Però no només això, perquè diu que el va captivar en els seus anys al Perú el seco de cabrito.
0: Què
4: és el seco de cabrito? És un guisat del nord, intens, aromàtic, amb chicha de jora, amb cilantro, amb coriandre, i zapallo loche, que és una mena de carbassa, ho he investigat, és com una mena de carbassa d'aquestes...
0: No entès res, però sona molt bé.
1: Sí, sí,
4: és a dir, és un guisat de cabrit amb carbassa i cilantro.
1: Oh,
4: vale?
1: Quina gana.
4: Això diu que és el que més ha trobat a faltar del Perú un cop ja s'ha instal·lat a Sant Pere del Vaticà. I també el seco de pollo, que és un guisat més o menys... similar al del cabrito, però...
1: Home, se'l pot fer enviar, no? Tant que el troba a faltar.
4: Ah, no,
1: és el papa, vull dir...
4: Segur que hi ha un peruà a Roma que li fabrica...
1: Digue-li que no, al papa.
4: Clar, sí. Ell diu que no busca els luxes a l'hora de menjar, que és una persona austera, no demana plats sofisticats, fins i tot quan era cardenal dormia a habitacions d'hostes i menjava el mateix que els seus amics.
0: Molt bé, em sembla
4: Vull
0: molt
4: dir que no feia vida de papa, de que
0: em demanava molt bé.
1: Macarrons cardenal, no? Per exemple, que hi ha uns macarrons que són macarrons cardenal.
4: Ah, sí, bocata di cardinale, eh? El perfil gastronòmic diu que els que el coneixen el defineix una paraula, humilitat a l'hora de menjar. No és una persona que busqui grans coses, busca sabors autèntics. I he descobert el que li donaran i li han ofert a Canàries, que ja ha acceptat, que és una selecció de formatges de les Canàries amb vino canario, i després papes con mojo.
1: La papita con mojo.
4: Per tant, res extravagant. Allà on va, es menja el que és tradicional allà.
0: M'agradaria saber si al papa li agrada
4: el pa amb tomàquet.
0: El protagonista del nostre dilema d'avui, sí. Gerard.
1: Home, jo crec que sí. Jo crec que
0: aquí no li agrada.
1: I és que mira, a més ho lliguem, no? Perquè és estatunidenc, el nou papa. Anem, avui, com cada divendres, traslladem el dilema que ens plantejarà, cap al final del programa Lluís Soler, que avui aprofita un dia mundial per plantejar el dilema, i és que, com deia, als Estats Units, cada primer divendres de juny es celebra...
0: Ai, quina cançó has posat?
1: Bueno, sembla que m'hagis llegit el pensament.
0: Has posat aquesta?
5: Nervis.
1: Ai. Sí, jo crec que és la que penses tu. Sí, no passa res, home, és molt divertida.
0: Ai, mare meva.
1: El dia del dònut!
4: Escolta, m'acabo de descobrir...
0: Això hauria d'haver parat abans.
4: Que no és...
1: Home, és boníssima aquesta
4: no
1: cançó.
4: No és nord-americà el dònut. No és d'origen nord-americà, és d'origen europeu. És del nord d'Europa, de l'edat mitjana, i és dels Països Baixos.
0: De l'edat mitjana.
4: Va néixer al segle XVII.
5: Ho tenim tan relacionat, jo crec, amb el Homer Simpson i tot això, sí. I amb els policies...
1: Oh, rosquilles! Sí. Amb el jefe Wiggum i tot.
5: Els policies.
4: És que és increïble. És del 1847 i és d'un atribuït al capità d'un vaixell estadounidenc que va estar als Països Baixos.
1: Doncs mira, la jornada es celebra al país nord-americà per agrair el gest de les dones voluntàries que durant la Primera Guerra Mundial van mostrar el seu suport als soldats, oferint-los aquest pa de pessic amb un sabor especial que té un forat al mig i que agrada absolutament a tothom. Bé, potser hi ha alguna excepció, però ens agrada a tots. De dònuts avui dia n'hi ha de molts tipus, però el dilema d'avui ens cenyim als dos més clàssics. D'una banda, tenim el que està recobert de xocolata i de l'altra, doncs, el més clàssic dels clàssics, el de sucre, aquell que té una fina capa de sucre glaç desfet. Per tant, avui volem que us posicioneu...
5: T'ha criticat, però està ballant ella el Pomem el Dono.
1: És que se te'n va el cos.
0: M'agrada aquesta cançó.
1: Se te'n va el cos.
0: I a casa l'hem escoltat.
1: Sí, home, i tant, mil vegades. Com deia, avui volem que us posicioneu, tal i com farem nosaltres el dilema d'aquí una estona. Què preferiu, el dònut de xocolata o el dònut de sucre? És ben simple. Vinga, va. Com? Què ha passat aquí?
6: Anda, los dònuts.
1: Anda, los dònuts. Respostes amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Dònut de xocolata o dònut de sucre. 676-760908.
0: Necessitaria un exemple per posicionar-me, vull dir.
5: Una cata
0: no sé
5: de
0: per
5: dònuts,
0: què no tenim aquí un dònut per cadascú. De...
1: Hauríem d'haver baixat aquí a
0: no
1: comprar,
0: clàssics,
1: que hi ha un lloc,
0: no?
1: O trucar a la companyia que porta el mateix nom i que ens envies una
0: Montse cata. Valls, tu què?
5: Jo, sucre, 100%. Sí? 100%, m'encanten.
0: Sí. Això és vegetarià, no porta res raro que no puguis menjar?
5: Bueno, segur que alguna està feta amb manteca de cerdo, això és algun... Bueno, segur,
1: de tripes però... corazón, no?
0: Tot el que està bo està fet.
5: Però m'agraden... Sí, els dònuts m'agraden molt.
0: Doncs vinga. I vosaltres, què, us agraden els dònuts? Però el de sucre, el tradicional, o el de xocolata? Notes de veu, el 676... 760908 i en una estoneta doncs sabrem què pensa la resta de la taula. Mentrestant, repassem l'actualitat.
5: Som-hi.
0: Nova jornada de vaga de docents a tot Catalunya, la primera de tot el col·lectiu després del rebuig a la proposta del govern.
5: La mobilització està convocada i secundada pels sindicats USTEC, la CGT, la Intersindical, COS i FESUSOC. I la jornada ha començat ja amb accions protesta i és que passats 10:45 del matí un grup de manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura del passeig de la Zona Franca en els dos sentits de la marxa. Abans, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació al Barcelonès, al passeig de la Zona Franca de Barcelona, amb crits en contra de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i pancartes que exigeixen la seva dimissió.
0: Tres columnes que sortien de diferents punts de Barcelona s'han trobat a Arc de Triomf i hores d'ara comença una manifestació. Seguint-la es troba la nostra companya, l'Anna Utiel. Anna, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Míriam. Doncs mira, és ben bé que està a punt, a puntet de començar ara. Ja han col·locat
6: la capçalera, la pancarta de la capçalera, diguéssim, que per cert diu ha guanyat la dignitat educativa, i és que per als manifestants d'avui, doncs, consideren que el no al preacord, que és l'opció guanyadora amb un 65% dels vots en la consulta, doncs és l'equivalent a això, a la dignitat educativa. Aquí a Arc de Triomf la veritat és que hi ha moltíssima gent, un cop més molta samarreta groga, sempre us ho explico, que és el color que han triat els docents com a color de la protesta. Realment està ple de gom a gom aquest punt de la capital catalana, i recordem que la manifestació acabarà a les portes del Parlament per fer sentir la seva veu. La d'avui és aquesta jornada de vaga convocada a tot Catalunya, i primer havia de ser inicialment l'última del curs, però no ho serà perquè, com explicàveu, doncs el dimarts vinent tornarà a haver vaga. Aquests mateixos sindicats han convocat una vaga a tots els docents de Catalunya. Serà una vaga que coincidirà amb l'arribada del Papa, de qui parlàveu ara, per cert, l'arribada del Papa a Barcelona, i a més també coincidirà amb l'inici de les proves d'accés a la universitat, les PAU, que això pot ser complicat perquè hi ha docents de secundària que són correctors, que són vigilants, que han d'acompanyar els seus alumnes a les PAU i que estaran cridats a la vaga. Tot i això, el sindicat Professors de Secundària no secundarà aquestes vagues perquè ja s'ha desmarcat de tots aquests moviments, perquè sí que ha signat el preacord, però també hi ha docents de secundària que estan afiliats a altres sindicats que no són aquests. Per tant, hi pot haver complicacions. Per cert, una cosa més, ara acaba de parlar fa poca estona la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, que ha tornat a fer autocrítica, ja ho va fer ahir, ha dit que potser no van prendre la millor decisió en signar aquest preacord la setmana passada, sense haver-se esperat una mica, aviam quina era la valoració del col·lectiu. I, per últim, s'ha de dir que tornen a posar damunt la taula des d'USTEC l'opció de la vaga indefinida, però ja diuen que només ho faran si és amb el suport de la resta de sindicats. Escoltem David Canyó, un altre portaveu d'USTEC.
7: Des de l'USTEC vam llançar ja una proposta pública que era la vaga indefinida. El que hem fet és dir que nosaltres no la llançarem unilateralment, nosaltres ho estem proposant en el marc d'unitat sindical. També pensem que hem d'haver-hi mobilitzacions que engrossin el conjunt de la comunitat educativa, pensem que les famílies s'han d'implicar, pensem que la universitat s'ha d'implicar, pensem que tots els agents s'han d'implicar, si és que això de l'emergència educativa ho hem de fer entre totes i tots.
6: Doncs bé, això, ara ja comencen els crits amb els megàfons, us ja el sentiu, Niu Bo, escolta, això és una revolta, també han demanat la dimissió de Niu Bo, i amb tot no descarten els sindicats que el curs vinent hi continuï havent mobilitzacions.
0: Doncs estarem molt pendents d'aquesta mobilització. Anna Utiel, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres, fins ara.
0: Expliquem també que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fixat el nou finançament autonòmic com un dels objectius polítics en el segon tram de la legislatura.
5: Illa ha reivindicat que la proposta del govern espanyol és viable i redueix diferències entre les comunitats.
8: En aquest moment, les comunitats autònomes de règim comú, entre la més finançada, Cantàbria, i la pitjor finançada, Múrcia, totes dues del Partit Popular, hi ha 1.500 euros any per habitant ajustat de diferència. Amb aquest projecte que hem presentat nosaltres, aquesta diferència es baixa a 490 euros. Això és reforçar o dividir el conjunt d'Espanya.
5: I ja també reconegut que un altre dels objectius és que la llei d'amnistia sigui plenament efectiva per concloure, ha dit, el procés de normalització a Catalunya.
0: Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia. Montse Valls, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
5: Igualment, gràcies.
0: Sota el lema Tria, estimar, tria, comunitat, Càritas Diocesana de Barcelona ha presentat la memòria 2025, un balanç anual que deixa una fotografia social contundent que constata la cronificació de l'exclusió residencial.
4: Una fotografia que ens hauria de fer treure els colors com a país. Càritas ha atès més de 27.000 llars en les que viuen més de 63.000 persones, i diu que la majoria d'aquestes viuen en condicions lamentables, precàries. El relloguer i les situacions residencials inestables es consoliden com la principal expressió d'aquesta exclusió. D'aquestes 60.000 persones, més de 60.000 persones, el 75% no tenen un habitatge digne. A més, des de l'entitat alerten que el procés de regularització d'immigració de migrants s'està realitzant amb massa lentitud i que encara topa amb algunes barreres. S'ha acompanyat més de 3.000 persones, i d'aquestes només se n'han pogut formalitzar 1.600 de regularitzacions. Per tant, és una situació molt, molt precària.
0: Amèlia de Juan Castella, responsable d'Acció Social de Càritas Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Les dades que deixa aquest balanç, com escoltàvem, són esfereïdores i, com dèiem, confirmen que l'exclusió residencial ja ve de llarg, fins al punt que s'ha cronificat i, a més, potser és el més greu, no deixa gaire signes de millora, no?
9: certament és així, és el gran motor d'exclusió del país és l'accés a l'habitatge. Això ja ho alertàvem quan vam presentar fa uns mesos l'informe FOES de la diòcesi, que ja marcava doncs, aquesta tendència, perquè a la diòcesi de Barcelona ens trobem que les dificultats per accedir a l'habitatge

0: dignitat, un sostre on viure dignament. I això com es pot sostenir en una democràcia que es fa dia avançada i del món desenvolupat?
1: En polítiques públiques que promoguin doncs, a garantir aquest accés a l'habitatge. El problema és que com a país aquest dret que tu manifestes, que diu la Constitució, s'ha deixat en mans del mercat. S'ha mercantilitzat tot l'accés a l'habitatge i en les darreres dècades no s'han fet polítiques públiques doncs, per promoure habitatge assequible de lloguer i a nivell públic. I això doncs, ha generat aquests dèficits que en aquest moment doncs, costa tant poder arribar a cobrir les necessitats que tenim com a societat.
0: Sí, sí, el que volia dir és que com una democràcia com aquesta pot sostenir aquestes dades, és a dir, com les institucions d'una democràcia com aquesta veuen aquestes xifres que són insuportables i no se'n porten les mans al cap, no hi ha actuacions contundents.
1: Clar, jo crec que en som conscients i per això, doncs, per exemple, el govern de la Generalitat està intentant posar mesures en aquest sentit. El que passa és que anem tard. I, per tant, ara que el símptoma és tan evident, necessitem uns anys per revertir aquesta circumstància, que no és el que necessitem, que necessitaríem una immediatesa. I aquest és el decalatge que fa que continuem trobant-nos amb aquestes famílies que pateixen doncs, totes aquestes situacions. Nosaltres expliquem la situació de les persones que s'atenen des de Càritas, però crec que el problema de l'habitatge connecta amb la realitat de moltes famílies, de molts joves que tenen dificultats per poder emancipar-se. No solament és un problema que afecta a les famílies que des de Càritas acompanyem.
2: En la part més positiva, per dir-ho d'alguna manera, i tenim el fet de que 10.872 persones han rebut ajuts per cobrir les seves despeses bàsiques, però tot i així entenc que no és ni de lluny suficient, no?
1: Clar, nosaltres el que intentem doncs, és, davant de les diverses necessitats que tenen les famílies, doncs, intentar pal·liar, però som conscients que nosaltres som un granet de sorra en tota la dimensió de totes les necessitats que tenen i anem cobrint aquelles que ens semblen perentòries. Aquestes 10.872 persones és en relació a les necessitats bàsiques, però després doncs, hem ajudat altres famílies doncs, a pagar temes d'habitatge i, per tant, bueno, moltes d'elles reben diversos ajuts a nivell econòmic i també altres participació, altres projectes, altres serveis que també els ajuden a sortir d'aquesta situació. Doncs totes les persones doncs, que estem ajudant a formar-se per poder-se inserir millor en el mercat laboral o persones que els ajudem doncs, a trobar doncs, espais de relació que els vinculin amb altres persones i que els ajudin a tenir millor situació personal a nivell emocional. Vull dir que no solament les situacions de dificultat de les persones s'ataquen en un sol aspecte, sinó que intentem fer una atenció més integral en la que, davant de les diverses necessitats que tenen les famílies i les persones, doncs donar-los la més sortir de la situació en la que es troben.
0: Afortunadament existeixen entitats com Càritas, diu Susana, que ajuda a totes aquestes persones, per exemple, les 3.300 que ha salvat del sensellarisme, és a dir, d'acabar al carrer. He recuperat la xifra del desembre de 2025 de la Fundació Arrels, 1.982 persones, gairebé 2.000, dormen al carrer cada nit a Barcelona, només a Barcelona. Vostè deia, costa molt revertir aquestes xifres, però alguna cosa s'ha de fer perquè no pot ser que 2.000 persones dormin al carrer.
1: Sí, sí. De fet, entre d'altres entitats, estem promovent la llei d'erradicació del sensellarisme justament per donar resposta a aquesta situació. Està en tràmit al Parlament i el que hi reclamàvem a la roda de premsa és que els partits polítics es posin les piles per donar resposta a l'aprovació d'aquesta llei i una dotació pressupostària per poder revertir aquestes dades, perquè a vegades que tu expliques clarament d'arrel, estem parlant de Barcelona ciutat.
0: Sí, sí, només de Barcelona.
1: A la metròpoli, imagineu-vos, aquesta quantitat és molt més elevada i és el signe més dolorós d'aquestes dificultats per accedir a l'habitatge, perquè és gent que ja no té alternativa per poder accedir ni a una habitació rellogada, que van directament al carrer i és una situació molt dura.
2: En l'àmbit laboral, destaqueu que més de 1.500 persones han trobat feina, que 2.500 han rebut suport.

0: suport jurídic i que 10.500 han ampliat la seva xarxa social gràcies a projectes comunitaris, el que és una bona notícia pel que fa a la vostra teixit associatiu, no?
1: Sí, nosaltres ja en els darrers anys el que veiem, a part de tots aquests ajuts que estàveu explicant i a les, per cobertura d'un tipus de necessitats més bàsiques, més formatives, més assessorament, també hem anat incorporant tot aquest treball de teixir així vincle, no? Que connecta tant amb la campanya d'aquest any, perquè nosaltres el que veiem és que les dificultats són les mateixes, però com un les afronta? Si té algú amb qui dificultat és molt diferent. Quan aquestes persones es troben aquí soles, aïllades, que si els passa qualsevol cosa no tenen a qui trucar doncs a la nit quan hi ha un... doncs a generar espais comunitaris de relació, que es coneguin entre ells, que es puguin fer suport, que facin amistat, això dona una tranquil·litat doncs, per abordar doncs, el sortir i el tirar endavant la seva vida.
0: Amèlia de Juan Castella, responsable d'Acció Social de Càritas Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Fer-vos ressò de la feina que fem i de les dificultats que té el país per intentar entre tots revertir aquesta situació.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
3: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
5: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Això és la ciutat.
0: Un día más queremos resolver todas las dudas que pueden surgir a la hora de hacer un testamento o bien a la hora de heredar. Y por eso ya tenemos aquí en el estudio preparada a María Elba Rojas, abogada especialista en herencias del bufete Rojas. María Elba, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, Miriam.
0: Bien. A ver, María Elba, hoy queremos que nos expliques con qué sorpresas podemos encontrarnos cuando heredamos un piso. Y por eso te empiezo preguntando si se paga lo mismo en impuestos cuando heredamos un piso que cuando heredamos dinero.
6: Pues no, Miriam, no se paga lo mismo. Si heredas un piso, pagarás más, bastante más. Porque los pisos, además del impuesto de sucesiones, ¿sí?, también tienen que pagar el impuesto de plusvalía al ayuntamiento donde esté situada la vivienda en cuestión. O sea que otro impuesto a tener en cuenta.
0: ¿Y qué valor debemos dar al piso en la escritura de aceptación de la herencia?
6: Eso depende. Porque si la idea es vender el piso que vamos a heredar, entonces tenemos que darle un valor bastante aproximado al mercado. Uh-huh. Si no lo hacemos así, al final se generaría una plusvalía. Claro. Desde la escritura de herencia a la escritura de compraventa que había que volver a tributar al ayuntamiento. Uh-huh. Pero si nos vamos a quedar con el piso, vamos a tributar por lo mínimo que marca la ley, uh-huh, que es el valor de referencia que da el catastro. O sea, por tanto, depende de las circunstancias.
0: ¿Y qué pasa en el caso de que este piso lo hereden varios hermanos?
6: Si lo heredan varios hermanos, nos vamos a encontrar que vamos a tener un piso en el que son varios los que van a responder del pago del IBI, de la comunidad, se van a tener que poner de acuerdo si lo quieren arrendar, a qué precio, si lo quieren vender, o sea, un follón. Es mejor que no se dé un piso a varios.
0: No sé si hay alguna ventaja a la hora de heredar el piso habitual de los padres.
6: Sí, afortunadamente tenemos una ventaja tributaria muy importante, porque las viviendas habituales que heredamos de nuestros padres tienen una bonificación del valor de la vivienda en el 95%. Es decir, si la vivienda de mis padres vale 1.000 euros, quiere decir que tributaría como si valiera costara 5.000. Uh-huh. O sea,

0: Sí, ahir recordaràs que Enrique Riquelme va dir que si es convertia en president del Real Madrid el proper diumenge, fitxaria a Haaland, ja el tenia lligat. Doncs bé, ahir va contraatacar Florentino Pérez al programa Horizonte de 4 i va fer una promesa.
1: El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. ¿Qué? 150, por lo menos.
0: Programa de mòmies i fantasmes, aquest on va estar el president, ara candidat a la presidència del Madrid. Tothom dona per fet que es tracta de Vitinha, el jugador del PSG, però que una cosa és que tu diguis que ho faràs una oferta i una altra cosa és que te l'acceptin. I el PSG no necessita vendre. Jo he fet una oferta, una convidat a Jennifer Aniston a sopar,
2: però no
0: i de moment no m'ha contestat, però és una bona oferta també.
2: Vinga, més apunts de l'actualitat esportiva.
0: Molt breument, avui arrenca la fase final de la Copa del Rei d'handbol amb el debut del Barça. Jugarà d'aquí una estoneta. Mira, en 3 minuts comença el partit contra l'Atlètic Valladolid. Els altres duels d'aquests quarts de final seran aquests. A les 4, Vidasoa a Torrelavega. A 7:15, Nava Conca. I a 8:45, Alacant Osca. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers, doncs disputant amb la seva parella Horacio Ceballos. No és la seva parella sentimental, sinó de dobles de tenis.
2: Podria ser,
0: seria meravellós, però no, és la seva parella de tenis. Jugaran les semifinals del torneig de Roland Garros en modalitat de dobles contra els italians Simone Bolelli i Andrea Svavazzori.
2: Vinga, anem a lo important.
0: Lo que t'he explicat és una mierda, sí, no? Com perdó.
2: Ara anem a l'important. No, que és broma. No posis en la meva boca paraules que no he dit.
0: Bueno.
2: Comencem al principi. T'agraden els dònuts?
0: M'encanten.
2: Doncs t'agradarà el dilema d'avui.
0: Sí, me l'ha xivat el Gerardín i m'agrada molt.
2: Vinga, què? El clàssic amb sucre?
0: No ho sé, no puc triar.
2: Perquè te'ls agafes els dos i...
0: És que no puc triar entre Xavi i Iniesta.
2: Home, sí. Jo sí.
0: Xiqui.
2: Iniesta.
0: Doncs jo no. Tries mamà i papà. Doncs els dos m'estimo igual. Depèn del dia i del moment. Per esmorzar, per exemple, amb cafè amb llet, el dònut normal.
2: Tu menges croissant.
0: De sucre. Bueno, a vegades em foto una dònut. També li diuen berlina. Alguns diuen que els dònuts els diuen berlina. Són aquells... Sí, sí. Però els dònuts, que són d'una marca, els dònuts són d'una marca en concret.
2: Sí, que tots ho sabem.
0: Que tots ho sabem. Si estan recent fets, són l'hòstia. Però... I repeteixo, per esmorzar el cafanyet, el de sucre. Per berenar o per canviar de gust, un de xocolata. Si tu vas cap al Vallès, passes per l'AP7, allà està l'empresa on es fabriquen aquests, i a la nit que estan fabricant...
2: Olora que no ho vegis, no?
0: Una olor. Si pares allà on hi ha una benzina que fot una olor a dònut que dius...
2: Ai, quina gana, Víctor.
0: Després hi havia els donetes, que eren més petitons.
2: Ai, més bons encara.
0: Oh, que cosa més gran.
2: Víctor Rozano, un cap de setmana. Nosaltres tornem de seguida amb més dònuts.
3: Es la 1 a mediodía en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
3: Buenas tardes. El presidente del Gobierno se desvincula de las maniobras de Leire Díez para desbaratar investigaciones en contra del partido o del Gobierno. A su llegada a la Cumbre Europea de Montenegro, Pedro Sánchez ha asegurado que ni conoció, ni avaló, ni se le informó de las actividades de la fontanera, Juan de Dios Colmenero.
5: Pedro Sánchez ha negado 3 veces, negando la mayor, no nunca y jamás, desmarcándose de lo que ha calificado como corruptelas de unos pocos, poniendo el foco solo en Leire Díez y no en el resto de imputados, entre ellos el que fuera hasta hace poco su mano derecha y secretario de organización del partido Santos Cerdán, defendiendo la labor de la directora general de la Guardia Civil y afirmando que preside el gobierno más limpio y el partido más honesto. Dice Pedro Sánchez que en realidad la regeneración comenzó cuando él llegó al poder.
6: Esa regeneración llegó precisamente cuando hace 8 años culminó positivamente la moción de censura y hubo un cambio de gobierno con el gobierno de coalición progresista. Y eso lo voy a defender porque es la verdad. A partir de ahí vamos a dejar trabajar a la justicia, pero lo que yo sí le puedo garantizar a la ciudadanía es que, en fin, nosotros ni hemos avalado nunca, ni nunca se nos ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez.
5: Pedro Sánchez dice que se ha utilizado el nombre del PSOE en vano y que su equipo jurídico está trabajando para posibles respuestas.
3: En Al Rojo Vivo de la Sexta ha estado el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper. Cree que el presidente miente, igual que mintió cuando negó conocer otras tramas que afectaron a su partido o a su entorno.
7: Estoy escandalizado y

0: un divendres en què ens acompanya el naturopata Balram. Ens podeu trucar al telèfon del directe 973-22-96-18, 973-22-96-18. Ens podeu escriure també lleida@onda0.es. Donarem un cop d'ull a l'agenda de propostes per aquest cap de setmana i en el tram final doncs, comentarem l'actualitat d'aquesta setmana a les xarxes amb el senyor Bostu. Serà així com arribarem al punt de les 2 de la tarda i com finalitzarem una ciutat més. Però abans, doncs, un primer cop d'ull a la informació de serveis. Volem saber quin temps ens espera avui aquest divendres i com es presenta el cap de setmana.
1: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
0: Ens en dona tots els detalls des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña. Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Durant les pròximes hores a la província de Lleida anirà disminuint la nuvolositat. Les temperatures tendeixen a baixar, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida i Balaguer, 27 a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell, 19 a Vielha e Mijaran. Demà dissabte tindrem el cel poc nuvolat. Durant la tarda al Pirineu, amb nuvolositat d'evolució que podria deixar algun ruixat amb tempesta. Així mateix, en les temperatures diurnes se recuperaran i pujaran. Arribarem a màximes de 32 graus a Balaguer, 31 a Lleida, 29 a Tàrrega, 28 a la Seu d'Urgell, 23 a Vielha e Mijaran. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos, pel que fa a la situació del trànsit. A hores de la normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit, com sempre recomanem precaució als conductors. Passem 8 minuts de la 1 del migdia, fem una petita pausa i ens hi posem. Recordem, telèfon del directe 973-22-96-18, 973-22-96-18.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. La ciutat. A Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
0: Doncs vinga, arrenquem programa per tancar aquesta setmana, aquest divendres, amb el telèfon a punt 973-22-96-18 i amb l'Albert Rami també. Què tal? Com estem?
5: Hola, bon dia, fans de la salut. Gràcies per estar aquí a Onda Cero, la Núria i l'Albert Rami.
0: Doncs vinga, els nostres fans de la salut ens poden començar a trucar, com per exemple ara que estàvem amb la publicitat i sí, m'estaven dient, escolta'm, la setmana passada jo amb el tema de la calor no vaig dormir gens bé i porto un cansament acumulat. Què fem en aquests casos?
5: Doncs intentar no sopar massa per les nits, si pot ser. Després, jo que recordi, els refrescos que porten molt sucre també donen molta energia, però després ve un baixón molt, molt accentuat. La vitamina C, quan se pren llenties, remolatxa, germen de blat, que porta molt ferro, molt ferro. Hi ha molts aliments que porten ferro, però aquestes són llenties, remolatxa i germen de blat serien els que en portarien més, i la llevadora de cervesa. Si es pren vitamina C, s'aprofita molt més doncs el ferro que puguin portar aquests dos nutrients i altres nutrients. I després, per prendre, sempre que convingui, una mica de maca i guaranà, que això és en pols, és molt econòmic i poses una cullereta en un vaset d'aigua i puges com un coet. S'ha acabat l'acompanyament. I si les cames te molesten i et fan mal i estan les cames molt cansades, se fan esfregueta de vinagre, de baix cap a dalt, xorro d'aigua fresqueta i la persona nota que el cansament, plis, plas, se n'ha anat. Què em comptes? Què t'han dit ara?
0: Doncs mira, m'estàvem preguntant, sí, no per la calor, sinó també dificultats per dormir, per acumulació com de molta tensió a la zona del coll, de les espatlles, les tinc dures com una pedra i això també doncs, a l'hora d'anar a dormir em molesta molt.
5: Doncs mira, la seva senyora o el seu marit que li faci una infusió de lavanda i a més, una vegada està bullit,

0: particulat, aquesta infusió, s'hi tira una mica de suc de llimona i es fa esfreguetes amb aquella zona, anar rodant. No cal que faci virgueries de professional, sinó més anar rodant, anar rodant, anar rodant. I per dormir, doncs, sempre va molt bé de prendre alguna cosa de melatonina o herbes com la valeriana, la passiflora, la flor de taronger, amb herbes, una hora, sempre una hora abans anar a dormir, intentant no sopar massa, encara que a persones diuen si no sopo no dormo, bueno, cadascú és diferent, però en principi el correcte és intentar sopar uns menjars lleugers perquè el fetge i el cor i els pulmons no tinguin que treballar. Diuen els professionals mèdics que el cor i els pulmons filtren cada minut de 8 a 10 litres de sang, el fetge 2 litres de sang i els ronyons de mig litre a 1 litre de sang. Clar, si la nit un se fa un sopar d'aquells de cardinale, doncs no dormiràs. I de les tècniques bones, doncs aquí on està l'arracada de les orelles,
1: sí,
0: allí on hi ha el foradet, pinça, sí, en cada mà, pinça al davant i enrere una miqueteta allí pinçant i aguantant un minutet apretant allí. En digicomuntura xina, els ulls estan allí. I després comptar, ja ho he dit alguna vegada, comptar, no comptar 1.000 corderets, 1.200 corderets, 1.200, un corderet, no, perquè no dormiràs mai.
1: No, perquè llavors perds el rastre.
0: Baixar, baixar. De 10 a 9, 8, com si baixis l'escala. Són tècniques que sempre han funcionat i van molt bé. Fer respiracions profundes per descomptat, respira 5, aguanta 5 i solta 5. Respira 5, aguanta 5 i solta 5. Són les tècniques que sempre han donat molt bon resultat.
1: Clar, no? Per relaxar també i després, evidentment, per mirar de descansar millor de cara a la nit. Ens podeu trucar, que ho esteu fent, 973-22-96-18. Mira, també em comenten amb el tema del pes. Una noia que ens ha trucat i ens diu, jo me n'estic adonant que últimament estic guanyant pes, però que n'estic guanyant potser una miqueteta més del compte. I a veure doncs, què podria indicar tot això.
0: Mira, al dematí menjar com un rei, al migdia com un morgés i a la nit com un pobre. Això se li correcte. Si
1: dematí... I a sobre dormiria més bé, també, sí, no? Que és el que estàvem comentant.
0: Si el dematí no es menja, el tiroides no treballa. I com que no treballa, t'engreixes. Oh, no ho sabia, això. Ah, sí, sí. El dematí s'ha de menjar bé, bé, perquè el tiroides treballa, llavors aprima. I per ajudar el tiroides a treballar una mica més, i a més que no és medicament, sempre es pot prendre una herba que es diu fucus, barrejat amb una altra que es diu estèvia, perquè agradi. I si no, en forma de comprimir que no tenen teres. I si no, en forma de gotes que no tenen teres. Si vostè és amant de les plantes, doncs les plantes que anirien bé serien la olmària reina dels prats, la cua de cavall i després el bedoll o abedul, que és la planta especial per treure cel·lulitis. Una vegada aquestes plantes estan bullides, que pot fer vostè mig litre, un litre, o el que vulgui, pot fer més o pot fer menys. Una vegada està bullit, reposat i colat, s'hi afegeix dues cullerades de vinagre de poma i anirà veient els esquelets com van caient. Lògicament i normal, si esquelets van caient, que no sigui cas que la pell també vagi caient per aquí i per allà. Seria bastant interessant de tindre un litre d'aigua, se posa un quart de quilo o mig quilo de sal i aquesta aigua se fa esfregues per tot el cucu i per tot arreu. I així d'aquesta manera, doncs la pell no s'arruga i es manté tensa i ben en condicions. Fregueta per tot el cos i dutxa d'aigua fresca tibiena, massa calenta no, eh? Tibieta o tirana fresqueta. I anirà veient els quilos que van caient i la pell que es va quedant com té que quedar, no arrugada i tot penjant. Així que ja ho sap. De lo senzill és el focus, mitja hora abans de menjar, amb aigua. I l'altre és el que he anat dient abans. Què t'han dit ara?
1: Doncs mira, m'estaven comentant també amb el tema aquest que estàs explicant sobre el menjar. Era un noi que diu que ell més o menys doncs, sí que segueix aquestes pautes de menjar bé al matí i al migdia, però de cara al vespre no, i que tot i això, de cara al vespre té com una sensació de pesadesa, que sobretot ho està notant i també pels temes de la calor, no? Que no sap si doncs, també pot ser una cosa, un factor aquest més ambiental, que per poc que mengi doncs, tingui aquesta sensació com de sacietat i de pesadesa.
0: Mira, si la pren vostè una infusió d'estèvia i menta abans de les menjades, mitja horeta abans de menjar, li anirà molt bé, perquè l'estèvia sacia el cervell. Sacia el cervell. Passa el mateix que la persona quan fuma, si agafa una goteta de menta i se la posa al nas i se la posa a la boca, el cervell se sent premiat i llavors no té necessitat de fumar. Passa el mateix amb el menjar. Quan la persona pren estèvia i menta abans de menjar, notaràs que el ventre se't desinfla i se sent, te sents premiat. Com diguéssim, te vens un vas de quart i te sents molt bé. I quan has acabat de menjar, per tindre una superbona digestió, les mateixes plantes, però llavors hauríem d'afegir una mica de comí perquè no tinguis gasos. I si no tens gasos, dormiràs perfectament bé i no tindràs els fogots, ni les calorades, ni les coses estranyes que poden vindre.
1: Ja, que a més ara també...

0: Doncs encara augmentades.
1: Què t'han dit més?
0: Pels espais més musculars.
1: Espais més musculars van molt bé, el magnesi sempre és la reina del mambo, i si afegim una mica de calç al mateix temps, no cal sola, perquè el calç crea calcèmia al cos. I llavors el cos, les artèries no funcionen prou bé, no s'ha de prendre calç mai de la vida, s'ha de prendre calç barrejat amb magnesi. Que hi hagi més magnesi que calç, jo seria el que jo aconsellaria. Perquè el magnesi pot prendre tot el que es vulgui, que aquest no queda dintre el cos. El cos se necessita, queda el que es necessita, però el que no necessita l'expulsa. Però la calç, si no va acompanyada pel magnesi, i on calç i on magnesi està desequilibrat, se queda la calç al dintre i calcifica les artèries. Així que és millor calç i magnesi, i vostè no tindrà espasmes musculars. I si té espasmes musculars a les cames o al cos, el que he dit abans, freguetes d'aigua en sal o freguetes d'aigua en vinagre, que fa més mal olor, però després te dutxes amb aigua tibiona i estaràs en perfectes condicions.
0: I amb les cames inquietes, perquè mira, també m'estaven preguntant, per les noches mis piernas tiemblan en la cama.
1: Bueno, pues mire, el color de magnesio va de... Mira, ya que estamos hablando de esto, el color de magnesio va de maravilla. Yo he encontrado a lo largo de muchos años que las personas me lo han comentado muchas veces y yo siempre les he dicho, mire, usted se hace friegas de vinagre o friegas con sal o friegas con zumo de limón. Y si no quiere hacerse este, chorro de agua caliente y fría, caliente y fría. La última, la fría. Y si toma por dentro usted siempre mientras come, no antes ni después, siempre mientras come, en forma de comprimido, que se puede romper con el dedo perfectamente o en polvo, siempre mientras come, no le molestarán más ni tendrá usted más temblores en las piernas. Si tuviera, que lo dudo, con añadir un poquitín de germen de trigo, que lleva una cantidad de vitaminas muy interesantes y va muy bien para el sistema nervioso, para el pelo, para las uñas, para el cabello, para la piel, para la flora intestinal, para la memoria, para el cansancio y un montón de cosas más. Bueno, bonito, barato y desaparece el problema. Más no se puede pedir.
0: I molt útil, pel que veiem. Doncs vinga, ens queden encara un parell de minutets.
1: Algú vol
0: fer una consulta, que ens truqui 93-22-96-18. Infeccions d'orina.
1: No te'l mires, el roig, no te'l miris.
0: Me'l miro perquè si no, ens falta temps, hem d'anar avançant. Per la infecció d'orina.
1: Bueno, la infecció d'orina sempre ens ha anat molt bé. Intentar, bueno, ha anat molt bé, no? Intentar no prendre coses que portin sucre. Refrescos de sucre, que això és la tòmbola que sempre et toca, sempre et toca. Doncs que vagin bé, tens la cindra i el meló, molt interessant, les peres d'aquestes blanquilla que en diuen els pagesos, fantàstica, que va molt bé per orinar, i després en plantes tens la orenga i la foixarda, ho diré en castellà, galluna, orenga i galluna, o orenga i foixarda. Te prens aquestes herbes unes bones infusions al dia i afegixes algun suc de llimona i plis plas, s'ha acabat el problema.
0: Així
1: de facilet.
0: Escolta'm, que tenim ara els estudiants amb exàmens, activitats que hi haurà, final de curs, la calor tampoc no ajuda massa, que com els ajudem a concentrar-se, a que tinguin aquí uns bons hàbits i que tot flueixi molt bé aquest final de curs?
1: Doncs sempre menjar un gran plat d'amanida primer, perquè refresca el sistema nerviós, refresca la ment, sempre el cru primer, i si menges un bocí de pa amb formatge t'adormiràs, però si menges dos peces de fruita abans no t'adormiràs. Si menges un plat de macarrons, com que porten substàncies mugilaginoses que fan de descansar i relaxar, però si prens un plat d'amanida primer, te relaxaran, però no t'adormiràs, que és diferent, que és diferent. I després, les coses que vagin bé, tens, en plan senzill, tens el pol·len, tens ginseng i gelea real si ho necessites per l'esprint final,
0: sí,
1: eh? I per anar aprenent així, per tindre bona memòria, a part de les pastilles de fòsfor o compensats de fòsfor, cosa bona, bonica, barata, seria llevadora de cervesa barrejat amb maca i barrejat amb maca i guaranà. Això és molt econòmic i molt barat. Tu te prens un xútel de mig de matí amb un vas de suc de fruita, una cullada sopera d'aquestes tres ingredients, llevadora de cervesa, maca i guaranà, que pràcticament tot és el granel, eh? És molt barat això, molt econòmic. I a la tarda hi trobaràs perfectament bé el seu fill, la seva filla tindrà confiança en si mateixa, en si mateix, i no es cansarà. Més fàcil no ho posau. Bueno, si pot posar també una mica de pol·len si es desitja, eh? Llavors encara aniràs més bé, perquè el pol·len porta molt ferro, alimenta els glòbuls rojos, va bé per la pròstata, que no és el cas de la gent jove, però bueno, va bé per la pròstata, per la potència sexual, va bé per la memòria, va bé pels problemes de l'estómac, va bé per les al·lèrgies, una cosa és el que respira i l'altra el que es menja, que és diferent. No té res a veure, eh? Bueno, se podria dir moltes virtuts del pol·len, com el romero,

0: com el romaní, que es pot escriure un llibre sencer de tantes virtuts que té. I no cal que digui l'oli d'oliva, perquè l'oli d'oliva també va molt bé per la memòria.
1: L'oli d'oliva, més que el tenim aquí, al nostre ADN ja, sí, sí. Això, com moltes altres coses més. Doncs, Albert, ho deixem aquí la setmana que ve i tornem.
0: La setmana que ve vindrem amb més alegria, com sempre.
1: Que vagi molt bé, bona setmana.
0: Una abraçada, família.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
4: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
5: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Canga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Canga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslacanga.com.
6: ¿Sabes ese momento de madrugada en el que no puedes parar de hacerte preguntas? Mientras te destapas, das la vuelta a la almohada, te vuelves a tapar, te echas del otro lado y... no, que no hay manera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todas las preguntas surgen cuando intentamos dormir? Nosotros sí, y en De Cero al Infinito encontrarás las respuestas. Un programa sobre ciencia, investigación, historia, 2 horas de entrevistas y curiosidades para gente que se pregunta lo que todos queremos saber. De Cero al Infinito, con Paco de León. Los viernes a las 4 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Tu radio.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Doncs seguim endavant i ho fem per donar un cop d'ull a l'agenda de propostes que tenim per aquest cap de setmana, un cap de setmana en què sembla que el temps també doncs acompanyarà i que serà molt agradable fer activitats a l'aire lliure com les que podem trobar avui, començant per gastronomia i per comerç de proximitat a la plaça Ricard Vinyes de Lleida, a la zona alta, on es celebra una nova edició del Tasta Lleida, una proposta que converteix aquest espai en un gran restaurant a l'aire lliure per reivindicar els productes amb segell de qualitat de les Terres de Lleida, el Pirineu i l'Aran. Formatges, oli, peres, vins, torrons seran protagonistes d'una degustació elaborada pel xef Salvador Travalón del restaurant Saroa, una activitat que a més coincideix amb l'obert de la zona alta, amb els comerços oberts fins a la mitjanit, amb promocions especials també, música en directe i activitats per a tots els públics. També aquest divendres el Parc Agrobiotec de Lleida serà l'escenari de la jornada Vincle organitzada per l'Associació contra el Càncer a Lleida. Ens en parlava aquesta setmana aquí als micròfons de la ciutat la gerent de l'Associació contra el Càncer a Lleida, Eva Figuera. Aquesta jornada que comptarà amb la participació del SA.7 i de la directora també de la càtedra Més Comun, la doctora Eva Barallat, professora també de la Universitat de Lleida, tot plegat a partir de 6:45 de la tarda en una vetllada que culminarà també amb un sopar còctel solidari. L'objectiu, recaptar fons per a les colònies d'estiu que l'entitat organitza des de fa 26 anys a la Vall d'Aran per a infants i joves afectats per càncer. La solidaritat també és protagonista, en aquest cas demà dissabte, solidaritat que desfilarà sobre la passarel·la, com és habitual i també com ens explicava aquesta setmana l'Antonieta Marvà, organitzadora de múltiples esdeveniments amb finalitats solidàries, doncs torna amb una nova desfilada de moda i de bany, així molt ideal per aquesta època d'estiu que estem a punt de començar, serà als jardins del Club Tenis Lleida. Una jornada benèfica, amb moda, amb sortejos i amb activitats també doncs, pensades en aquest cas per recaptar fons per a l'associació AFANOC per a familiars i pacients oncològics de nens i joves i adolescents per donar suport doncs, a aquests infants, a aquests adolescents amb càncer i també a les seves famílies. Si passem a demà dissabte, la memòria històrica pren un gran protagonisme al Pallars Sobirà, en concret a Vilamur. Les fortificacions del Tossal de Sant Joan acolliran la segona edició de la recreació històrica de la Guerra Civil al Pallars. Una trentena d'agrupacions d'associacions

0: Doncs de recreació històrica, doncs faran aquesta recreació d'escenes de la vida al front amb uniformes, amb equipaments, amb materials originals de l'època, una activitat que permetrà recórrer trinxeres, nius de metralladores i altres elements defensius conservats en aquest espai històric. I l'art urbà continua a transformar el municipi de Torrefarrera, al Segrià. Aquest cap de setmana el Torrefarrera Street Art Festival viurà els seus dies centrals amb murals en directe, amb música, amb cultura popular, tallers familiars i activitats també per a totes les edats. Entre les propostes destacades hi ha els vermuts musicals, les cercaviles geganteres, els recorreguts amb trenet turístic i la intervenció artística en directe d'un vehicle a càrrec de l'artista Guinr. Continuem a Torrelameu, que es convertirà també en capital de les arts escèniques de carrer, i ho farà amb el Festival Marrameu, que celebra la seva desena edició amb 14 companyies i més d'una vintena de propostes de teatre, de circ, titelles, màgia, repartides durant tot el cap de setmana. Els amants del vi també tenen una cita aquest dissabte al Gerri. El celler La Gravera acull aquest dissabte una nova edició de La Gravera Fest, que reunirà una desena de productors vinícoles i gastronòmics en una jornada plena de degustacions, d'activitats i també de descoberta dels productes del territori. A Bellcaire d'Urgell, una altra fira que també celebra els seus 10 anys, estem parlant de la Fira Vell, que aquest cap de setmana reunirà una setantena de parades amb propostes vinculades a l'artesania, la fruita, la innovació i la robòtica agrària, convertint-se en un gran aparador del potencial econòmic i cultural de la zona. Els més petits, i no tant, també doncs, tenen una cita destacada aquest cap de setmana al Picat. Demà dissabte en concret, a partir de les 5 de la tarda, arriba la 27a edició de la Festa del Llibre Gegant, una activitat que combina literatura, il·lustració i participació infantil per crear contes únics en directe. I la cultura popular està visquent aquests dies també doncs, uns dies intensos amb les festes del Corpus. En el cas de Lleida Ciutat, fins aquest dissabte es pot visitar al pati de l'Institut d'Estudis i Lerdencs de la Diputació de Lleida un parell de propostes molt especial, des de la tradicional instal·lació de l'Ou com Balla fins a una exposició que commemora els 20 anys dels Cavallets del Corpus de Lleida, unes celebracions que culminaran diumenge amb les catifes florals, amb el seguici tradicional i la processó de Corpus pels carrers del centre de la ciutat, sobretot doncs, concentrats a l'eix comercial en aquesta àrea davant de l'Institut d'Estudis i Lerdencs de Lleida. Diumenge a Torres de Segre arriba la música coral. A les 6 de la tarda, l'Església de la Mare de Déu de l'Assumpció acollirà un concert del cicle Segrià Corals que comptarà en aquesta ocasió amb la participació de la coral Cor de Veus de Corbins, la Montserratina de Raimat i la Lira de Torres de Segre. Una seixantena de cantaires interpretaran un repertori variat que culminarà amb una cantada conjunta de l'Estaca. Diumenge a les 6 de la tarda tenim arts escèniques, tenim teatre compromès a Balaguer, a la sala La Mercantil. La sala d'arts escèniques presenta l'espectacle 4.200 quilòmetres, una producció de teatre inestable de València que reflexiona sobre el drama migratori a partir de la història d'un caiuc a la deriva. Una proposta poètica, colpidora, que combina relat, memòria i reflexió social. Aquest diumenge a les 6 de la tarda a la sala d'arts escèniques La Mercantil de Balaguer. I per acabar, doncs, gastronomia, que també ens porta arreu del territori. Juneda celebra aquest cap de setmana la 48a edició del seu popular concurs de cassoles de tros, mentre que diumenge Rialp acollirà una nova edició de la Fira d'Oficis i Menestrals, en aquest cas dedicada als oficis tradicionals, a l'artesania i a la cultura popular del Pirineu.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
2: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
3: I per tot el que viurem.
2: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: A un quart de vuit del vespre volem analitzar tota l'actualitat. Ho volem fer amb Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, què tal? Molt bona tarda.
5: Molt bona tarda.
4: I ja hauria de convocar eleccions si no aconsegueix pactar uns pressupostos a curt termini?
5: Aviam, és que s'ha normalitzat el model Sánchez.

0: el senyor Salvador Illa, que havia vingut al món a redimir-lo, porta el mateix camí, que és governar de manera sostinguda sense pressupostos, no?
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
2: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
0: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fregata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fregata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
3: ¿No has entrado al trabajo y ya quieres salir? ¿Pides un paquete y ya quieres que toquen el timbre? Acabas de enviar ese mensaje y ahora no dejas de revisar el móvil. Sí, somos así. Lo queremos todo. Y lo queremos aquí y ahora. Por eso, Onda Cero está donde tú estás, cuando tú quieres. Escucha nuestros programas en la web, en la app y en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
4: Nois, tinc una mala notícia. El cargol ja no treu banya. M'ha matat un marroquí. Un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
5: L'ha aixafat?
4: L'ha aixafat.
5: L'ha aixafat.
4: L'ha deixat allà aplastat al terra.
5: Ara la gent ja ha marxat.
4: Li cantem?
5: Ara la gent ja ha marxat.
4: Per què? Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí.
6: Ai, ai, ai, què li ha passat amb aquest cargol? Segur que el senyor Posto ens pot donar alguna resposta. Què tal, senyor Posto?
7: Hola, què tal, com estem? A veure, li he demanat a la Núria que posés aquest temazo del...
6: Tema de l'estiu, ja està, ja tenim aquí l'estiu lleidatà.
7: Tema d'estiu, el caragol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya, el caragol ja no beu vi perquè l'ha aixafat un marroquí. Això que podria semblar un concepte molt racista,
6: sí,
7: és tot el contrari. Aquest noi, el Naïm Smiley i els seus amics estan fent versions de cançons infantils catalanes per criticar el racisme que tenim a Catalunya. Són nois nascuts a Catalunya, són nois catalans, d'ascendència marroquí, i el que estan fent és això, no? Han fet una cançó del Patufet, han cançat una cançó de... si jo vaig al cel, saps allò de...
6: Sí, en patinet, sí.
7: En patinet, o sigui, totes aquestes cançons que les coneixem tots de quan érem petits, doncs amb la versioneta una mica d'això, criticant el racisme, no?
6: Uh-huh.
7: I la veritat és que he vist alguna entrevista que li han fet al Naïm i m'ha agradat molt com ho explica, té els conceptes molt clars i em sento català i el que vull és, bueno, a part de fer-se lloc al món de la música, el que vol és criticar una mica això de que diu que jo vaig pel carrer i em jutgen sense conèixer-me de res, no? I no saben ni què faig, ni... No? I tota l'estona sempre estan fent comentaris d'aquests de... bueno, és que em jutgen per com vaig vestit. I sí que vaig vestit una mica malament, però... però a més, amb un català de la Catalunya central, així, saps d'allò de socarrel, i res, des d'aquí ja els he dit que els convidaré, igual els convidem a la plec.
6: Ah, mira, molt bé.
7: A que vols que cantin el caragol ja no treu banya. I la,
6: no, que allà hi ha molts caragols que no treuen banya a la plec.
7: Sí. No, ja, per això. I l'han entrevistat a, pues, a TV3, l'han entrevistat en un de llocs, i la veritat ho està petant. Jo crec que apunteu-vos aquest nom, Naïm Smiley, perquè segurament ens sentirem a parlar. Si no n'heu sentit ja, ens sentireu més a parlar. I bé, si vols te faig una mica de resumet del que ha passat l'última setmana. Ja m'ha entrat amb la calor bèstia, tot i que...
6: Aquesta setmana nit... sí, t'ha donat una mica de treva.
7: Sí, però és que passo molta calor. Llavors, ho pateixo molt, me costa molt dormir i només me falta que faci calor. És que és un desastre. Però bueno, la setmana passada et deia que vaig dir... bueno, Núria, que me'n vaig, que tinc una cita.
6: Tens
7: important.
6: Tens una cita, una sí.
7: No sé què. Mm-hmm. Bueno... Vam quedar amb el, un cop més, ens hem fet molt amics, amb el Xavier Bertran, l'actor que feia de Lo Cartanyà. Bueno, no només feia d'actor, guionista, productor, vull dir, és el seu nen, tota la part del Cartanyà. I el vaig convidar al bar Lídia, que són molt amics i que a més han col·laborat moltes vegades amb les Postocauses. I bueno,

0: de recapte que la fan boníssima allà, i la veritat és que ens ho van fer. Avui ens tornem a trobar, ens tornem a trobar a Balaguer.
1: Sí, teniu ja una cita tots els divendres i ha quedat així implantat.
0: No, però bueno, la casualitat ha donat

0: pot quedar molt graciós. I llavors ja, ja us explicarem. I la veritat és que ens hem fet molt amics. Vull dir, de fet, li vaig dir a ell, li vaig dir... Jo a vegades hi ha aquell concepte que diu no coneguis mai els teus ídols, never met your idols, clar, perquè
1: t'emportaves una decepció.
0: Decepcionen. Mm-hmm. Sí. Jo puc dir que des que faig de Soñar Pos Tu he conegut gent molt coneguda i n'hi ha uns quants que m'han decepcionat bastant. No diré noms. I en canvi, amb el Xavi ha estat tot el contrari. O sigui, ell hagués pogut ser, li vaig dir, haguessis pogut ser un gilipolles de dir-me, tu que m'has agafat el contingut i n'has fet vídeos i ho has utilitzat i m'entens? M'hagués pogut anar d'aquest plan de dir, no facis anar mai més res perquè és meu,
1: sí.
0: I al contrari, que és superagraït, que ho he mantingut viu, que graciós, que m'estava mirant vídeos i... No sé, bé, no? Saps? Que ell hagués pogut tindre aquesta posició de, ei, tu t'estàs aprofitant o... que al final és, tots sabem que és per un...
1: Per una bona causa.
0: Benèfic, però bueno, que ell hagués pogut fer això, no? Legítimament, diguéssim, o hagués sent lícit, crec. I en aquest cas, no, doncs al contrari, que superbé, que supercontent, i ens hem avingut molt, i de fet parlem quasi cada dia per els assumptes, però sí, que molt bé. I mira, jo estic molt content, no?, de qui m'ho havia de dir a mi, que vaig començar a fer memes de lo Cartanyà i lo temps, i que acabaria...
1: I aquí estaríeu compartint divendres.
0: Estarà amb ell cada divendres de la primavera. No, molt bé. A més, ha fet, jo us ho vaig dir, s'ha fet el seu compte nou de xarxes, Xavi Bertran, per si el voleu seguir, i va, segur que va publicant novetats i coses. I va. No, i a més, t'ho he explicat ja, crec, algun altre divendres, però que la impressió ha set... És molt diferent del personatge, és tot el contrari, és un tio super tranquil, amable, al revés, no? Com a molt, no, feu, jo què sé, demanem plats per compartir, no, mengeu vosaltres, no, una mica ja en tinc prou. Tot el contrari que el Cartanyà, no?
1: Que Cartanyà, ja, que dius, ja vinc ja ramblant tot, sí.
0: I no, i al revés, saps, com a discret, i va amb la gorra, va mig tapat, així com... Allò que dèiem, no?, que va sortir al making of dels nous capítols de Cartanyà, que va dir... Jo normalment vaig tapat per a que no em reconeguin i tu al revés, vas tapat per a que quan tu vas tapat sí que et reconeixen, no? Molt bé. La veritat és que això, pues, que superbé, i mira, una de les millors coses de 2026 és poder haver fet aquesta amistat amb el Xavi i que, bueno, que van sortint cosetes i a veure. Després, mira, vaig pensar molt en tu, perquè, ja veuràs, a veure si te fa celets, jo crec que no, però... M'han fet un regalasso molt posturil des de l'Associació d'Ovelles Negres.
1: Ah, ja l'he vist.
0: Ja vas veure, no?
1: Ja el vaig veure i a més va ser com, ostres, aquí n'hi havia alguna que jo ja no la recordava.
0: Sí, perquè n'hi havia alguna de xula. Bueno, la Núria fa molts anys em va regalar una samarreta de la cursa del Prica, que la guardo amb molt carinyo. He estat a punt fins i tot de fer rotllo futbolista, d'emmarcar-la i posar-la a la paret, però no ha arribat a tant. Perquè, dic, i si em fa falta... Però bueno, doncs ara, des d'Ovelles Negres, que és aquesta associació que, sense ànim de lucre, que dona suport a persones i famílies en situació de vulnerabilitat, bla, bla, bla, i que a més van ser molt importants en el tema de l'Havana, perquè van ser dels primers que des de Lleida van enviar furgonetes i que van marcar una mica el camí per a que altres poguessin col·laborar, doncs van rebre unes samarretes de la cursa del Prica. A més d'una altra molt xula, del Kobe, sí, de l'any 88, sí, que patrocinava la Coca-Cola, i me les han fet arribar. I la veritat és que superbé. Vull dir que ara ja tinc una col·lecció, a part de la de la Núria, que em va regalar fa molts anys, en tinc una altra. I m'ha sorprès perquè n'hi ha una en concret, hi ha una que jo crec que és la que...
1: La típica, menys, sí.
0: Molta gent té, no? Que hi ha, a més hi ha el logo de Kodak, que sí, és curiós, que era dels carrets de fer fotos, de... Els que ja teniu una edat, abans les càmeres de fotos... Bueno, les càmeres de fotos no estaven a dintre del mòbil, sinó que era un catxarro a part. I aquest catxarro a part anava amb pel·lícula, és a dir, no anava amb digital, sinó que anava amb una pel·lícula, que amb la llum, pues, bla, bla, bla, i feies químics i no sé què. Pues això, Kodak era l'empresa aquesta que feia els carrets de fotos. I pues, n'hi ha una altra... que és aquest caragol que només té un peu, que jo l'he vist molt en imants, aquest
1: caragol.
0: Clar,
1: aquesta és la que m'ha sorprès perquè no la tenia gens vista.
0: Aquesta és un clàssic.
1: I és molt xula.
0: Aquestes samarretes han passat una mica de batalla, perquè hi ha taques, hi ha...

0: Aquestes samarretes han vist alifares guais, però aquesta
1: tenen vida, molt bé.
0: És, jo tampoc no la tenia present. El caragol aquest, que només té un peu i el cap, i que és també de la cursa, jo l'havia vist amb imants, i de fet és un dels imants també clàssics d'aquests que se donen, i bueno, pues amb la samarreta, la veritat, molt xulo, i com que ara en tinc un parell i tres, pues algú m'ha dit, ostres, podries fer un sorteig, podries fer alguna cosa... Bueno, ja veurem, potser faig una subhasta,
1: també.
0: Solidària, sí. Segur, i bueno, com que n'hi ha tres, pues la que tingui més taques és la que...
1: és la que sortejaràs.
0: És la que endossaré amb algú. Bueno, ja ho veurem això, però sí que vaig pensar en tu de dir la Núria ja fa molts anys. De fet, quan va ser el...
1: Bueno, és que jo crec que igualment que molta gent s'hi remena una mica per calaixos i tot, en trobarà i en tindrà.
0: I això me fan arribar i fotos, sí, de bosses i de...
1: Sí, sí, no, bueno, bosses, jo em sembla que encara n'hi ha.
0: Aquell típic pot de pebre que la padrina va deixar raconat i que és des de l'any 96 que està allí amb, i que el retroben, no? I fan, mira que provats. O fins i tot coses comprades, com de bombetes o de... Això m'envien molt, de gent que troba, que busca per calaixos i troba...
1: I apareixen coses, no? Sí.
0: Sí, sí. I bueno, i el clàssic és les bombetes de Nadal, o sigui, o guardar coses de Nadal amb bosses del Prica, perquè sí, és la bossa que tens de tota la vida.
1: Totalment.
0: Llavors la guardes i... Això sí, sí, això acostuma a passar. Sí, sí.
1: Bueno, hi ha una bossa de bosses, també l'he vista.
0: Una bossa de bosses, sí, ja seria.
1: Una bossa plena de bosses del Prica.
0: És que tinc molt material, tinc moltes coses guardades. Sí. I de fet tinc un amic, el Jaume Bitterhoff, que tu també el coneixes, i és, bueno, n'hem parlat algun cop perquè m'ajuda a fer les xapes, i a més també va guanyar el premi de Versets i Rodolins l'any passat, sí, de la FECOL. Aquest és un col·leccionista de moltes coses, però del Pirca també. I també té molt material. De fet, ell em va regalar una samarreta d'aquestes noves que han fet des de Carrefour, que les venien, i d'això, vull dir, té els mitjons, té els quets, ell té molt material. Jo li vaig fer, de fet, per un aniversari seu, li vaig fer una jaqueta personalitzada, imagina't, de Pirca. Això ja és, bueno, relíquia increïble, perquè li vaig fer.
1: Ostres.
0: I sí, sí, vull dir... Hi ha molts malalts sobre això, eh? Hi ha molta malaltia. Després tenim el Cosme García, que també és el col·leccionista top de merchandatge de Lleida, però clar, el pique amb ell ja li ha quedat una mica... Ell va més, és més del tema tradicional.
1: Sí, més sí. Més
0: seria, una trobada entre els dos seria interessant, seria molt interessant. Vale, bueno, la queixeta de l'Ajuntament Semanal enguany és perquè, mira, a més és un tema que em toca de prop. Vaig posar obres del diari gairebé cada dia, notícia d'un comerç històric que tanque a Lleida. Avui el Forn Nou Joan Marc, on hem comprat tota la vida i amb qui tenim una vincle gairebé familiar. Més d'un terç dels locals comercials de Lleida buits. Però ei, visca Torre Salsa. Pues el Forn Nou Joan Marc, que el Forn Nou és perquè l'han remodelat, però el Joan Marc és de molt abans de que existís senyor Postu i existís la persona darrere del senyor Postu. Coneixem a la família, sóc molt amic dels fills i la veritat és que era una cosa que jo crec que fa molts anys que... o fa, no molts anys, però fa temps que la tenien meditada i la veritat una llàstima, però vaja, saps que col·laboro també molt amb el Gremi de Forners.
1: Sí, sí, sí. Bueno, nosaltres a casa nostra les coques de recapte sempre han sortit allà, sí.
0: Sí. Pues bueno, és un sector que està molt, molt putejat i és una pena perquè ja et dic, moltíssima gent ho ha dit, eh? Jo he comprat també tota la vida coques de recapte, els panadons es feien boníssims, les coques de cabell d'àngel,
1: sí, bueno,
0: d'aquests forns de tota la vida al carrer, ho dic bé, Democràcia, no?
1: El Magdalena.
0: Magdalena? Perquè, no, perquè al Democràcia ja tenien el Carme, que després se va tancar i ells van quedar només amb aquest. I, bueno, una pena. I, va, pues, ja t'he dit, fa 4 dies vam parlar del Calutxo, ara parlem del Joan Marc i a veure el que pot resistir, pues, la moguda que ve, no? I fa pena. Jo ja t'he dit que he pogut parlar amb els fills i, en principi, ja ho tenien meditat. I molta gent diu, no, però és que són ells, que no volen seguir, que no sé què.
1: Bueno, clar, però és que no tenen cap obligació, els fills, de seguir
0: no.
1: El negoci però... de la família.
0: Sí, i han fet altres... Han estudiat altres coses, no?
1: Clar.
0: I jo et puc dir que sé, tinc constància de que ho han intentat.

0: I no. No perquè no done.
1: Ja.
0: No done perquè...
1: Ja, ja, clar, l'esforç que requereix no compensa.
0: Els maten a impostos, els maten... Quan tens treballadors que si ets forner has de tenir sí o sí perquè
1: o no te menges tot
0: totes les hores o impossible. A més, és una feina molt sacrificada que t'has d'aixecar molt aviat i vull dir, no és fàcil, eh? Per a que després diguis, bueno, hi perdo més que hi guanyo, doncs, clar, són d'aquests treballs que se perdran perquè es permet això també. Vull dir, jo crec que hi ha algunes feines, si això no és, si no és essencial, podríem dir que és quasi, no? El que s'aixequi més aviat al dematí a fer el menjar més fàcil que es pot, o el més... Clar, és que ara ja el pa ja està com una mica mal vist, no? Tot el tema de les dietes i el menjar mediterrani i bla, bla, bla. Però, bé, una llàstima perquè ja et dic que és una professió que l'anirem perdent i al final tots a menjar...
1: Bueno, i de fet ja és una realitat en molts pobles també, que precisament sí, per això, pel relleu generacional...
0: De fet, des del Grammy s'està intentant. Sí, des del Grammy s'està intentant dir anem a recuperar, a veure si podem trobar, no? I hi ha gent que, això, pues que hi ha forners que diuen, bueno, pues me mudo en un poble i ho monto allí perquè així, bueno, tens com assegurat, no, el teu d'allà. En fi, seguirem parlant. També aquesta setmana s'ha parlat moltíssim de la casita de Bad Bunny.
1: Mm-hmm.
0: Pels que no ho conegueu, el Bad Bunny, quan fa concerts, munta com una espècie de sala VIP just on està ell cantant i allí pues, pots veure tot el famoseig del puesto en el que es va.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, de cada casa.
0: Sí, de fet, jo a Barcelona no, potser no se va destacar tant o el que sigui, però a Madrid sí que se n'ha parlat molt de...
1: No, perquè a Barcelona Expositor. També hi havia molts futbolistes.
0: Sí, també. No. Però a Madrid han dit l'Ester Expósito, l'Ibai, la filla de l'Amancio Ortega, o sigui, vaja, la milloret de cada casa, i ho han criticat una mica també de que... Pues això, de que ell tingui aquest, quan per exemple va sortir a la mitja part de la Super Bowl, que molts ho van valorar com algo positiu perquè va ser un missatge molt anti-Trump, molt de ei, que l'americà no és només el que, no, el de la gorra de MAGA, de make America Great Again, sinó que també és el de el poble oprimit, el de Costa Rica, el de no sé què, no? Va, això en aquest sentit va ser un missatge molt potent i jo per exemple em va agradar molt i el vaig felicitar. Però en aquest cas sembla que hagi fet un pas enrere, o sigui que hagi fet passos enrere en el sentit de vaig a un puesto i ve l'elit, no? Ve la filla de l'Amancio Ortega, que segurament és la... Si no és la dona més rica d'Espanya.
1: Sí, però aquí també, o sigui, la roba que porta és de la seva marca i per tant entenc que hi ha un intercanvi de... Sí. Tu m'estàs vestint, doncs jo te deixo que estiguis aquí també. O sigui, més enllà de que després, evidentment, doncs, puguis una persona influent que tingui l'accés directe.
0: Clar, però hi ha això, no? És aquest mercadeig de quan el missatge del disc i tot sembla que vulgui... destacar les arrels i bla, bla, bla, no? A part del tema masclista, de que se veu que van pel públic assenyalant a veure qui són les xiquetes més guapes i les posem allà, però bueno, jo amb això ja no m'hi fico. He fet un meme, ves, una mica tonto, però que a la gent li ha fet gràcia, que és que en lloc de la casita de Bad Bunny, a Lleida tindríem la caseta del Bon Ari, o sigui, el Bon Ari. I he fet la casita del Bad Bunny a Guissona, com si fos el Bon Ari, amb el logo vella, que m'agrada més. I he dit que a la nostra hi hauria l'home dels pantalons blancs, l'Antonio, i l'home de la bufanda vermella, i parrilles per fer carn, o sigui, encara més guai, no? Sí, més xulo. També, bé, aquesta setmana, hi ha una noia que se diu l'Alba Segarra, n'hem parlat algun cop, té el perfil de Melocotonera,
1: sí.
0: I també pues, està a la ràdio a Barcelona,
1: sí,
0: i
1: sí, col·laboradora també a televisió, ponent. Sí. Sí.
0: De fet, el programa aquell que feia amb l'Àngel Llàcer, que va, o sigui, ella va... em van parlar amb ella perquè va formar part del programa aquest que era de teatre, que buscaven gent a molts pobles per a veure què podia fer... ara no et sé dir l'obra, però...
1: Terra Baixa, no?
0: Terra Baixa, Terra Baixa, sí, exacte. I l'Alba va ser una de les actrius de Ponentina que participa a l'obra aquesta. Bueno, doncs ha fet un vídeo força divertit en el qual explicava que... Lleida som els líders de la freqüència de sexe a tota Espanya. I clar, jo vaig veure això i vaig dir, ostres, és que cada un cop al mes surt una notícia en què Lleida és líder de algo. O sigui, però a més de coses xungues, eh? De... Bueno, xungues, el sexe està bé que se catxi molt, però... lideré el rànquing de més sexe a Espanya. Lideré el... Està en el top, del, top 10 de les ciutats on hi ha més infidels. Clar, se catxa tant que amb la teva no en tens prou, has d'anar a buscar d'allò. I lidera el consum de cocaïna a l'estat segons les aigües residuals. Jo tot això no m'ho crec.
1: No, bé, clar, tot això m'estava amb pinces, sí.
0: Però me va fer gràcia en el sentit de dir, escolteu, aquí esteu fent les entrevistes, és a dir, perquè, no, és com, imagina que sempre entrevisten al mateix paio, que resulta que és un, pues això, un desubstanciat, un carrincló extrem que el tio fot les banyes, se fot allí de tot i d'això, no? I allò es va dir que podia haver tres motius. El primer és que, s'ho inventen, o a qui pregunten, som una mica exagerats, i diem, sí, jo... Bueno,
1: ja, ja, em pala, no?
0: Sí. El segon és que sempre, això, que sempre piquen al mateix tio, que realment és un, que és un fletxa, i el tercer, que hi ha alguna festa a la que no mos estan convidant. O sigui que aquí hi ha alguna cosa que mos estem perdent, en el qual, d'això. Bueno, després, més seriosament, ho explicava de que no té cap mena de sentit, vull dir, aquestes enquestes que se fan així una mica, mira, faig quatre trucades i sobretot el tema del consum de drogues, doncs no hi participen, hi ha moltes ciutats que no hi volen participar perquè sortirien com a més, és a dir, no hi participa Madrid, Tarragona fa quatre dies també va dir que ja hi deixava de participar perquè és una cosa que dona molt mala impressió i jo posava en dubte de que a Lleida... A Lleida, jo no dic que no es consumeixi, potser sí que es fa, però pensar que es consumeix més per càpita que en una capital gran o que en un lloc de costa podem posar... Jo tampoc no vull caure en l'estigma
1: de Eivissa i d'això,
0: però sí. I a veure, siguem clars, no? És...
1: Bueno, és on, al final també has de mirar on es concentra l'oci nocturn o els escenaris on...
0: Pensar que aquí...
1: Són susceptibles a que passin coses. Que...
0: I igual aquí hi ha... O sigui, igual aquí se consumeix més... O sigui, hi ha més gent que consumeix, però per quantitats és impossible, no? O sigui, és, bueno, són els anàlisis aquests que bé. I que a més donen molt mal nom. Jo per això els he juntat els tres i he dit... Me'n foto una mica de dir, a veure, però què esteu fent?
1: Sí, posem-hi seny.
0: Sí, posem-hi seny, no? També crec que ja tocava actualitzar el meme típic de que a Lleida tenim quatre estacions, ja ho sabeu, la d'hivern, la d'estació de trens, la d'estiu, l'estiu i la d'autobusos. Ja tocava ficar l'estació nova i llavors he fet l'actualització del meme amb un reel així una mica modernet i el podeu mirar i a la gent també li agrada molt. I ja acabo ja amb la part solidària. Diumenge va estar molt guai perquè vam col·laborar a la quarta caminada de mascotes de l'associació Remi.
1: Sí.
0: Dins els actes del seu 50è aniversari, va ser una jornada molt xula, vam fer... Pues, jo no vaig anar a caminar, jo em vaig quedar a la residència, perquè igual me dono el jamacuco amb la màscara i tot, però la veritat és que, bueno, una jornada molt divertida, molt guai, i també aquesta setmana he participat a la jornada de donació i transplantament d'òrgans i teixits a l'Arnau de Vilanova. Van fer unes xapes personalitzades del caragolet sanitari que van regalar a tots els assistents, tots els sanitaris, i jo vaig fer una mica, doncs, me van demanar si podia fer un discurset i vaig fer una cosa divertida dient que jo sóc donant, de fet sóc donant des de fa molts anys, si entreu a la meva salut us podeu apuntar per ser donants d'òrgans.
1: Sí.
0: I el que vaig explicar és que si es crea algú pogués tindre, per exemple, si es crea quan jo no hi sigui, doncs algú pugui aprofitar els meus ulls per veure la seva ovella per primer cop. Oh! La gent feia oh! I res, bla, bla, bla, si es crea algú la boira, si es crea algú pugui tastar per primer cop la coca de recapte, i l'últim era, si es crea poder donar el meu cor perquè algú pugui seguir estimant Lleida com me l'estimo jo.
1: Oh!
0: I llavors els va dir, lo fetge no cal que us el mireu. El fetge ja no cal ni que el d'allò, no?
1: Mai tant.
0: Que ells que són sanitaris els hi va fer molta gràcia. No? Perquè el vaig explicar a casa i no em van entendre i dic, home, bueno, en fi, també hem col·laborat aquesta setmana amb Creu Roja amb 50 postutasses de Love Cats que ho trobareu a botiga.postutasses.com estic col·laborant amb moltes protectores d'animals als que estic cedint merchandatge perquè ells puguin recaptar tal, com per exemple l'Associació Petjades Felines de Sidamon, que si no m'equivoco aquest dissabte, o sigui demà, fan un acte. Demà teniu molt xulo, molt posturil, la Gravera Fest,
1: sí,
0: que és un festival que se fa al Gerri, també col·laboren cada any amb les postucauses, i jo vaig a la Festa Infantil del Tractor que fem a l'Agustí Mestre, que també col·labora moltíssim amb... cada any fem la Festa del Tractor i col·laborem amb Aremi amb My Love Tractors, és a dir que cap de setmana completet, qui vulgui demà ja aniré cap al migdia, però sembla que no farà un sol
1: superbèstia. Sí, encara s'estarà bé.
0: Demà encara s'estarà bé. Moltíssimes activitats per la canalla. Aquesta col·laboració amb la Postutxapa i Love Tractors. També hi ha exposició de tractors antics. Vull dir que serà una cosa, si teniu canalla i us ve de gust. Fan com uns circuits, o sigui, aquests tractors, els que tenen ells de juguet, d'automàtics, que és com un minicotxe per a canalla. que fan circuits i tal, també maquinària Vicenç Agrícola en portarà uns dels grans, dels que mos molen.
1: Per fer la foto.
0: Sí. I bé, el plus, bueno, col·laboro amb molta gent amb fer una jornada xula i perquè la canalla, pues, també, la canalla que som de ciutat, pues, que poder gaudir també dels tractors, pues, que també està bé, no? I llavors, bé, demà, tot el dia, teniu aquesta festa d'infantil d'Agustí Mestre del tractor.
1: Doncs sí, sí, un cap de setmana aquí ple de cosetes i d'opcions i com sempre amb aquesta vessant solidària. Senyor, doncs t'ho deixem aquí divendres vinent i tornem.
0: Molt bé.
1: I ja ens explicaràs els detalls del dinar. Que vagi bé.
0: A veure com va. Vinga, adeu.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. El món educatiu continua sense pau social. Avui, tot i que menys sindicats donant-hi suport, ha estat una nova jornada de vaga i de mobilitzacions dels docents a tot Catalunya i no serà l'última. No tindrem un final de curs tranquil i ordenat com pregava la consellera d'Educació. El dia 9, coincidint amb l'arribada del Papa a Barcelona i l'inici de la selectivitat, hi haurà més protestes. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Impulsem la Papa vaga, ja sabeu que ja la tenim fins i tot batejada, i esperem que serveixi per fer aquesta mínima pressió i que serveixi també per, no sé, per llançar aquest missatge contundent a la consellera i que, no sé, que seguim tots plegats doncs, a tornar a dialogar i reconduir la situació, perquè fa molta falta.
1: El govern català avisa que boicotejar la visita del Papa no millorarà el sistema educatiu i els Mossos ja preparen un gran dispositiu per fer compatible l'esdeveniment i el dret a la protesta.

0: Com és habitual, guerra de xifres a l'hora d'avaluar el seguiment de la vaga, la 17a, que portem ja durant aquest tram. USTEC assegura que 8 de cada 10 docents no han anat avui a treballar, mentre que el departament ho rebaixa a menys d'un 30%. El que segur és que ha estat una protesta menys suport sindical. Riquer Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, el sindicat de professors de secundària ha ratificat l'acord i avui ha participat en la ronda de contactes que el departament ha mantingut amb les forces sindicals per desplegar-lo. En una entrevista a la brúixola, el seu portaveu, Andreu Navarra, ha deixat clar que s'han d'abordar d'altres qüestions.
2: Comencem a caminar, comencem un camí que és el mateix que reivindiquen tots els altres sindicats. Per exemple, és molt urgent que es baixin les ràtios. El primer que nosaltres direm a la comissió de desplegament de l'acord i direm a tot arreu.
1: Professors de secundària s'han mostrat satisfets de la reunió i han anunciat dijous vinent signaran el preacord si se'ls inclou en la comissió de seguiment.
0: En plana política, el president de la Generalitat

0: La Generalitat, Salvador Illa, demana al govern que posi la directa després de garantir-se l'aprovació dels pressupostos. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Illa ja ha fixat els propers objectius polítics per als propers dos anys: la condonació del deute, el nou finançament i el desplegament efectiu de la llei d'amnistia.
2: I són les coses que a mi m'agradaria que passessin aquests propers dos anys. No? Algunes coses haurien de passar en mesos. El finançament i l'efectivitat de l'amnistia en mesos.
1: El cap de l'executiu també ha reivindicat que s'estan complint els acords d'investidura amb Esquerra i Comuns.
0: Càritas avisa que els problemes d'habitatge de les famílies que tenen s'està cronificant.
3: Gairebé la meitat viu de relloguer i un 13% no té un habitatge. Són 5 punts més que l'any anterior. La responsable d'acció social de l'entitat a Barcelona, Amèlia de Juan Castella, reconeix que caldrà temps per solucionar aquesta precarietat.
4: El que passa és que anem tard i, per tant, ara que el símptoma és tan evident, necessitem uns anys per revertir aquesta circumstància, que no és el que necessitem, que necessitaríem una immediatesa.
3: Tal com ha explicat en declaracions a la ciutat d'Onda Cero Catalunya, Castella veu urgent aprovar una llei del sensellarisme aquesta legislatura i mesures estructurals.
0: I en plana cultural, l'arrencada deslluïda del Primavera Sound per la pluja.
3: Sí, aquest dijous s'han anul·lat les actuacions de Doja Cat, Bad Gyal i Massive Attack. Un cop passat el temporal, avui el festival es podrà desenvolupar amb total normalitat. El cap de cartell està liderat per la banda britànica The Cure.
0: I el titular d'Esports ens el porta el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
5: Bona tarda. El Barça va desaprofitar el matchball a favor que tenia per classificar-se per les semifinals del playoff pel títol de la Lliga Endesa i ara s'ho haurà de jugar tot a un caixa o faixa demà i a sobre, lluny del Palau. Els blaugrana van perdre davant Luka Múrcia per 87-90. La sisa joventut necessita guanyar a partir de les 9 al Bascón i a l'Olímpic de Badalona per no adiu a la temporada. I el Barça ha informat que l'equip de Hansi Flick tornarà a la feina el pròxim 13 de juliol. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva Joan Gamper i farà un estaig de pretemporada a St. George Park, concretament a Anglaterra.
0: Doncs repassem la previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
6: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores a Catalunya anirà disminuint la nuvolositat, encara que no es descarta algun ruixat puntual. Les temperatures tendeixen avui a baixar, més notablement a l'est de Girona, quedant-se les màximes als 28 graus a Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona, 23 a Girona. Demà dissabte tindrem el cel poc nuvolat durant la tarda amb núvols d'evolució al Pirineu que podrien deixar algun ruixat amb tempesta. Així mateix, les temperatures diurnes se recuperaran i pujaran. Arribarem a màximes de 31 graus a Lleida, 29 a Girona, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. 2:15 i 5 minuts de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic.

0: La treva ha durat poc. El preacord que el Departament d'Educació va signar la setmana passada amb els sindicats majoritaris no ha servit per tenir un final de curs tranquil. Tot i que el govern ha aconseguit el suport del sindicat professors de secundària, USTEC, l'organització majoritària del sector, li ha tornat a girar l'esquena després que guanyés el no en la seva consulta sobre el pacte. Avui han tornat a la càrrega amb una nova vaga a tot Catalunya i n'han convocat una de nova. Serà dimarts vinent, com dèiem, coincidint amb l'arribada del papà a casa nostra. Seguint les protestes dels docents aquest migdia, i a l'Anna Utiel. Anna, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Doncs la vaga d'avui a tot Catalunya, que havia de ser la darrera del curs, i finalment no ho serà, com deies, ha anat acompanyada d'una manifestació que ha començat cap a les 12 a l'Arc de Triomf i ha acabat al Parc de la Ciutadella, davant del Parlament, on ens trobem ara i on encara hi ha docents que van marxant a poc. Abans hi ha hagut tres columnes des de diversos punts, de Plaça Espanya, Sant Adrià de Besòs i la Zona Franca. Totes aquestes tres columnes han confluït, com dèiem, en aquesta manifestació central, que segons la Guàrdia Urbana ha plegat 15.200 persones, mentre que USTEC parla d'una xifra molt més elevada, parla de 90.000 participants. Sigui com sigui, la mobilització ha estat marcada per aquest nou anunci de vaga dimarts vinent.
2: I el no quan vingui el papa! Es trobarà una vaga! I el no quan vingui el papa! Es trobarà una vaga! I el no quan vingui el papa!
1: De fet, aquesta jornada de dimarts vinent ja ha estat batejada com a Papa Vaga pels seus organitzadors, uns organitzadors que són els mateixos que els de la vaga d'avui, USTEC i CGT principalment. USTEC és el sindicat majoritari del sector, CGT

és minoritari dins de la mesa sectorial i també hi ha altres sindicats o COS o la CNT que no tenen representació en aquesta mesa. Sigui com sigui, doncs aquí es tornen a reunir aquests sindicats

0: aquesta negociació, escoltant la veu del col·lectiu, tenint en compte quines són les necessitats reals que tenim en els centres, fent avenços en aquestes necessitats, fent una negociació oberta i flexible que permeti realment fer els avenços necessaris sense cap impediment.
1: Nosaltres demanem que se cessi immediatament a la consellera Niubó. Li va gros, ha fallat dues vegades. No permetem entre totes que falli una tercera, si us plau.
2: Pel que fa a aquesta vaga d'avui, també hi ha ball de xifres, igual que amb la participació a la manifestació, el Departament d'Educació parla de menys d'un 30% de seguiment, mentre que USTEC assegura que hi ha hagut un 80%.
3: Crònica en directe des del Parc de la Ciutadella amb la nostra companya Nautiel. Anna, gràcies, bona tarda.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Doncs abans d'aglutinar tota la protesta en la manifestació que ha acabat, com dèiem, al Parc de la Ciutadella, algunes de les columnes de docents en vaga han provocat importants problemes de circulació, Ricard, en algunes de les vies d'accés de Barcelona.
4: Sí, centenars de docents procedents del Baix Llobregat i de Barcelona han tallat cap a 11:15 a la ronda litoral a l'altura del passeig de la Zona Franca en els dos sentits de la marxa. Abans, un grup de manifestants ja havia entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès, ubicat al passeig de la Zona Franca, amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. D'altra banda, des del Vallès Oriental, una altra columna ha iniciat des de Sant Celoni una pedalada amb bicicletes reivindicativa per l'AP7 i la C33. La marxa ha provocat restriccions de mobilitat amb talls de trànsit i una marxa lenta fins a la ciutat de Barcelona, on s'han sumat a la manifestació. La jornada de vaga d'aquest divendres és la tercera a tot Catalunya del cicle d'aturades anunciat per aquest tercer trimestre. En el seu conjunt serà el 17è dia de aturades, tenint en compte les territorials i les de la plataforma 03.
3: Una manifestació i una vaga que no han estat secundades, com dèiem, ho explicava l'Anna, pel sindicat professors de secundària després que les seves bases sí que ratifiquessin el preacord amb el Departament d'Educació. Tot i això, el sindicat no dona per tancada la negociació.
4: Professors de secundària aplaudeixen que l'acord inclogui millores concretes pel professorat en termes de condicions laborals i estabilitat del sistema. El seu portaveu, Andreu Navarra, però, també ha deixat clar que és un punt de partida per abordar altres qüestions més profundes.
5: Que és un acord que és bo per la secundària, no considerem que siguin engrunes, però aquest acord a nosaltres tampoc ens satisfà. Nosaltres recollim aquest gairebé 3.000 milions d'euros d'inversió en educació i comencem a demanar més coses.
4: Entre elles, mencionaven declaracions de la brúixola, la reducció de ràtios, la revisió del currículum o l'acceleració dels tràmits per retornar el deute dels sexenis. En tot cas, són qüestions que s'han d'abordar un cop s'assigni el preacord. Això es podria produir dijous en el marc d'una reunió de seguiment.
3: Aquest és un dels sindicats que, juntament amb Comissions i UGT, han passat avui pel Departament d'Educació per seguir desplegant l'acord tancat amb la conselleria. La seva titular, Esther Niubó, ha deixat clar que la seva prioritat és implementar-lo de la forma més ràpidament possible. I enmig d'aquest clima de mobilitzacions, amb les vagues d'avui i les que ja s'han anunciat coincidint amb la visita del Papa, com dèiem, els Mossos d'Esquadra preparen també un dispositiu de gran envergadura.
4: Sí, la setmana vinent desplegaran 5.600 agents en un dels operatius més importants que han fet mai per garantir la seguretat durant la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. El coordinador del dispositiu, Joan Salamanya, assegura que es farà el possible, des de la prudència i el diàleg, perquè puguin conviure les protestes dels docents amb els actes previstos.
6: Tenim un esdeveniment, com hem dit, amb una rellevància, una gran rellevància, amb autoritats, amb actes amb multitudinaris i amb una mobilitat que hem de gestionar. I a partir d'aquí, com ens passa en altres ocasions, s'hi afegeixen altres ingredients, els quals hem de fer compatibles amb aquests. Ho gestionarem.
4: Tot plegat amb el nivell 4 d'alerta terrorista reforçat i una vigilància especial en espais amb grans aglomeracions, tot i que no hi ha cap amenaça concreta detectada.
3: I més enllà dels docents, avui també han estat cridats a vaga els treballadors de les biblioteques de Catalunya. Sense generar tanta expectació com els docents, molts usuaris s'han trobat aquest matí amb les persianes abaixades.
4: Sí, convocats per la CGT, el més actiu a la demarcació de Barcelona, tot i no ser majoritari a Catalunya, una cinquantena de treballadors de biblioteques arribats d'arreu del territori s'han concentrat a les portes de dos centres de Sants, demanant, entre altres, crear un espai únic de negociació per enfortir, així diuen, el poder sindical. Unes protestes que arriben dies abans que comenci la selectivitat i justifiquen aquesta afectació pel bé, diuen, de la democràcia. Laura Solà és membre de la CGT.
7: Estem sortint conjuntament amb la comunitat educativa, d'acord? Estem sortint conjuntament amb altres serveis públics i lo important precisament és poder tenir un futur com a comunitat, com a societat i lluitar per una societat més democràtica que no deixa de ser lluitar pels serveis públics que fan possible aquesta democràcia.
4: Des de la CGT es plantegen

0: Convocar vagues indefinides tots els divendres i dissabtes a partir d'ara i fins que es resolgui el conflicte.
1: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
2: En crònica política, Salvador Illa insta el govern a posar la directa per executar els pressupostos. El president de la Generalitat ha reivindicat la feina feta fins ara i ha remarcat que s'està complint amb el full de ruta de la investidura. El cap de l'executiu ha destacat el pla de barris, la política d'habitatge, l'impuls per ampliar el Prat o l'aposta per millorar Rodalies. Marcos Díaz, bona tarda.
3: Sí, Salvador Illa ha posat en valor la feina feta fins ara quan arriba a l'equador del seu mandat i ha fixat la reforma del finançament com a principal meta per als propers dos anys. En la seva intervenció davant dels directius i els funcionaris de la Generalitat, el president ha atribuït l'endeutament de les comunitats autònomes a l'infrafinançament que pateixen i no pas a una mala gestió. Per tot plegat, Salvador Illa s'ha compromès a batallar per la condonació d'una part del FLAM i pel finançament singular.
4: Objectiu polític, FLAM i finançament autonòmic per aquest segon mandat. Posar la marxa, la cinquena, la sisena, la que sigui, la directa al govern, i un quart objectiu polític, que no depèn en aquest moment de l'àmbit de la política, però que l'estem seguint amb molta atenció, és l'efectivitat de l'amnistia.
3: El cap de l'executiu també ha reivindicat els acords amb Esquerra i Comuns que garanteixen l'estabilitat política, diuen, com ha quedat demostrat amb els pressupostos.
2: I Esquerra, a tot això, ha permès desencallar els comptes de la Generalitat i ara la formació republicana, Marcos, obre la porta a negociar els pressupostos de l'Estat.
3: Sí, tanmateix, a hores d'ara no els ha trucat ningú ni tampoc han rebut cap proposta del govern central, assegura Oriol Junqueras, que en tot cas s'ha vingut a seure a la taula de negociació perquè no dona per morta la legislatura i veu els pressupostos com una nova oportunitat per condicionar el govern central. Ara bé, el líder republicà ha assegurat que només hi ha la declaració d'intencions que Pedro Sánchez va manifestar en el Cercle d'Economia, però cap interès real ni contingut pressupostari concret.
5: Nosaltres estem interessats en fer un bon servei a la societat. Llavors, estem interessats en negociar uns pressupostos? Bueno, doncs depèn de l'interès real que tinguin el Partit Socialista. Tinc ni idea. Jo en aquests moments no puc constatar que tinguin un interès real més enllà de la simple declaració. Sé que han fet una declaració, però aquesta declaració no demostra res.
3: Junqueras ho ha dit en un acte amb estudiants a la Universitat Pompeu Fabra, on també s'ha mostrat escèptic amb algunes acusacions de corrupció que esquitxen el PSOE. El líder republicà ha dit en aquest sentit que té motius per desconfiar de la justícia.
2: Tot el contrari, sostenen des del Partit Popular. El seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, ha acusat el govern de Sánchez d'estar envoltat de corrupció. El dirigent popular troba una emergència nacional que el president del govern espanyol dimiteixi i convoqui eleccions. Sobre la possibilitat de demanar a Junts que voti una moció de censura al PP català, considera que no hi ha excuses per no voler posar les urnes.

0: veiem en titulars, 3 de cada 4 llars ateses per Càritas Barcelona viuen en condicions precàries d'habitatge. Així es desprèn de la memòria 2025 de l'entitat, on es constata també que l'exclusió residencial es cronifica, i és que el 48% de les famílies viuen de relloguer, sovint en habitacions. A més, un 13% es troba sense habitatge i un 9% depèn de projectes socials. Més detalls amb la Montse Valls. Montse, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. La memòria també revela que 4 de cada 10 llars ateses tenen fills a càrrecs i que 8 de cada 10 persones estan a l'atur o en l'economia submergida. A més, el 55% es troba en situació administrativa irregular. Ho ha explicat en una entrevista a la ciutat la responsable d'Acció Social de Càritas Barcelona, Amèlia de Juan Castella.
2: Les dificultats per accedir a l'habitatge, a part de la pèrdua del poder adquisitiu de les famílies, són els dos elements que a la metropolitana ens trobem, doncs, que generen més exclusió, perquè aquí l'accés a l'habitatge té un cost molt més elevat que la resta de Catalunya.
1: Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures estructurals urgents i una llei contra el sensellarisme a Catalunya que es pugui aprovar aquesta legislatura.
0: Gràcies, Montse. Més coses. El Servei Català de Trànsit posarà en marxa una nova campanya per conscienciar la població dirigida als motoristes per frenar la sinistralitat.
3: Sí, enguany fins al 31 de maig ja han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes. Són el col·lectiu amb més mortalitat, tot i ser menys nombrosos i representen el 40% de les víctimes mortals en accidents de trànsit. La majoria dels sinistres es concentren a la demarcació de Barcelona i molts són accidents en solitari, sobretot sortides de via. El perfil més habitual és el d'un home de més de 45 anys i els accidents mortals s'acumulen sobretot

0: Els caps de setmana i durant les tardes.
1: I en aquest context de preocupació per la seguretat dels motoristes, l'Audiència de Lleida ha condemnat una conductora per la mort de tres motoristes al FES, al Segrià, l'any 2022. Haurà de pagar una multa de 5.400 euros per tres delictes d'homicidi per imprudència menys greu.
0: Segons la sentència, la dona es va distreure mentre bevia un cafè al volant, va perdre el control del cotxe i va envair el carril contrari, impactant contra dues motocicletes. La Fiscalia i una de les famílies han recorregut la decisió perquè consideren que la negligència és prou greu com per comportar penes de presó. Els Mossos apunten que no hi va haver cap frenada i que la conductora es va desviar durant metres sense reaccionar, malgrat que les condicions de la via eren òptimes. Ara, la pilota està sobre la taulada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1: A la plana econòmica us hem d'explicar que el Consorci de la Zona Franca dona per tancada la 28a edició del CIL, que l'any que ve se celebrarà per primera vegada al recinte de Gran Via i, a més, canviarà de nom.
0: Sí, el Saló Internacional de la Logística, que ha convertit Barcelona en la capital mundial d'aquest sector durant 3 dies, ha tancat les portes acollint més de 15.000 professionals arribats de 87 països del món. Més del 90% d'ells tenen poder de decisió en les seves empreses i gràcies a això el CIL també afavoreix la contractació de moltes persones. Més enllà d'això, la fira canviarà d'ubicació l'any que ve i es trasllada al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, on se celebren els grans esdeveniments com el Mobile, l'Alimentària o el Sonar. També es transformarà i modificarà el seu nom, introduint la paraula innovació entre les seves sigles, escenificant així el pes que tenen les noves tecnologies en la resiliència del sector davant crisis de subministraments com la de l'Estret d'Ormuz.
1: Plana local, us hem d'explicar que la circulació a la línia R3 ja s'ha normalitzat aquest matí després de les incidències registrades les darreres hores. El tall va afectar el tram entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a quarts de 12.
0: Tot plegat en el marc de l'episodi de pluges que ha deixat més d'un centenar d'avisos als bombers arreu de Catalunya, cap de greu. El cas més destacat es va produir ahir a la tarda, quan un arbre, com dèiem, va caure a la zona de vies i un tren hi va impactar sense causar ferits.
1: A les comarques gironines baixen els delictes en general, però preocupa l'augment dels que impliquen violència entre persones. En el primer trimestre de l'any, la criminalitat ha caigut més d'un 6%, sobretot per la davallada de robatoris, tràfic de drogues i estafes.
0: Tot i això, pugen els delictes més sensibles. Les baralles amb lesions creixen un 23%. També ho fan les violacions, amb 55 casos registrats, i augmenten els robatoris de vehicles. És a dir, menys fets delictius en global, però més conflicte directe al carrer. Un cas destacat és Banyoles, on els furts s'han disparat gairebé un 92% i expliquen bona part de l'augment global al municipi. En el capítol positiu, baixen els delictes més greus. Els assassinats es redueixen de 3 a 1 i també cauen les temptatives d'homicidi respecte a l'any passat.
1: L'Ajuntament de Palamós prohibirà el bany a la platja del Castell pels treballs de reparació de la canonada submarina d'aigües residuals.
0: Una afectació que arriba a l'inici de la temporada alta en una de les platges més concorregudes del municipi. Els treballs s'engeguen ara, que ja ha arribat una peça clau per fer les obres fabricada a Dinamarca. La reparació s'allargarà diversos dies després que la canonada cedís a més de 600 metres mar endins i a 23 de profunditat.
1: I l'Ajuntament de Cadaqués de l'Alt Empordà ha demanat a l'Estat que faci una excepció en la prohibició del fondeig sobre la Posidònia.
0: El consistori argumenta que més del 90% del fons marí de la zona està recobert per aquestes praderies i demana que l'aplicació de la regulació sigui equilibrada i compatible amb les activitats locals relacionades amb la navegació. A més, ha avançat que aquesta preocupació és compartida en diversos municipis de la zona i que per això la Generalitat ha decidit presentar-hi un recurs. En paral·lel, anunciant que, juntament amb altres poblacions i empreses nàutiques, han impulsat accions jurídiques.
2: Cada tarda, a 2:15, tota la informació de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
3: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
1: Doncs repassem l'actualitat esportiva ara amb el Víctor Lozano. Comencem amb dos resultats d'última hora.
4: El Barça s'ha classificat per les semifinals de la fase final de la Copa del Rei d'handbol, que ha començat avui a Alacant, després d'imposar-se a l'Atlètic Valladolid per 38-24. Els altres partits de quarts de final seran aquests a les 4 a Vidas.

0: a Torrelavega, a 7:15 Nava Conca i a 9:15 Alacant Osca. I en tennis, el barceloní Marcel Granollers i la seva parella Horacio Ceballos s'han classificat per la final del torneig de Roland Garros en la modalitat de dobles, després de guanyar els italians Simon Bolelli i Andrea Vavasori per 7-6 i 6-4. Saltem al bàsquet, el Barça segueix entestat en complicar-se la vida i en fer difícil el que té coll avall. L'equip de Xavi Pascual va desaprofitar el matchball a favor que tenia per classificar-se per les semifinals del playoff pel títol de la Lliga Endesa i ara s'ho haurà de jugar tot a un caixa a faixa i a sobre lluny del Palau. Els Blaugrana van perdre davant l'UQAM Múrcia per 87-90 el segon partit dels quarts de final. El georgià Toko Shengeli, amb 18 punts i 7 rebots, va ser el jugador més destacat dels Blaugranes. Fluixa actuació de l'equip de Xavi Pascual contra un equip que va ser demolidor en atac. Tan cert és això com que el Barça va ser massacrat pels àrbitres en l'últim minut del partit. Els col·legiats van assenyalar una falta en atac molt rigorosa de Vesely. Tot seguit van xiular una falta del propi Vesely encara més rigorosa i per acabar-ho d'adobar van assenyalar banda a favor de l'equip murcià quan un dels seus jugadors va trepitjar la línia de fons. Xavi Pascual treia foc pels queixals.
1: El que sí que puc dir és que han estat decisives, tant la falta d'atac del Vesely com la falta d'atac contra el Vesely i que cada un pensi el que tingui que pensar, però s'ha decidit el partit aquí, també la falta d'atac del Fol, tenim que veure el partit una miqueta, però sobretot el KP acaba amb dos faltes rebudes en tot el partit. Bueno, mirarem una mica el partit després i valorarem. Sí, poseu-li l'adjectiu que vulgueu, m'estimo més no dir gaire cosa més, però portem 80 minuts amb la mateixa línia.
0: En qualsevol cas, el Barça jugarà a disputar les semifinals de l'ACB o quedar eliminat. Demana el tercer i definitiu partit de la sèrie que començarà a les 9 del vespre al Palau dels Esports de Múrcia. També hi haurà tercer partit en l'eliminatòria que enfronta el Real Madrid i el Tenerife, ja que els de Sergio Scariolo van empatar la sèrie guanyant en pista canària 83-118. Avui torn per la sisa joventut, que necessita guanyar el Baskonia per no dir adeu a la temporada després d'haver perdut el primer duel al Buesa Arena, molt a millorar, tal com explica Simon Birgander.
2: Aprender un poco a jugar mejor contra la zona suya, que nos jodió un poco el último cuarto y ser más sólidos. Sí, creo que tenemos que mejorar un poco en porcentaje de tres y también podemos tirar un poco más de tres, a ver si metemos más, si tiramos más. Y pérdidas en situaciones complicadas, cuando tocaba ahí al final también nos hice perder un poco o darle esta ventaja a ellos. Pero es cosas que podemos mejorar y hemos hablado ya en un vídeo y con el equipo y todo. Y mañana tenemos muchas ganas de jugar.
0: El partit a les 9 al Pavelló Olímpic de Badalona. En cas de victòria verd-i-negra, el tercer definitiu es jugaria diumenge a Vitoria. Abans, a les 7, avui, el Bilbao Bàsquet rebrà el València a Miribilla amb avantatge d'1-0 pels de Pedro Martínez.
3: I en futbol, ensopegada de la selecció espanyola.
0: Va empatar un contra Irak a l'estai de Riazor en el primer i únic amistós abans de viatjar cap als Estats Units per disputar el Mundial. El gol dels de Luis de la Fuente el va fer el blaugrana Ferran Torres. Un altre futbolista del Barça, Marc Bernal, tot i ser jugador convidat, va debutar amb l'absoluta y a mes surtín de titular.
4: Sí, la verdad que muy contento por debutar con la absoluta y nada, seguir trabajando. Bueno, yo creo que me he notado de menos a más, y yo creo que se ha notado también un poco los nervios del primer partido, yo creo que es normal, pero bueno, la verdad que muy contento, sí, es verdad que no hemos sacado la victoria, pero estoy seguro de que les mando que les vaya muy bien en el Mundial y que traigan el título de vuelta. Bueno, envidia, ¿no? Al final es la primera convocatoria, he tenido la suerte de estar aquí y hay otros que también que se lo merecían y no han podido venir y al final me siento un afortunado. Bueno, la verdad que me fijo, ¿no? Y yo creo que es un día para que me voy a acordar toda la vida. Al final llevo soñando esto desde pequeño y como has dicho tú, cuando llegué por primera vez a la sub-17 todos soñábamos con debutar con la absoluta.
0: L'expedició de la selecció espanyola, però, ja viatja ara mateix cap a Chattanooga, on quedarà concentrada per preparar el Mundial. La matinada de dilluns a dimarts jugarà un altre amistós, ara contra Perú, a l'estadi Cuauhtémoc de Puebla, a Mèxic. Per la seva banda, la selecció femenina juga a les 9 contra Anglaterra a l'estadi de Somoza en partit classificatori pel Mundial del 2027. Les de Sonia Bermúdez necessiten guanyar per més d'un gol per dependre d'elles mateixes per aconseguir el bitllet per a la propera cita mundialista.
5: Mira, cada partido es un mundo, así que mañana será un partido muy disputado, muy igualado, siempre se decide por pequeños detalles y nos imaginamos un partido mañana así, sabemos que tenemos que sumar los tres puntos para cumplir el objetivo que queremos, que es pasar como primeras a ese Mundial tan deseado.
0: El Barça ha informat que l'equip de Hansi Flick tornarà a la feina el pròxim 13 de juliol amb les habituals proves mèdiques i físiques. El retorn dels internacionals que disputaran el Mundial dependrà de l'evolució de les seves respectives seleccions a la competició. L'equip farà un estatge de pretemporada, recordem, a St. George's Park, del 27 de juliol al 3 d'agost, a Anglaterra. I encara en futbol

0: intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Tienes una videollamada importante. La habitación está patas arriba. Así que empujas la montaña de ropa justo fuera de cámara. En pantalla, una profesional impecable. Pero fuera de pantalla, llevas un pantalón de pijama de unicornios. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero, seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.

0: Donald Trump, que es norteamericano como él, que esto también yo creo que le ha ganado una especie como de simpatías y de observación hacia su figura muy interesante.
1: De hecho, yo creo que hemos empezado a hablar más de él y lo hemos conocido, y hemos conocido su perfil incluso político a raíz de ese enfrentamiento con Donald Trump, ¿no? Y la respuesta que dio, nadie se esperaba una respuesta tan clara por parte del Papa entrando directamente en confrontación con el presidente de los Estados Unidos, ¿no?
0: Sobre todo cuando se creía que como Trump fue precisamente al funeral del Papa anterior y que había un poco como que la sensación de que Trump había de alguna manera ingeniado para que la votación fuera hacia él, fue muy importante que él tuviera de pronto esa reacción. Yo creo que habló enormemente acerca de él.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa, si te parece, porque todavía no hemos terminado.
2: Cantizano en Por Fin.
3: ¿Estás con el ronron por si el perro hace saltar la alarma?
4: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
5: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media.
6: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
7: No tots els urbans són avorrits. El nou Suzuki Swift arriba amb estil, tecnologia i ganes de divertir-te. Etiqueta Eco, canvi automàtic i fins i tot tracció 4x4 All Grip Auto. Preparat per moure't diferent. Nou Suzuki Swift. Fes-lo teu. Suzuki Lleida. Polígon industrial al Segre, parcel·la 701, antic Comac. Grup Optimotor.
8: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
9: La brúixola amb Lola Sorribas.
10: I avui parlem també d'un repte cada vegada més present en l'àmbit de la salut i de l'atenció a les persones, com generar entorns que ajudin a reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i facilitar processos terapèutics sense recórrer a tecnologies que siguin invasives o difícils d'utilitzar.
11: Durant anys, moltes organitzacions han buscat eines que permetin crear experiències que ajudin a relaxar, estimular o acompanyar persones grans, pacients de salut mental, joves o professionals que viuen situacions d'estrès.
10: Ens acompanya Ignasi Capellà, ell és cofundador de Brumic.
12: Ens van explicar que una dona amb un Alzheimer molt avançat, que estava constantment molt agressiva i que pràcticament ni menjava, ni es comunicava, ni dormia. Parlant amb la família, van saber que aquesta dona havia viscut sempre en granges i havia cuidat animals. Van crear un vídeo passejant per una granja i veient vaques i ens van explicar que aquesta dona, el fet de veure una vaca projectada, li va provocar una emoció que es va aixecar de la cadira, va anar a la paret a tocar la vaca i pràcticament va sentir com si estigués allà i va començar a parlar i explicar i a reviure les seves memòries d'infantesa.
9: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
13: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
9: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
13: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I fins que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
9: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
14: Viajar solo parece...

Estabilitzat l'incendi que crema des de quarts de quatre a la planta de Montés a Onda de Santa Perpètua de Mogoda. 30 dotacions de bombers estan treballant en el foc i han evacuat les naus pròximes a la fàbrica afectada i demanat també el confinament dels treballadors d'altres empreses del polígon. Les flames haurien començat a la coberta de la nau i s'haurien expandit a tota la instal·lació. A l'inici del foc, tot el personal ha pogut sortir de la nau i no s'han registrat ferits.

0: Més titulars d'aquest divendres, dia 5 de juny. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Els docents no en tenen prou i després de la vaga general d'avui, que culmina les 17 mobilitzacions que tenien previstes, han anunciat una nova aturada.
1: Serà dimarts vinent i l'han batejat amb el nom de Papa Vaga, perquè la faran coincidir amb la visita del Pontífex a Barcelona.
2: Impulsem la Papa Vaga, ja sabeu que ja la tenim fins i tot batejada, i esperem que serveixi per fer aquesta mínima pressió i que serveixi també per, no sé, per llançar aquest missatge contundent a la consellera i que, no sé, que seiem tots plegats doncs, a tornar a dialogar i reconduir la situació, perquè fa molta falta.
1: És la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura. Per fer-ho possible i intentar que es puguin produir que no es puguin produir incidències, els Mossos d'Esquadra ja han començat a preparar un gran dispositiu. L'intendent Joan Salamanya és el coordinador general del dispositiu.
3: Hem de preveure plans d'evacuació, o hem de preveure com en un moment donat podem fer moure les persones o no permetre que entrin més persones a determinats espais per no tenir riscos associats a les aglomeracions de persones. I una altra qüestió, la que tenim la mirada posada, és amb la delinqüència ordinària, que puguin aprofitar aquests dies doncs, per cometre delictes habituals, especialment els relacionats amb el patrimoni.
1: Perquè no es produeixin incidències, es desplegaran fins a 5.600 agents en un dels operatius més importants que s'han fet mai a Catalunya.
0: En clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, mira endavant amb l'objectiu de garantir l'aprovació dels pressupostos.
1: En els propers dos anys es vol centrar en la condonació del deute, el nou finançament i el desplegament efectiu de la llei d'amnistia.
4: I això són les coses que a mi m'agradaria que passessin aquests propers dos anys. No? Algunes coses haurien de passar en mesos. El finançament i l'efectivitat de l'amnistia en mesos.
1: El cap de l'executiu també ha reivindicat que s'estan complint els acords d'investidura amb Esquerra i Comuns.
0: Càritas avisa que els problemes d'habitatge de les famílies que atén s'està cronificant.
1: Gairebé la meitat viu de relloguer i un 13% no té un habitatge. Són 5 punts més que l'any anterior. La responsable d'acció social de l'entitat de Barcelona, Amèlia de Juan Castella, reconeix que caldrà temps per solucionar aquesta precarietat. Són declaracions de la ciutat.
5: El que passa és que anem tard. I per tant, ara que el símptoma és tan evident, necessitem uns anys per revertir aquesta circumstància, que no és el que necessitem, que necessitaríem una immediatesa.
1: Castella veu urgent aprovar una llei del sensellarisme aquesta legislatura i mesures estructurals.
0: Segona hora del programa carregada de cultura i sense sorpreses. Comencem viatjant 50 anys enrere a la plaça Monumental per reviure un moment únic.
1: Feia només 8 mesos de la mort de Franco quan els Rolling Stones van fer el seu primer concert a Catalunya. Descobrirem la història d'un esdeveniment envoltat de polèmica, repressió policial i problemes de producció. I ho farem a través del llibre Black and Cat de Jordi Novell amb les imatges del fotògraf Francesc Fàbregas, que hi va ser.
0: Després serà el torn del cinema amb el Juan Torres.
1: Aquesta setmana ret homenatge a una llegenda, Clint Eastwood, que es retira als 97 anys. Repassarem 3 de les seves pel·lícules més icòniques.
0: I acabarem el ritme de la música que ens porta cada setmana la Marta Lozano.
1: Avui parlarà, entre altres temes, de la cancel·lació dels concerts de Primavera Sound pel temporal, del fenomen Bad Bunny i les seves polèmiques i de l'ampliació de la gira que ha anunciat Celine Dion.
0: Titular d'Esports amb el José Agustín Gómez. José, bona tarda.
6: Bona tarda, Lola. Lamine Yamal guanya el premi a millor jugador de la temporada 25-26 a la Lliga Espanyola. A les 9 de la nit, a l'Olímpic de Badalona, el Joventut buscarà igualar la sèrie de quarts de final de la Lliga CB de bàsquet contra Baskonia, qui va guanyar el primer partit dimecres passat. I el Barça es fica a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol després de superar l'Atlético Valladolid 38-24.

0: moment de saber qui ens espera al cel per demà. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat durant la tarda amb núvols d'evolució al Pirineu, on no es descarten ruixats acompanyats de tempesta. Les temperatures diurnes pujaran, arribarem a màximes de 31 graus a Lleida, 29 a Girona, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona. Per altra banda, bufarà vent fluix amb brises durant les hores centrals. És una informació d'EMET.

0: Aquesta hora estem molt pendents de l'incendi que crema a la planta de Montesa Onda, al polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda. El foc ha començat a cremar a 3:15 de la tarda i per ara els Mossos encara no han pogut accedir a l'interior de la instal·lació. El que sí que sabem és que el foc ja està estabilitzat.
1: Han començat a la coberta i s'han expandit a tota la fàbrica. A aquesta hora hi ha 30 dotacions del cos d'emergències actuant des de fora de la nau arran del volum de les flames. Els bombers treballen amb l'objectiu d'evitar que el foc es propagui a les edificacions del voltant i ja han evacuat les persones que s'hi trobaven dins. No s'han de lamentar danys personals perquè durant l'inici de l'incendi tot el personal de la firma d'automoció ha pogut sortir de la nau i no s'han registrat ferits. Es recomana no fer esport ni activitats a l'aire lliure per evitar la inhalació de fum, ja que la columna és espessa. Arran del foc s'estan produint retencions de 10 km a la xarxa viària i el fum es pot veure des de diferents punts del Vallès.
0: Segons ha explicat l'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, en el moment del foc, s'ha començat a iniciar el foc, hi havia una vuitantena de persones treballant-hi, d'un total de 300 que es troben treballant a aquesta indústria. Ara la companyia treballarà estretament amb les autoritats competents per avaluar la situació. Segons ha explicat també l'alcalde, la nau afectada és un magatzem d'expedició en què hi havia peces de recanvi i vehicles, principalment motocicletes.

0: alguna altra actuació, actualització, l'anirem comentant aquí a La Brúixola. Avui, un dia també molt marcat per l'educació i les mobilitzacions que ha fet als carrers de Catalunya i també l'aturada. El que sí que queda clar és que al final d'aquest curs aquí a Catalunya es viurà de manera molt intensa. El preacord que el departament va signar la setmana passada amb els sindicats majoritaris no ha servit per evitar l'aturada d'avui, tot i que el govern ha sumat un nou suport al de Sindicat Professors de Secundària. USTEC, l'organització majoritària del sector, li ha tornat a girar l'esquena després que guanyés el no en la seva consulta sobre el pacte. Avui els docents han tornat a la càrrega amb una vaga a tot Catalunya que ha tingut un 30% de seguiment segons Educació i un 80% segons USTEC, ball de xifres. Com sempre, i això no és tot, perquè n'ha convocat una de nova. Serà dimarts vinent, coincidint amb l'arribada del Papa a casa nostra. Seguint totes aquestes protestes dels docents aquest matí, hi ha estat la nostra companya Ana Utiel. Ana, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Amb motiu de la vaga d'avui s'ha fet una manifestació central a Barcelona. Cap a les 10 del matí, tres columnes han sortit de diferents punts, Plaça Espanya, Sant Adrià de Besòs i la Zona Franca, i totes han confluït a l'Arc de Triomf cap a les 12, des d'on han sortit en direcció al Parc de la Ciutadella per arribar a les portes del Parlament. Hi han participat unes 15.200 persones, segons la Guàrdia Urbana, si veus TEC parla de 90.000 assistents. En qualsevol cas, una cosa segura, i és que la convocatòria de dimarts n'ha estat protagonista.
2: I el nou, quan vingui el Papa,
3: es trobarà una vaga!
1: Tot i que aquesta jornada ja ha estat batejada com a Papa Vaga pels seus organitzadors, també coincideix amb un altre moment important, l'inici de la selectivitat a Catalunya. Unes proves, recordem, que involucren docents de secundària i que, per tant, es podrien veure afectades per la vaga.
0: La vaga de dimarts ha estat convocada per USTEC i la CGT, a més de la Intersindical i COS, que no tenen representació a la mesa sectorial. La convocatòria, doncs, torna a unir uns sindicats, Anna, que havien estat ocupant posicions contràries els últims dies.
1: Sí, USTEC va signar el preacord amb el departament i va fer campanya a favor del sí en la consulta, mentre que la resta van ser els abanderats del no. Ahir dijous, com sabeu, després del rebuig del 65% dels votants, USTEC es va desmarcar del pacte i va reprendre les mobilitzacions. Però això no ha impedit que la seva portaveu, Iolanda Segura, fos escridassada durant els parlaments finals. La resta de representants sindicals li han fet costat i ella ha fet autocrítica.

0: política. Acceptem aquest no i volem deixar molt clar que farem el que el col·lectiu ens demani. Per això estem aquí. Estem aquí, a més, volem reconèixer que potser no hem pres les decisions més encertades en tot moment en aquest procés de negociació.
1: Amb tot, Segura ha demanat un cop més que es reprengui la negociació amb la conselleria, però amb el comitè de vaga i no en el marc de la mesa sectorial com s'havia fet fins ara. En canvi, des de la resta de sindicats van més enllà i exigeixen la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
2: Nosaltres demanem que se cessi immediatament a la consellera Niubó. Li va gros, ha fallat dues vegades. No permetem entre totes que falli una tercera, si us plau.
1: Jané també ha recordat que el dia 20 hi ha una assemblea educativa que servirà per preparar, diu, una tardor calenta.
3: Gràcies, Anna. La vaga ha estat acompanyada especialment durant el matí de talls a les carreteres en zones com la Ronda Litoral, a l'alçada del passeig de la Zona Franca. Un grup de manifestants han entrat també a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès, ubicat al passeig de la Zona Franca, com dèiem, amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes que exigien la seva dimissió. En el cas del Vallès Oriental, una columna de docents han fet una pedalada des de Sant Celoni per l'AP7 i la C33.
4: I mentre estan el sindicat professors de secundària, Comissions Obreres i UGT han passat avui pel Departament d'Educació per seguir desplegant l'acord tancat amb la conselleria. La seva titular, Esther Niubó, ha deixat clar que la seva prioritat és implementar-lo de la forma més ràpida possible. De fet, es preveu una nova reunió dijous per signar-lo.
3: I enmig d'aquest clima de mobilitzacions amb les vagues d'avui i les que ja s'han anunciat coincidint amb la visita del Papa, els Mossos d'Esquadra preparen un dispositiu de gran envergadura. Ricard Jiménez, bona tarda.
5: Bona tarda, Lola. La setmana vinent desplegaran 5.600 agents en un dels operatius més importants que han fet mai per garantir la seguretat durant la visita del Lleó 14 a Catalunya. El coordinador del dispositiu, Joan Salamanya, assegura que es farà el possible, des de la prudència i el diàleg, perquè puguin convidar a les protestes dels docents amb els actes previstos.
6: Tenim un esdeveniment, com hem dit, amb una gran rellevància, amb autoritats, amb actes amb multitudinaris i amb una mobilitat que hem de gestionar. I a partir d'aquí, com ens passa en altres ocasions, s'hi afegeixen altres ingredients, els quals hem de fer compatibles amb aquests. Ho gestionarem.
5: Tot plegat amb el nivell 4 d'alerta terrorista reforçat i una vigilància especial en espais amb grans aglomeracions, tot i que no hi ha cap amenaça concreta detectada.
3: I més enllà dels docents, avui també s'han cridat a la vaga els treballadors de les biblioteques de Catalunya. Sense generar tanta expectació, com en el cas dels mestres, molts usuaris s'han trobat aquest matí amb les persianes abaixades, Ricard.
5: Convocats per la CGT, el sindicat més actiu a la demarcació a Barcelona, tot i no ser el majoritari a Catalunya, una cinquantena de treballadors de biblioteques arribats d'arreu del territori s'han concentrat a les portes de dos centres de Sants, demanant, entre altres, crear un espai únic de negociació per enfortir, així diuen, el poder sindical. Unes protestes que arriben dies abans que comenci la selectivitat i justifiquen aquesta afectació pel bé, diuen, de la democràcia. Laura Solà és membre de la CGT.
7: Estem sortint conjuntament amb la comunitat educativa, d'acord? Estem sortint conjuntament amb altres serveis públics i l'important precisament és poder tenir un futur com a comunitat, com a societat i lluitar per una societat més democràtica que no deixa de ser lluitar pels serveis públics que fan possible aquesta democràcia.
5: Des de la CGT es plantegen convocar vagues indefinides tots els divendres i dissabtes fins que resolgui el conflicte.
8: El canvi climàtic no espera. Per això, a Veolia, actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas endavant.
9: Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
10: Y puedes ser todo eso siendo profesional.
9: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.

0: Passen 16 minuts de les 7 de la tarda. Salvador Illa insta el govern a posar la directa per executar els pressupostos. El president de la Generalitat ha reivindicat la feina feta fins ara i ha remarcat que s'està complint amb el full de ruta de la investidura. El cap de l'executiu ha destacat el pla de barris, la política d'habitatge, l'impuls per ampliar el port o l'aposta per millorar Rodalies. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Salvador Illa ha posat en valor la feina feta fins ara quan arriba a l'equador del seu mandat i ha fixat la reforma del finançament com a principal meta per als propers dos anys. En la seva intervenció davant els directius i els funcionaris de la Generalitat, el president ha atribuït l'endeutament de les comunitats autònomes a l'infrafinançament que pateixen i no passa una mala gestió. Per tot plegat, Salvador Illa s'ha compromès a batallar per la condonació d'una part del FLAM i pel finançament singular.
2: Objectiu polític, FLA i finançament autonòmic per aquest segon mandat. Posar a la marxa la cinquena, la sisena, la que sigui, la directa al govern, i un quart objectiu polític, que no depèn en aquest moment de l'àmbit de la política, però que l'estem seguint amb molta atenció, és l'efectivitat de l'amnistia.
1: El cap de l'executiu també ha reivindicat els acords amb Esquerra i Comuns que garanteixen, diu, l'estabilitat política, com ha quedat demostrat amb els pressupostos.
0: Esquerra ha permès desencallar els comptes de la Generalitat i ara la formació obre la porta a negociar els pressupostos de l'Estat. Tanmateix, a hores d'ara, no els ha trucat ningú ni tampoc han rebut cap proposta del govern central.
1: Sí, Oriol Junqueras s'ha vingut a seure a la taula de negociació perquè no dona per morta la legislatura i veu els pressupostos com una nova oportunitat per condicionar el govern central. Ara bé, el líder republicà ha assegurat que a hores d'ara només hi ha la declaració d'intencions que Pedro Sánchez va manifestar en el Cercle d'Economia, però cap interès real ni contingut pressupostari concret.
3: Nosaltres estem interessats en fer un bon servei a la societat. Llavors, estem interessats en negociar uns pressupostos? Bueno, doncs depèn de l'interès real que tinguin el Partit Socialista. Tinc ni idea. Jo en aquests moments no puc constatar que tinguin un interès real més enllà de la simple declaració. Sé que han fet una declaració, però aquesta declaració no demostra res.
1: Junqueras ho ha dit en un acte amb estudiants a la Universitat Pompeu Fabra, on també s'ha mostrat escèptic amb algunes acusacions de corrupció que es queixen al PSOE. El líder d'Esquerra ha dit que té motius per desconfiar de la justícia.
0: Tot el contrari sostenen des del Partit Popular, gràcies Marcos. El seu portaveu al Parlament, Juan Fernández, ha acusat el govern de Sánchez d'estar envoltat de corrupció. El dirigent popular troba una emergència nacional que el president del govern espanyol dimiteixi i convoqui eleccions. Sobre la possibilitat de demanar a Junts que voti una moció de censura, el PP català considera que no hi ha excuses per no voler posar les urnes.
4: Dos hermanas muertas a punto de casarse.
5: La novia gitana.
6: Cuando he visto algo igual.
5: La red púrpura.
7: Estamos a punto de acabar con la red.
8: Apunto una mierda.
5: La nena.
9: Son siete marcas en la espalda, cada una hecha con un cuchillo diferente.
5: Basada en el éxito literario de Carmen Mola.
10: Se está poniendo en peligro.
11: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
10: ¡Chasca!
5: La trilogía al completo. La novia gitana. Ya disponible solo en A3Player.
12: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
0: Cada quatre llars ateses per Càritas Barcelona viuen en condicions precàries d'habitatge. Així es desprèn de la memòria 2025 de l'entitat, on es constata que l'exclusió residencial es cronifica i és el 48% de les famílies les que viuen de relloguer, sovint en habitacions. A més, un 13% es troba sense habitatge i un 9% depèn de projectes socials. Montse Valls, bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda. La memòria també revela que 4 de cada 10 llars ateses tenen fills a càrrecs i que 8 de cada 10 persones estan a l'atur o en l'economia submergida. A més, el 55% es troba en situació administrativa irregular. Ho ha explicat en una entrevista a La Ciutat la responsable d'Acció Social de Càritas Barcelona, Amèlia de Juan Castella.
14: Les dificultats per accedir a l'habitatge, a part de la pèrdua del poder adquisitiu de les famílies, són els dos elements que a la metropolitana ens trobem, doncs, que generen més exclusió, perquè aquí l'accés a l'habitatge té un cost molt més elevat que la resta de Catalunya.
13: Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures estructurals urgents i una llei contra el sensellarisme a Catalunya que es pugui aprovar aquesta legislatura.
0: Gràcies, Montse. Més coses. El Servei Català de Trànsit posarà en marxa una nova campanya per conscienciar la població dirigida als motoristes per frenar la sinistralitat.
6: Enguany, fins al 31 de maig, ja han mort 21 motoristes a les carreteres catalanes. Són el col·lectiu amb més mortalitat, tot i ser menys nombrosos, i representen el 40% de les víctimes mortals en accidents de trànsit. La majoria dels sinistres es concentren a la demarcació de Barcelona i molts són accidents en solitari, sobretot sortides de via. El perfil més habitual és el d'un home de més de 45 anys i els accidents mortals s'acumulen sobretot els caps de setmana i durant les tardes.
0: I en aquest context, la preocupació per la seguretat dels motoristes, l'Audiència de Lleida ha condemnat una conductora per la mort de tres motoristes al CES, al Segrià, l'any 2022. Haurà de pagar una multa de 5.400 euros per tres delictes d'homicidi per imprudència menys greu. I en clau econòmica, el Consorci de la Zona Franca dona per tancada la 28a edició del CIL, que l'any que ve se celebrarà per primera vegada al recinte de Gran Via i canviarà de nom.
6: El Saló Internacional de la Logística, que ha convertit Barcelona en la capital mundial d'aquest sector, durant tres dies ha tancat les portes acollint més de 15.000 professionals arribats de 87 països diferents. Més del 90% d'ells tenen poder de decisió en les seves empreses i gràcies a això el CIL també facilita la contractació de moltes persones. Més enllà d'això, la fira canviarà d'ubicació l'any que ve i es traslladarà a recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, on se celebraran els grans esdeveniments com el Mobile, l'Alimentària o el Sonar. També es transformarà i modificarà el seu nom introduint la paraula innovació entre les seves sigles, escenificant així el pes que tenen les noves tecnologies en la resiliència del sector davant crisis com la de l'Estret d'Ormuz.
0: I a les comarques gironines baixen els delictes en general, però preocupa l'augment dels que impliquen violència entre persones. En el primer trimestre de l'any, la criminalitat ha caigut més d'un 6%, sobretot per la davallada de robatoris, tràfic de drogues i estafa, Joan.
6: Tot i això, pugen els delictes més sensibles. Les baralles amb lesions creixen un 23%, també ho fan les violacions, amb 55 casos registrats, i augmenten els robatoris de vehicles, és a dir, menys fets delictius en global, però més conflicte directe al carrer. Un cas destacat és Banyoles, on els furts s'han disparat gairebé un 92% i expliquen bona part de l'augment global al municipi. En el capítol positiu, baixen els delictes més greus. Els assassinats es redueixen de 3 a 1 i també cauen les tentatives d'homicidi respecte a l'any passat.
0: I acabem al barri de Sant Roc de Badalona, on els Mossos d'Esquadra investiguen el segon tiroteig en pocs dies. El barri, tal com ha avançat el digital Metropol i la policia, ha rebut l'avís passada la mitjanit quan un veí escolta 13 pistoles sense identificar si havien estat en un domicili o al carrer. El més sensible de tot plegat és que s'ha produït al carrer Còrdoba. És el mateix on es va produir un incident similar aquest diumenge quan una nena de 10 anys va quedar malferida per una bala mentre jugava al carrer. Per ara no hi ha detinguts per cap dels dos casos.
8: Un 21% es lo que puede aumentar la productividad con un encaje real entre candidato y empresa. Mientras otros miran currículums, en Eurofirms encontramos personas. Porque cuando alguien encaja de verdad, los resultados de las organizaciones mejoran. Eurofirms, 35 años encontrando al mejor talento para mejorar tu empresa.
10: Próximo destino, Zaragoza.
15: El sábado 6 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Parque Macanaz de Zaragoza, con motivo de la Feria de la Garnacha 2026 y para descubrir todos los atractivos de una ciudad reconocida este año como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. El sábado 6 de junio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera con Carles Lamelo. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Onda Cero, tu ràdio.
0: Moment de conèixer què ens espera a partir de 8:45 del vespre a la brúixola del Radio Estadio. Albert Arranz, què tal? Bona tarda.
16: Hola, Lola Sorribas, bona tarda. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la pretemporada del Barça, que arrenca el 13 de juliol i inclourà estatge a Anglaterra, que podria incloure a principis d'agost un partit a Buenos Aires davant River Plate. Lamine Yamal, que ja és a Chattanooga, Tennessee, amb la resta de la selecció espanyola pel Mundial i que ha estat designat avui millor jugador de la Lliga 25-26. Parlant d'amistosos, l'Espanyol en tanca un l'1 d'agost davant el Middlesbrough anglès al Riverside Stadium. Michael Olise, davanter del Bayern de Múnich, britànic però internacional per França, podria ser el crack que vol incorporar Florentino Pérez al Real Madrid pagant 150 milions d'euros si guanya les eleccions a la presidència del proper diumenge als Quatre Gats, el Víctor Llucià la farà petar amb Laia Mestre, director del documental Les del Cricket, una història d'empoderament i integració de joves dones migrants a Catalunya, i el nostre habitual repàs als esports dels Estats Units, tancant un programa que encetem a 2 de 9 fins als 10 en punt de la nit.
0: Perfecte, Albert, gràcies, bon cap de setmana.
15: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa. ¿Cómo lo oyes? Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y

0: puntos y euros.
1: A few hearts are broken, a few strings busted. It's not a lot.
2: Barcelona, 11 de juny de 1976. La plaça Monumental és plena de gom a gom per culpa de 5 persones.

0: Els Rolling Stones tocaven per primer cop a Catalunya en un moment que la societat buscava la música per fer gala de la seva llibertat flamant.
1: El dictador Francisco Franco feia només 8 mesos que havia mort i la balança que sostenia Espanya començava a decantar-se, d'un costat el pes d'un règim agonitzant i de l'altre l'empenta creixent d'una societat que volia recuperar les seves llibertats. Però aquell concert, que avui sembla inevitable, va estar a punt de no existir. Problemes constants, canvis d'ubicació, pressions institucionals i un ambient carregat de desconfiança cap a tot allò que feia olor a contracultura. Fins i tot, hi havia qui veia els Stones més com un perill que com un reclam cultural i les crítiques no es van fer esperar.
0: Una història que podran conèixer a través del nou llibre d'Enderroc Llibres, anomenat Black and Cat, que combina el relat de l'autor especialitzat en música Jordi Novell i les fotografies d'algú que hi va ser aquella nit un dels fotògrafs de rock més rellevants del país, Francesc Fàbregas. Doncs els podem saludar els dos aquí a La Brúixola. Jordi Novell, què tal? Bona tarda.
2: Molt bé, bona tarda.
0: I des de la distància, Francesc Fàbregas. Francesc, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: A veure, Francesc, començo amb tu. Què va passar aquell 11 de juny del 76 a la Monumental?
3: Bé, doncs jo la veritat és que jo potser em vaig enterar aleshores més tard, no? Perquè vam entrar més d'hora, nosaltres, bueno, nosaltres, els que vam entrar, els que teníem invitació o els que teníem ja el permís per fer fotografies, no? Potser més tard te n'assabentes una mica del festival que va haver-hi a Fora Carrer, no?
1: Jordi, tu no hi eres, principalment perquè tenies només 3 anys, si no vaig errat.
4: 2 i algun més.
1: Imagino que per relatar exactament què va passar aquella nit has parlat molt amb el Francesc, però també t'has hagut de documentar de moltes maneres.
4: Sí, el llibre, diguem-ne, va creixent de velocitat, perquè sí que vull situar el lector, diguem-ne, tant en la trajectòria dels Rolling Stones, és a dir, què era? Era un grup que havia nascut al 62, feia 14 anys, i ja en aquella època se'ls considerava que eren uns dinosaures, no? I com diguem-ne, graven el disc Black and Blue, d'aquí el nom del llibre, i la gira europea que acaba a Barcelona, no? El llibre va guanyant velocitat, diguem-ne, perquè llavors ens trobem en un minut a minut pràcticament del concert, però jo també vaig perdent la veu, perquè, qui dona testimoni d'allò que ha passat són sobretot els mitjans. O sigui, parlant amb la gent com el Francesc o altra gent que va estar en el concert, sí que al final tenen referents comuns, de dir, home, hi havia la policia fora, recordo que va ser molt llarg, recordo que hi havia lluna plena, però clar, si tu et demanen què vas fer fa 20 anys o fa 30 anys en un concert, no ho recordes, fa 50 ja em diràs, no? Passa que era un concert molt simbòlic a part d'això. I llavors la meva documentació sobretot en els mitjans de comunicació, tant les revistes especialitzades en música com els mitjans generalistes. En un cas europeus, per tractar d'explicar aquella gira que després acaba a Barcelona, com després els mitjans catalans. I els mitjans especialitzats hi havia, com diu el Francesc Viraciones, que era una revista de gana que fa el periodisme musical a Catalunya i a l'Estat. Després hi havia el Popular Uno, que havia nascut també feia pocs anys, i també hi havia el Disco Express, que ja portava uns quants anys de trajectòria, no? Aquestes tres capçaleres són les que un major seguiment van fer d'això. També hi havia altres revistes com Fotogrames, que tenia una secció musical i que va fer una crònica també extensa del concert Rolling Stones, i després tota la premsa generalista, des de La Vanguardia Espanyola, que encara es deia espanyola en aquella època, fins a diaris com Pueblo o El Diari de Barcelona, és a dir, i es veu, o el nou nat, l'Avui portava molts pocs mesos al carrer, o dies pràcticament, no? I on va documentar, diguem-ne, la gènesi i el concert. I veus també quin era el relat que cadascun d'aquests mitjans donava, aquests punts en comú de diguem-ne, el concert dels Stones tenia de simbòlic, com abans parlàveu de la contracultura, no? Era un punt de trobada

0: de tota una generació.
1: Jordi, al llibre hi apareixen noms que tots coneixem, Mick, Kate, Bill, Ronnie, Charlie, sobretot, però n'hi ha un que segurament no en sona tant i que és imprescindible, perquè avui puguem estar parlant d'aquest llibre i d'aquest concert, oi?
0: Sí, Guy Mercader és la persona que diguem-ne, l'any... Ell comença a muntar concerts l'any 72, d'una manera molt, molt senzilla, amb una sabata i una espardenya, i s'associa poc després amb Oriol Regàs, muntant Guy i amb altres socis, amb Guy & Co., i comença a portar, com deia abans el Francesc, grups i artistes destacats de pop-rock internacionals. Genesis, Jeff Tour, Emerson, Lake & Palmer, artistes, o King Crimson, per exemple, Granollers, que va ser un gran èxit. Artistes que no havien trepitjat l'estat, i ell té la sella i sella, d'alguna manera, portar els Stones, diguem-ne que és de la peça de caça major, no? I aconsegueix convèncer el mànager dels Stones de portar-lo aquí, no? I a partir d'aquí inicia tot un periple. És veritat que el més important de tot, és el que intento explicar també al llibre, entre altres coses, és malgrat tot el que va passar, perquè és veritat que els mitjans aquí eren pràcticament zero per portar un grup com aquest, es va poder fer. I el fet de poder-ho fer va possibilitar que després tota una sèrie d'artistes internacionals concedessin Barcelona i l'Estat com una part, diguem-ne, de les seves gires, com una escala en les seves gires europees. No? I a partir d'aquí vam començar a veure tot una, durant la segona dècada dels 70, tota una filera de figures internacionals, doncs, que consideren Barcelona com a lloc de les seves gires.
2: Francesc, en el moment on el Jordi ens explicava aquest procés de documentació que ha hagut de fer perquè no va ser el concert, parlava de la importància de les cròniques periodístiques. Perquè, clar, ara, evidentment, haurien hagut mil mòbils al voltant de la Monumental. Clar, depèn del punt al voltant del concert que estiguessis, veies un ambient o l'altre. La tensió era similar dins l'estadi o no tenia res a veure amb el que passava al voltant?
3: Jo penso que la tensió la van crear directament el mateix govern, no? Uh-huh. Perquè el que sí que jo recordo és de que una vegada estava ja dins del recinte que van caure com un pell o tres de bombes de fum directament, no? Uh-huh. Amb alguna d'aquestes fotografies encara es veu una miqueta, doncs, una miqueta... La part aquesta com d'una boira, no? Clar, això, per el que anaves veient a l'ambient, va provocar una certa incertesa, val? O sigui, però ja et dic, a part d'això, jo penso que la gent, una vegada arrenquen els taloners, es concentren en la música, no? Es concentren en la música. Parlant amb gent, una vegada va acabar el concert, que sí, que després que gent coneguda, com per exemple el Diego Manrique, que també feia l'article per el Vibraciones, no? que va tenir problemes, no? Perquè bueno, que això, diguéssim, el Jordi ho explica molt bé, no? que bueno, que es va trobar enmig del cacau i va rebre una hòstia de part d'un dels grisos, no? Sense, només perquè sortia, o sinó que anaven repartint pinyos, que va ser el moment que van entrar dintre també, no? El que a mi m'estranya, i ara parlant de lo meu, és que jo no he vist cap, o sigui, en tota aquesta documentació que, del gran treball que ha fet el Jordi, no? De que no hagi sortit cap fotografia, no? Vull dir, cap imatge. No? Si no hi ha rull, Jordi, em sembla que va així, no? Perquè sí. no s'ha trobat.
0: De fora no hi ha imatge. Sí que n'hi ha de dins de la plaça algun vídeo on es veu aquest fum que comentes, no? És a dir, va haver-hi... Sí, sí, sí. O sigui, al final tots els concerts són fills, o totes les pressions culturals són fills d'un context, i el context polític d'aquella època era molt complicat. Feia poc que hi havia hagut les primeres jornades de la dona, per exemple, però també feia molt poc que hi havia hagut els assassinats de Vitòria. Hi havia vagues, manifestacions al carrer, és a dir, les corredisses davant dels grisos eren habituals,
3: sí, sí, sí.
0: I sortia, sí, sí, molt, sí. Sortia gratis picar els peluts, no? Vull dir, la policia, sí, sí, estava bastant cremada. La situació al govern era incerta perquè no sabia quin canvi hi hauria i ells tenien ganes allò de dir aquí som els que
3: aquí, no, no,
0: aquí
3: sí,
0: manem,
3: sí,
0: nosaltres. I hi havia un desplegament, tothom sí que coincideix que era inhabitual i excessiu a fora del concert.
3: És veritat que... Bueno, i a més a més, sí. El que tu deies abans també, no? Perquè, aviam, és que, collons, és que venia un grup que era molt, era molt dolent, ostres, eren satàniques, o sigui, que això ja d'entrada...
0: Sí, sí, hi ha alguns mitjans que sí. hi ha una mena de conspiració en la qual els Stones porten al seu voltant tota una sèrie d'un càrtel que la fica drogues amunt i avall, no? Llavors es crea tota una llegenda urbana al voltant dels Stones com el diable, no? Personificat. Però això va creant una mala maror. També és veritat que al final... No m'ha explicat, però les peripècies d'en Guy Marqueré per trobar el lloc on es fa el concert, que acaba fent-se la Monumental... Fa
1: però que no era la primera opció, tampoc. Perdó? Que hi havia altres opcions, també.
0: Clar, us explico.
3: Era la tercera o quarta opció.
0: Sí, de fet, era la quarta opció. La primera opció era fer-ho... És a dir, quan va contractar els Stones, la idea que tenia en Guy era construir un auditori especial a Cambrils que s'inauguraria amb el concert dels Stones, no? I ell va localitzar un terreny on fer-hi una mena d'auditori, no? Com si fos el Teatre Grec, no? D'alguna manera, un espai així ambaixada, on hi cabessin 25.000 persones, no? El cert és que alguns pagesos que tenien terrenys al voltant van començar a generar una certa mala maror, a convèncer a l'oposició que això aniria molt malament, i al final, diguem-ne, fins i tot arriben a projectar en el cinema del poble la pel·lícula Give Me Shelter, on es veu aquest assassinat que us comentava d'un dels espectadors d'un concert dels Stones, com volem dir que això que vinguin els rockeros porta mort i desolació. Sí. I al final, en un ple bastant virulent, acaba sortint que no s'aprova la construcció d'aquest, o que es deixa, diguem-ne, aturat. Però clar, falten 2 mesos perquè vinguin. Llavors, en aquell moment el Guy té el grup...
2: Dos mesos.
0: Té el grup, però no té el lloc. Llavors, busca uns terrenys similars a la Roca del Vallès, i ja de seguida veu una pressió veïnal perquè, segons apareix en alguns mitjans, semblava que hagués d'instal·lar-se un campament homosexual nudista, amb aquestes paraules, any 76. I apareixen cartells de Guy no. Molta gent va confondre el nom del Guy amb una altra cosa. I de seguida va marxar. El de la Roca sí que no va anar gaire més enllà. I llavors es posa en contacte amb la família Balanyà, que l'ajuda i li cedeix o li lloga a la plaça de toros de les Arenes. I llavors imprimeix les entrades, les distribueix en la plaça de toros de les Arenes, els Stones i dos taloners més, Robin Trower i The Meters. I al cap d'uns dies se n'adonen que no poden fer la producció allà. Per les mides, pel sistema d'entrada del material, per diversos motius, i han de canviar-ho a una altra banda. Balanyà els ofereix la Monumental, que és on finalment es fa. Es va poder fer el concert. Però això va provocar que fora la plaça hi hagués, d'una banda, gent que volia escoltar el concert des de fora, perquè no havia pogut comprar l'entrada. També va haver-hi algun incident de gent que va protestar, perquè els mitjans van carregar també bastant pel tema de que això del rock ja no era un tema, ja no era una música del poble, sinó era per aristòcrates, no? I que s'havien venut al capital.
2: Sí, la premsa va ser molt dura.
0: Duríssima, duríssima, duríssima. I bé, diguem-ne, semblava que hi havia moltes factures per pagar per part d'alguns mitjans, no? Ah. I això va provocar un clima una mica estrany.
2: És curiós perquè, clar, si fa 50 anys aquest concert, hi ha molts mitjans que han intentat fer una entrevista amb Guy Marqueré. Ell ha dit que de cap manera, perquè ell ho recorda aquells dies com un calvari constant, com molt complicat. Sí. Jo, a part d'aquestes complicacions de les estructures, de trobar el lloc quan tenies el més difícil que era el grup, hi havia pressions per part d'institucions o el govern mateix per venir d'una època on hi havia aquesta inèrcia de rebutjar, sobretot, 5 tios que representaven la contracultura i que al final, com tu has definit, Jordi, els veien com el diable.
0: Bueno, tenien problemes. Hi havia, per exemple, el Jagger sortia en un moment del concert amb una mena de penis inflable i això ho van prohibir-ho. No van deixar que es... És a dir, intents de censura n'hi va haver. No li van posar les coses fàcils en Guy, però és que... Diguem-ne, la manera de protestar o d'enfrontar-se a això era fer el desplegament policial que va bé i fer càrregues abans i després. L'anècdota que explicava abans el conseller Romero, que arriba just abans del concert dels Stones i no pot entrar amb una entrada a la mà, és perquè hi ha càrregues. i està més d'una hora intentant entrar a la monumental i no pot perquè constantment hi ha càrregues al carrer. És a dir, no hi ha una oposició ferotge de qui no es fa el concert, perquè és veritat que és un moment on...

diguem-ne, Franco ja ha mort, hi ha l'antic règim continuista, però sí que està previst que hi hagi un cert canvi, però no, diguem-ne, no li posen fàcil, no hi ha cap mena de facilitat.

0: el Jordi i també les fotografies per crear aquest relat.
1: Bueno, de fet, jo ara ho explico, jo, Francesc. La idea del Francesc era fer un llibre de fotografies.
2: Únicament.
3: Ara, sí. No és mal que ho has dit.
1: Sí, passa que jo creia que calia explicar la història d'això. El llibre no descobreix moltes coses, és a dir, la història s'ha explicat moltes vegades, però sí que hem intentat explicar com s'explicava aquesta història en el seu moment, no? Perquè és a dir, en la perspectiva, els matisos es van perdent, no? I m'interessava molt que el públic d'avui descobrís com la premsa musical, la premsa general, tractava a mitjans de la dècada dels 70 un concert com aquest, no? I és veritat que les fotografies al final són testimonials perquè ocupen la part central del llibre i home, llueixen més grosses, això en Francesc ja ho sap, però jo crec que expliquen molt el que se diu amb el text. De fet, clar, és molt fàcil perquè quan fas una foto tens fins i tot un nom a l'arxiu que saps cronològicament com està anant. A l'època és més complicat saber aquesta foto, a què correspon, a quina hora era del concert. Llavors, per diferents pistes, per diferents moviments, per tal com s'explicaven les cròniques al concert, hem pogut identificar cada fotografia en aquell moment concret. No? Quan el Billy Preston agafa el teclat aquí és que perquè està sonant aquesta cançó. Quan el Jagger està assegut al piano és perquè està cantant el Fool to Cry. En aquest moment es treu la jaqueta, aconsegueix amb aquesta cançó. Sí. No?
3: Això és, quan el Jagger tira els cubells d'aigua directament.
1: No? La foto aquesta que tira el cubell era el pòster del Vibrafion, és una foto molt, molt impactant. Sí, sí, molt xula.
2: I per recuperar totes aquestes fotografies, Francesc, tu les guardaves, les originals, o com ho heu gestionat això?
3: Jo al·lucino ara mateix, després de 50 anys, veure les fotos, el que són les, en aquest cas, el 100%, jo vaig ser color, vaig ser diapositives. Bueno, hi ha molta gent que no sabrà el que són diapositives, no? Però bueno, i estan impecables, o sigui, després de 50 anys i després de canviar de cases i aquestes coses que passen, i no estan en el seu millor i de conservació, doncs sí, jo he pogut recuperar originals i més, per desgràcia, quan la revista Rock Deluxe, que jo vaig ser en el seu moment també editor i va tenir que plegar amb motiu del tema del Covid, jo tenia molt material encara al despatx de Rock Deluxe i aquí jo recupero molta fotografia, no? Bueno, recupero bastantes coses que per molt que jo nosaltres tenim, no sé, retenim molta memòria ja fotogràfica, però hi ha fotos que fins i tot dubtava si la foto era meva o no era meva, no? Després comences a mirar el carret, no? I veus que la numeració correspon a lo que era el carret, la diapositiva i tal. I això, però bueno, sobretot és això, que vaig tenir la sort que vaig poder recuperar i en aquest llibre l'important és que hi ha fotos dels Rollins, jo darrerament he fet bastantes exposicions a nivell global, no? Barrejant, no cronològica, però una mica, no? Però aquí, amb el llibre, jo penso que està molt bé perquè hi ha fotos totalment inèdites.
1: Sí, sí,
3: o sigui, a part d'icones, hi ha inèdites i penso que això és per mi i pel personal està molt bé, no?
0: Doncs tanquem aquí aquest viatge que hem fet 50 anys enrere, el dia 11 de juny, concretament a la plaça Monumental, on se celebrava, podríem dir, que la música és sinònim de llibertat i s'aprofitava doncs, per trencar esquemes en una societat com la que vivia Espanya en aquell moment. Jordi Novell, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda.
0: I Francesc Fàbregas, gràcies també, molt bona tarda.
3: Muy buena tarde y gracias.
4: Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
5: Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías porque dices ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
6: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
7: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.

0: Després tornarem a parlar de música amb la Marta Lozano, però abans fem un parèntesi cinematogràfic. Juan Torres, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, com esteu?
0: Molt bé, esperant les teves tres propostes d'avui, que crec que avui tenen un protagonista molt clar.
1: Claríssim, i és que ahir ens vam aixecar amb la notícia de que als seus 96 anys Clint Eastwood es retirava.
2: Sorpresa.
1: Sorpresa per...
2: Havia d'arribar.
1: Bueno, era una sorpresa, perquè ja, jo crec que si ja has arribat fins als 96 sí. Fent cine, no, ja, pel que te queda en el convento...
2: Tirem enrere, però quants anys de carrera? Perquè...
1: Pues moltíssims.
2: No?
1: No, moltíssims.
2: Veurem les pel·lícules que portes avui, però ja són dates, mínim diguéssim, de fa molts anys.
1: Sí, segur, clar,
2: la passada,
1: clar.
2: Sí.
1: Però el més important que ha passat aquesta setmana és que ha tornat el Joan, que ja feia dues setmanes que t'estaves escaquejant d'aquesta secció.
2: Ja veuràs. I ja veuràs que després la Marta també m'ho dirà encara, segur. Vull dir, perquè clar, dues setmanes són dues setmanes.
0: Pot ser, sí. Això no pot tornar a passar.
1: I l'altre dia comentàvem que no es va notar l'absència en cap moment, vam estar superbé...
2: M'ho apunto.
1: La
2: gent m'ha dit
1: la millor secció que has fet, eh?
2: Faltarem divendres, jo faltaré divendres, si és el que cal. Si el que la gent vol és això, jo em presto.
0: En favor de la qualitat, això sempre. A veure, què ens portes avui, Juan, de Clint Eastwood?
1: Doncs he pensat en organitzar les tres pel·lícules amb una temàtica concreta, i és la construcció d'aquest antiheroi de Clint Eastwood, d'aquest personatge que transcendeix una sola pel·li o una sola saga i que va més enllà i que l'ha acompanyat durant la carrera. I llavors l'inici d'aquest antiheroi gairebé en la història del cinema i sobretot en la carrera de Clint Eastwood, doncs la primera és de 1966, dirigida per Sergio Leone, i és El bueno, el feo i el malo.

0: Jo sé que tens una, Joan, una cosa especial amb aquesta banda sonora.
1: Sí. És que, què vols dir?
0: Que sé que t'agrada molt Morricone, sé que...
1: Sí, no sé per què ho dius, però aprofitaré com si ho sabessis, que és que quan era petit formava part d'una orquestra i fèiem diversos medleys, entre ells bandes sonores, i un dels primers va ser Ennio Morricone, i jo crec que per aquí es va crear el meu idili amb aquest compositor de bandes sonores, i una d'elles, evidentment, era aquesta. Llavors la recordo amb especial carinyo.
0: És la tercera pel·lícula de la trilogia del dòlar, Por un puñado de dólares i La muerte tenía un precio, però d'alguna forma és... jo crec que Leone va ser molt intel·ligent al fer aquesta saga, de fet, perquè va increixent en la seva complexitat i també en el temps de pel·lis, perquè cada cop són més llargues, aquesta dura gairebé 3 hores, però també d'alguna forma la qualitat, les tres són boníssimes, però la que jo crec que més recordem és aquesta, amb raó, perquè es construeix aquest personatge de l'hombre sin nombre, de Clint Eastwood, que és aquest cowboy que té... Clar, en aquesta pel·lícula és el bueno dels tres, és Clint Eastwood, però objectivament no és una bona persona. El que passa és que té un sistema moral, mentre la resta dels acompanyants de la pel·lícula no el tenen. No? Diguem que és el bueno en tant en quant està envoltat de gent que no ho és. No? I amb aquesta pel·lícula em passa algú especial, i és que si tu mires una enciclopèdia de cinema, et diu que hi ha pel·lícules d'aventures abans, amb les pel·lícules de Rolf Lynn o amb les pel·lícules de Lawrence d'Aràbia, o... però jo quan veig aquelles pel·lícules no penso en Indiana Jones, que d'alguna forma seria com l'epítome de les pel·lícules d'aventures. En canvi, d'alguna forma, veig bastant de Spielberg i bastant de Indiana Jones quan miro El bueno, el feo y el malo. I crec que hi ha una cosa en l'estructura. Això, evidentment, ho he racionalitzat a posteriori. I crec que hi ha una cosa de... Primer, la temàtica. Hi ha una bossa amb 200.000 dòlars en un punt concret i hi ha una aventura que és d'anar del punt A al punt B per trobar aquest tresor. Digue-li 200.000 dòlars, com digue-li el Santo Grial o digue-li les pedres aquelles del Temple of Doom. Vull dir, és aquesta temàtica i després, sobretot, els personatges, que com interaccionen entre ells i els obstacles que es troben en aquest camí, no? I d'altra banda, també tenim, en aquesta pel·lícula tenim el bueno, que és evidentment Clint Eastwood, però el que fa del feo, que és el que fa de Tuco, em sembla un personatge que també és molt assimilable a les pel·lícules d'Indiana Jones.

0: Doncs és aquest personatge que serveix d'alguna forma de còmic, de parejar una mica el to, però que alhora és curiosament el que té un to a la pel·lícula més seriós, perquè arribem a conèixer per què s'ha convertit en aquest cowboy perseguit per la justícia.
1: En definitiva, que Indiana Jones veu molt d'aquesta pel·lícula, trobes?
0: Clar, jo trobo, vull dir, això és una cosa personal i segurament vindrà algú altre i em dirà que no, i ja serà completament correcte. Però...
1: Jo crec que sí, perquè, per exemple, en el simple element d'aquest barret que porta enmig de la jungla, que tindria bastanta rellevància amb l'estètica western, amb l'estètica d'un cowboy, jo crec que té sentit. I no sé quina pel·lícula exactament, però hi ha moltes referències al cinema western. Hi ha molts duels d'un contra un a les pel·lícules d'Indiana Jones que, en principi, pel tipus de pel·lícules d'aventura enmig d'una civilització o de la jungla, doncs no s'escauria aquest tipus de duels més similars, diguéssim, a les pel·lícules del western, no?
0: Sí, jo crec que el que té el western, i per això és tan atraient, o era tan atraient, perquè sí que és veritat que últimament no surten tantes pel·lícules de western, però crec que és que et dona una pàgina en blanc on escriure un... És un punt molt concret a la història on la civilització existia, però no havia arribat en aquell punt concret, no? Hi havia unes normes pròpies i autòctones, un ecosistema molt tancat, amb les seves pròpies lleis i amb les seves pròpies trampes.
1: Però dins d'això hi ha molta llibertat.
0: Exacte, però existia aquesta llibertat i llavors és igual que al món dels pirates. Hi havia, o sigui, la civilització existia, però no havia arribat en aquell punt concret, diguem, del món. No?
1: Sí. És curiós perquè s'han fet moltíssimes pel·lícules western, no sé si és el gènere potser més trillat, segurament no, però un d'ells segurament, i durant les èpoques que estàs parlant la majoria eren westerns, diguéssim, i és veritat que totes les pel·lícules tenen elements claríssimament en comú, no? És a dir, si parlem d'altres gèneres, com la por o tal, es pot arribar a l'objectiu, es pot arribar al missatge de moltes maneres, però el western, diguéssim, que ha de tenir una no sé com es diu allò, aquella bala de palla que sura per l'aire, ha de sonar una melodia, no té com un llenguatge molt clar, però tot i així se n'han fet moltes, moltes bones, i totes, diguéssim, amb les seves particularitats, perquè és el que diu, no és un dogma, és a dir, està molt marcat, però no és un dogma, però tot i així és una base molt bona per crear i per històries molt diverses.
0: Sí, sens dubte, i entre... A part de coses en les que va ser pionera el western i que s'han extrapolat, és el famós pla americà, que es diu pla americà perquè va començar allà, perquè havien de sortir les pistoles quan hi havia un duel, de tal forma que s'havia de gravar des d'una mica més a baix, no? O aquest personatge de l'antiheroi, és a dir, aquest personatge que és el que nosaltres seguim, és el protagonista, però que moralment potser no és del tot correcte, però potser és més correcte que la resta, no? Existeix aquesta dualitat d'aquest home fred, cru, que s'ha hagut de curtir en mil batalles, que i és jo crec que és l'inici d'aquest personatge que després hem vist tantíssimes vegades fins a arribar a Walter White o fins a arribar a on vulguis arribar tu, no? O a Deadpool, si vols caure aquí. Vull dir que al final és l'inici de moltes altres coses que potser ara mateix no tenim westerns, però sí que tenim pel·lis amb estructura de western, sí que tenim personatges que ens... El Mandaloriano és un western,
1: vull dir,
0: clarament és un western. Però la pròpia Star Wars, d'alguna forma, és un western especial. Vull dir, no tenim el western directament, però s'ha infiltrat a tota la resta de la indústria cinematogràfica.
1: El pla americà mateix, no?
0: El pla americà mateix.
1: Sí que el veiem. És curiós perquè en una trilogia, normalment la que triomfa o la que transcendeix a la història és la primera, no? Perquè és la idea original. En aquest cas no, i crec que bastant, amb bastanta diferència, diguéssim, respecte a la resta. I sí que és veritat que aquesta... Jo crec que com deia, era un gènere molt trillat, el western, però aquest senta les bases d'una manera molt potent també simplement escoltant la melodia, no? És a dir, tanques els ulls, sona aquesta cançó, saps on estàs, saps a quina època estàs, a quin moment històric, no? I sí, jo crec que tothom que li vingui al cap un western de la història i s'hagués de quedar amb ull, segurament seria amb el bueno, el feo i el malo.
0: Bueno, després portaré un altre, que jo crec que també
2: t'anava a dir, anem continuant.
0: També és una mica preferit d'alguns,
1: sí.
0: Però bueno, ja hem creat aquesta figura de l'antiheroi de Clint Eastwood i ara anem a incorporar-lo a la societat americana, i és que la següent peli és de l'any 1972, dirigida per Don Siegel, i és Harry el Sucio. Doncs aquest, què passa? Doncs que aquell antiheroi tenia molt de sentit quan la societat era diferent, quan no era a l'època actual, diguem, d'alguna forma. Però resulta que ressona amb alguna part de la societat i la porten a l'any, és a dir, aquesta pel·lícula que Harry el Sucio està

0: està publicada l'any 72 i és contemporània, o sigui, passa contemporàniament al moment en el que es treu, no? I la pel·li tracta de Harry Callahan, que és un detectiu que té una mica aquesta estructura d'antiheroi, és a dir, és un tio moralment ambigu. Fareu spoilers d'aquesta pel·lícula, ja us aviso, de l'any 72, és el que hi ha. Però hi ha d'atrapar, estan a Filadèlfia? No me'n recordo. No, a San Francisco. Estan a San Francisco i hi ha un assassí en sèrie que està matant aleatòriament a diferents persones de la ciutat i llavors, diguem que el Harry Callahan es salta totes les lleis per arribar a detenir-lo. Què passa? Que el porta davant de la justícia i com que d'alguna forma s'ha saltat la llei per detenir-lo, el posen en llibertat. I al posar-lo en llibertat, doncs torna a matar. Llavors, la spoiler alert, la decisió que pren el Harry Callahan és matar-lo. Es salta la llei per matar-lo. Uh-huh. I al fer-ho, doncs, deixa anar la seva placa perquè ja no és policia. Aquesta pel·lícula...
1: Decisió seva.
0: Seva, pròpia. Aquesta pel·lícula està contextualitzada en un moment bastant convuls dels Estats Units, perquè és l'època Nixon, on Nixon havia arribat al poder amb el lema de llei i ordre. Perquè tot el tema de la contracultura que havia estat pujant de l'època hippie, el New Age i tot això, doncs havia tingut coses molt bones per la llibertat, però també en certes parts de la població havia creat una certa sensació d'inseguretat ciutadana. I llavors, d'alguna forma, el Harry Callahan el que està representant és aquesta part animal que tots hem tingut de prendre'ns la
2: llibertat per la nostra mà.
0: Exacte, i de fet, quan va sortir la pel·lícula, la van acusar de feixista per fer exactament això. Però jo no estic tan d'acord perquè en cap moment de la pel·lícula Harry Callahan és bo, és dolent. Podem arribar a la conclusió, o sigui, podem debatre si és un mal necessari o innecessari dintre d'aquesta societat, si aquest paper ha d'existir o no d'existir, si hi ha d'haver-hi algú per sobre de les lleis, es pot debatre. Però en cap moment la pel·lícula afirma que el que està fent el Harry sigui bo.
1: No es ven com un exemple.
0: No, de fet, es ven com un exemple el fet de que quan ell sap que ha fet una cosa que està fora de la seva jurisdicció i que està fora de les lleis, ell mateix... es para a si mateix, ell deixa anar la placa perquè sap que no pot ser policia.
1: Per això preguntava si era decisió pròpia, diguéssim.
0: És decisió pròpia, per tant, d'alguna forma, ell no està venent aquest és l'exemple de policia, aquest és el que hem de fer, sinó això passa, pot passar, però si passa, les conseqüències són aquestes, vull dir, no pots estar dintre de la llei saltant-te-la, d'alguna forma, no? I em sembla, doncs, que... d'alguna forma és una maduresa d'aquest antiheroi. Aquest antiheroi que no tenia conseqüències perquè en el Wild West hi havia aquesta certa llibertat i aquest món idealitzat de tal, doncs de cop arriba a la societat civilitzada, amb lleis, sota la visió i sota l'haver d'estar en una societat, i llavors, d'alguna forma, no és que es domestiqui, però accepta aquest paper d'estar al servei i no pot fer el que et doni la gana, no?
1: Evidentment, tu quan fas una pel·lícula, diguéssim que qui la protagonitza són personatges normalment ficticis, no? I per tant, no en cap moment vols crear un exemple o estàs fent publicitat, ni res d'això. És veritat que a vegades quan relates una realitat, encara que sigui present, en un moment, com dius, també convuls a la societat, hi ha molta gent que t'acusa de generar un cert efecte crida, no? Per això és molt important que quan parles de en situacions tan complicades socialment o en personatges que, diguéssim, poden ser vistos com un perill per la societat, ho facis de la A a la Z, diguéssim, amb totes les conseqüències i posant clar què passa quan s'actua d'aquesta manera en el moment on som ara, perquè si no, com dic, sí que et poden acusar d'efecte crida i això sí que ho podria arribar a compartir.
0: Sí, però fins a quin punt, i ara no entrarem en el debat, però fins a quin punt això deixa llibertat creativa? I si jo vull fer que sigui el personatge sigui dolentíssim? No? D'alguna forma jo puc fer-ho, yeah. No, jo crec que com a creador
1: no dic que no puguis fer, dic que llavors és normal que algú pugui dir que estàs fent un efecte crida.
0: Acceptes les conseqüències.
1: Exacte,
0: tu vols fer
1: totalment.
0: Aquest personatge, sí, que sí, és moralment abjecte, doncs tu acceptes les conseqüències i au, no? Jo crec que és la resposta bona.
2: I en tenim una tercera.
0: I ara tenim una tercera, perquè ja tenim l'heroi consolidat en aquesta societat i ara veurem el declive d'aquest heroi, perquè estem parlant de l'any 1992, dirigida per el propi Clint Eastwood, i és Sin Perdón. Sí, perdó, per mi és una de les millors pel·lícules de western de la història, precisament perquè és... No podria...

0: existir sense les pel·lis de western abans. És a dir, la història és que el Clint Eastwood és el Manny és, diguem, el que ha sigut durant tota la història del western el Clint Eastwood. Un tio que ha sigut l'antiheroi, que ha estat per sobre de la llei, que ha matat, que ha saquejat, ha robat, ha fet de tot, i que un dia troba la seva dona, s'enamora, deixa de beure i de cop se n'adona de tot el que ha fet i d'alguna forma és l'última víctima de si mateix. Llavors ell està retirat, vivint en un poble, la seva dona es mor i té els fills i allà llavors la pena de que se li ha mort la dona, de que està vidu, i al poble del costat uns lladres li fan mal a una prostituta. I llavors, com que el xèrif és dolent d'aquell poble, només els hi posa una multa als lladres, i les prostitutes del poble el que fan és fer una col·lecta i posar $1,000, que en aquell moment era una bestiesa, a qui mati els dos lladres que li han fet mal a la seva companya. Llavors, hi ha un nen, que, perquè de fet li diuen Kid, Scottfield Kid, que va a buscar el Clint Eastwood, el Manny, i li diu, tu has sigut un forajido que t'has guanyat la vida fent això, tal, per què no anem a aquest poble del costat, els matem i ens emportem $1,000 i tal. Però clar, el Clint Eastwood té aquesta moralitat de que ara mateix ja no és així, perquè a més, no és que ja no vulguis així, és que ho repudia, ell està absolutament penedit d'això. Però d'altra banda veu que el seu futur amb els seus fills doncs no tindrà gaire, perquè ell està doncs amb els porcs i criant la casa, però que no té diners per portar una vida pels seus fills. Llavors, d'alguna forma, accedeix amb el seu company de banda dels seus anys bons i decideix fer aquesta últim cop, no?, per dir-ho d'alguna forma. Què passa? Que aquest Scottfield Kid, en realitat, és nosaltres, com a espectadors, que hem vist tota la vida romantitzada d'aquesta societat on les lleis eren flexibles, on tot era meravellós i tothom tenia un revòlver al carrer i ningú afrontava les conseqüències dels seus actes. Llavors, aquest nen que ens representa a nosaltres, de cop s'enfronta a la realitat d'aquesta vida i és, doncs, el que significa matar una persona, el que significa dormir enmig del desert sense foc, els dies de dalt, i sobretot el tema de com et deixa aquest tipus de vida, no? Que sembla tan romàntica quan la veus en una pel·li, però que no és real.
1: Sí, és una pel·lícula una mica sobre la supervivència, podríem dir, no? La supervivència a un dol,
0: exacte,
1: primer de tot, i després la supervivència a una vida passada que, en part, doncs, t'ha atormentat, però que, d'altra banda, també, per poder aconseguir una estabilitat i un bon futur pels teus fills, has de tornar enrere.
0: Clar, és la decisió que és comprensible, però que, d'alguna forma, és un suïcidi com a mínim moral per al personatge, mm-hmm, perquè tu saps perfectament que en el moment en què ell accepti aquest últim cop, doncs no tindrà perdó. Vull dir, ja ho ha acceptat voluntàriament sabent les conseqüències, no? Ell sap perfectament que el que està fent és dolent, però tot i així ho fa perquè d'alguna forma es condemna a ell, com he dit, jo crec que ell és l'última víctima de si mateix, però per donar una vida millor als seus fills, no? És moralment molt complexa. Estem parlant de l'any 92, que ja no hi havia aquests westerns, és a dir, és el western crepuscular en el sentit de que està centrada en un món on està arribant la civilització, ja s'està acabant aquest Wild West i passa a ser el West, i també és un western crepuscular perquè és probablement dels últims westerns que es portaran a gran pantalla i que de fet li va portar a l'Oscar.
2: Jo per tancar amb Clint Eastwood, és veritat que no he vist gaires pel·lis seves, i mira que no m'ho ha posat fàcil perquè n'ha fet 100.000, vull dir que n'he tingut per triar, però mira, no n'he vist gaires, deures que tinc. És veritat que quan parlem a vegades, Juan, d'actors, i normalment els dividim en dos tipus, no? Els camaleònics i d'altra banda els que fan un personatge similar, però que el borden, no? Mm-hmm. I crec que això, en aquest cas, en el cas de Clint Eastwood, pel que també explica amb aquestes tres pel·lícules, no fa que totes les seves pel·lícules siguin iguals. És agafar aquell personatge i deixar-lo caure en un moment històric, en una realitat diferent, i gràcies a com conviuen a l'ambient, la societat en la qual estigui ambientada la pel·lícula amb aquell personatge, és el que explica en aquella realitat i aquella història, amb el procés d'adaptació, amb els canvis que ha de fer, i crec que és una mica el cinema tal com el concep ell. Per una banda hi ha l'actor i després el director, que n'ha fet moltíssimes.
0: Sí, sí, sí. Jo crec que hi ha una... I per acabar, jo crec que hi ha una cosa molt guai dels actors arquetípics aquests que només fan un paper, i és que permet fixar-te molt més en els matisos del personatge concret, és a dir, pots diferenciar clarament des de quan està Sin Perdón i quan està El Bueno, el Feo y el Malo o quan està Harry el Sucio, però perquè hi ha coses, petites coses diferents que afecten el personatge i que d'altra forma, si fos un personatge molt més camaleònic, et costaria molt més veure.
2: I que no són personatges plans, que dins de cada pel·lícula hi ha una evolució, per tant, exacte, se li sumen capes a aquest personatge arquetípic, no? Encara que siguin diferents pel·lícules.
1: Clint Eastwood ha estat el protagonista d'aquesta secció arran del seu comiat de la pantalla als 97 anys. Es diu aviat amb El Bueno, el Feo y el Malo, Harry el Sucio i Sin Perdón, que són les tres propostes que ens ha portat avui el Juan. Gràcies, Juan. Molt bona tarda i bon cap de setmana.
0: A veure si està el Joan la pròxima setmana.
2: Esperem que el Juan també retiri amb 97 anys.
3: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
4: Dos hermanas muertas a punto de casarse.
5: La novia gitana.
6: ¿Cuándo he visto algo igual?
5: La red púrpura.
7: Estamos a punto de acabar con la red.
8: A punto una mierda.
5: La nena.
9: Son siete marcas en la espalda, cada una hecha con un cuchillo diferente.
5: Basada en el éxito literario de Carmen Mola.
10: ¡Se está poniendo en peligro!
11: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
10: ¡Chasca!
5: La trilogía al completo, La novia gitana, ya disponible solo en A3Player.
1: Fa uns minuts hem parlat de música i ara tornem a agafar aquest guant, però amb la Marta Lozano. Marta, què tal? Molt bona tarda.
12: Molt bona tarda. Amb ganes de venir a La Brúixola, que la setmana passada me la vaig saltar. No pot ser això.
1: Et vam trobar a faltar.
2: I tant.
1: A veure, sé que vens amb ganes de festa.
12: Sí, sí, sí, sobretot de festival, perquè al final, bueno, s'apropa aquesta època de festivals i el Primavera Sound ja està en marxa.

0: Ja que fem la secció en divendres, havíem de posar aquesta cançó de The Cure.
1: Quin tema, m'encanta, m'encanta.
0: Sí, sí, superxula. Doncs està en marxa, com dèiem, el Primavera Sound, però al començament no ha estat l'ideal. Ahir a la nit el festival es va veure obligat a cancel·lar uns quants concerts per culpa del vent i de la pluja. Ja va veure que vam tenir una mica de tempesta i bé, al final, doncs, per protegir l'audiència, no?, per prevenir, doncs es van cancel·lar i alguns caps de cartell com Bad Gyal o Doja Cat no van poder actuar. Avui l'organització del Primavera Sound ha emès un comunicat dient que els shows no es reprogramaran i que per tant es tornarà l'import de les entrades del dia d'ahir. Això vol dir que la gent que va comprar només entrada per dijous sí que li tornaran els diners. Però sí que he vist que hi havia molta indignació entre les persones que tenen un abonament de 3 dies.
1: Home, és que acaba sent el mateix, no?
0: Clar, aquesta gent vull dir, diu és tornar amb el 33%.
1: Quan
0: no?
1: Tu pagues 3 dies, estàs pagant dijous, divendres i dissabte. Vull dir, 3 dies per separat, realment.
0: Doncs sí, he estat això mirant comentaris perquè em quedés clar i sí, fins i tot això, des de les xarxes del Primavera, contestaven dient de moment només es tornarà a les persones que tenien l'entrada únicament per dijous. No sé si en un futur això es modificarà i realment tornaran una miqueta doncs, al que tocava aquell dia.
1: Sí.
0: De moment la cosa està així i la gent està emprenyada.
1: Per una banda, com ho solucionaran amb el públic, que es va quedar sense veure caps de cartell, no parlem de concerts menors, i per l'altra està com ho resoldran amb els artistes. Això evidentment està estipulat al contracte, ho hem dit molts cops, el contracte ha de ser immens per valorar tots els inconvenients que puguin passar, no? Tot allò que no esperes i que al final doncs, pot acabar sent decisiu. I no sé, no transcendirà, però no sabem com ho resoldran. Potser el 50% del que els anaven a pagar deu ser un tema de percentatges que cada artista deu tenir el seu, no ho sé.
0: Però és curiós el que dius, Joan, perquè jo avui al matí pensava, bueno, ho recol·locaran, no?, d'alguna manera, perquè són caps de cartell, vull dir, hauran venut entrades per aquests noms. I no sé, jo pensava
1: no
0: que entre divendres, dissabte...
1: No deuen poder.
2: Però imagino que la reprogramació també és difícil, al final de gent que ve de fora i que ja té la seva gira muntada i s'havia reservat aquests dies per estar aquí.
0: Exacte. Doncs sí. Sí, sí.
2: A veure, què més hi haurà aquests dies per això?
0: Doncs
2: el festival continua i esperem que amb millor temps.
0: Sí, de moment sembla que no plou, però no fa gaire bo. Tornant a l'àmbit musical, com deies, Lola, doncs aquesta nit actuen artistes i bandes com The Cure, Addison Rae o Skrillex, i demà tenim, demà dissabte, grans noms com Gorillaz de XX o My Bloody Valentine, entre molts altres. Aquests són els caps de cartell d'aquest any, però bueno, molta música aquest cap de setmana.
2: I tant, i amb noms potents, alguns que no han pogut actuar, però d'altres que encara, encara tenen doncs, el seu moment especial aquí a Barcelona. Què més, Marta?
0: Doncs ara parlem de Taburete.

0: Escoltem a Taburete perquè tenen nou disc i a més estan de gira. El grup madrileny va estrenar a finals de 2025 El perro que fuma, que així és com es diu aquest àlbum, el sisè de la seva carrera, i ara doncs estan fent una gira que demà fa parada a Tarragona. El concert serà al Tarraco Arena a 2:15 i gairebé no queden entrades, només hi havia molt poquetes al que seria la pista.
1: No fa gaire, no? Hem parlat d'ells? Sí. Em sona, no?
0: Sí, perquè com estan amb aquesta gira, mira, el disc va sortir el novembre de 2025 i poc després ja van començar amb la gira.
2: No, i s'ha de dir que sempre que Taburete ve aquí a Barcelona, arrasa les coses com siguin,
0: sí,
2: triomfa.
0: Sí. La veritat que sí, ja veus que a Tarragona igual, que tenen molts fans i queden molt poquetes entrades.
2: Aquests són dos dels protagonistes, podríem dir, d'una banda festival, Primavera Sound, l'altra Taburete, però encara en tenim un més.
0: Doncs sí, acabem amb un tercer, perquè qui també actua demà a Barcelona és Roy Méndez.

0: Shawn Mendes va saltar a la fama després de participar a Operación Triunfo i té un únic àlbum d'estudi, però és curiós perquè també té diversos EPs i projectes, com el que està presentant ara, que és R01, que ho llegim així, però en realitat, si ho mires ràpid, és Roy també, no? Doncs ha jugat una miqueta amb els números. I bé, després de fer una gira molt original, amb la qual actuava als menjadors dels seus seguidors, una cosa que també va fer Ed Sheeran al seu moment. Sí, sí. Bueno, aquesta gira és això molt curiosa, perquè feia això, anava a casa dels fans, actuava allà, però ara sí que fa com una gira més normal, més al que estem acostumats, per sales, i demà, doncs, com us deia, fa parada a Barcelona al Club Sauvage a 9:15 i serà l'últim concert del tour i queden entrades.
1: Li està anant bé aquest noi després de Operación Triunfo, perquè això passa, no?, amb els certàmens, diguéssim, que alguns ho peten a nivell molt gran, que a vegades sembla que sigui l'habitual, no?, que estigues dintre del programa i ja sembla que hagis de sortir, i si guanyes o quedes en una bona posició ja ho petis, i no és així.
0: No tots són Aitanes, no? Efectivament.
1: Bueno, i el cas de la Índigo, no?, que va sortir a les primeres gales i al final jo crec que és de les que més ho ha petat, sense dubte.
2: De fet, Roy és d'aquesta mateixa promoció, i al final, i al costat de, doncs, això, la Índigo, Aitana, Amaya o Alfred García, doncs potser són els noms més destacats que han sortit d'aquesta edició del 2017, era? 17, 18? La primera, el retorn.
0: Perquè el disc d'aquest noi és el 2019, doncs,
2: exacte,
0: en aquella època.
2: El retorn d'Operació Triunfo, però escolta, també té...
0: Va fent,
2: també va fent.
1: O sigui, Amaya, Aitana i Lola Índigo a la mateixa edició.
2: I Alfred García.
0: I Alfred García.
1: Que fort. Es va concentrar molts noms allà, molts noms potents.
0: Va ser la tornada, no?, com deies, del programa, després de...
2: Sí, exacte, i també un Nerea Rodríguez, que també ha tingut el seu recorregut, Anna Guerra, també, vull dir que una edició que ha deixat molt moviment.
0: Una mica com la de Chenoa, David Bisbal i tal, no?, però reproduint el temps.
2: Jo crec que sí, que podria ser... Sí, es podrien emmirallar, perdó, una i l'altra. Vale, això pel que fa a l'agenda musical, també tenim notícies d'actualitat d'aquests dies.
0: Doncs sí, comencem parlant de Bad Bunny. Me la voy a llevar.

0: fa un parell de setmanes tenim el Joan ballant sí. aquesta cançó a Barcelona.
1: I no present en aquesta secció per aquest motiu, precisament.
2: Sí, d'altres plorant, cadascú sí. amb lo seu.
1: Amb lo
0: sí,
1: seu.
0: Sí, aquí guanyava l'equip que plorava, però...
2: Sí, totalment, totalment.
0: Això, com dèiem, va ser fa dues setmanes. Ara continua sent actualitat perquè està a Madrid, però jo, com no hi era l'altre dia, Joan, et volia preguntar com vas viure aquest concert de Bad Bunny.
1: Home, clar, estàveu plorant, tampoc vull fer, no?
0: Clar, bueno.
1: Tampoc vull ser del tot realista, perquè...
2: Taparem una mica les orelles
1: sí,
2: i tu tira.
1: Sí, sí, no, no. La veritat és que espectacular. Jo crec que després suposo que parlarem de la polèmica. Crec
0: sí.
1: que ha transcendit molt més que el que va fer Bad Bunny a sobre l'escenari i el que està fent, perquè recordem que encara està a Madrid i seguirà per Europa. No ho sé, jo sincerament, dels shows que he vist en directe, jo crec que és el millor. És a dir, i quan parlo d'això, parlo wow. d'espectacles tipus Coldplay, que tota l'estona està molt mesurat, que l'energia de tota l'estona està molt alta, tot molt perfilat. El millor, o sigui, de veritat, està situant la seva vitola d'artista en una posició molt alta, transcendint de gèneres, transcendint de moltes etiquetes que li volien posar i no li han de posar, i al final el que fa és una cosa molt intel·ligent, divideix l'escenari, el show, diguéssim, amb tres, no? Mm-hmm. La primera és dedicada als seus orígens, a la música del seu país, per tant, enfocat a l'últim àlbum, després se'n va la casita, on pels la més...

0: Fidels,
1: Chacacita,
0: exacte,
1: no? Sí.
0: Fa les cançons que el van fer famós al 2018 i als seus inicis, i després torna a l'escenari per fer les cançons potser més electròniques, com Duckity, com Yonaguni, que les fa, diguéssim, amb una performance espectacular, amb molts artistes, amb teles, amb una escenografia molt, molt currada, amb llums, amb focs, i és el colofó final perfecte per aquest show. Tres molt diferents, diguéssim, que acaben creant un producte molt important. I en el primer, molta presència de músics, i en molts moments el Bunny marxava a l'escenari i els deixava ells al centre, artistes que no són coneguts, evidentment, però que tenen un talent espectacular, i els deixava brillar per llum pròpia. Sí, sí, molt, molt, molt recomanable.
1: I també porta molts convidats sorpresa, no sé si et va tocar tu la Bat Gyal.
0: Bat Gyal, sí, sí, la primera nit va ser Bat Gyal, molt bé, la llàstima és que no tenen cap cançó conjunta, no?
1: Ja,
0: llavors
1: sí.
0: Va ballar Yo Perreo Sola i després va fer Dame, que és el seu últim gran hit, però va estar bé. I la cançó exclusiva de Barcelona, molt bé, que és La Santa, que és una cançó que agrada molt, sí, sí.
1: Bueno, se't veu entusiasmat,
0: I tant, no, de veritat, vaig gaudir moltíssim.
1: Pots tornar a escoltar Lola, que ja ha acabat el Joan d'explicar
2: ja com està? Va viure. Vinga, va, continuem amb la secció.
0: Ha marxat un moment de l'estudi.
2: Sí, ja està, ja tornem a ser-hi.
1: Però sí, sí, continuem parlant d'ell per el tema que deia el Joan també, la polèmica amb la Casita. A Barcelona crec que vas veure, Joan, molts jugadors del Barça, no?
0: Sí.
1: Que era com la quantitat de gent que hi havia, la majoria eren d'ells, i en els diferents concerts de Madrid hi ha doncs molta influencer i molts usuaris s'han queixat a xarxes que les convidades sempre són noies, bueno, noies, joves i amb un cos normatiu.
0: Sí.
1: Tu què opines d'això? Perquè tu deies que no, que està transcendint més,
0: sí,
1: potser la polèmica que el concert.
0: Sí, a veure, és delicat, perquè sincerament jo, des de la meva experiència, al concert on vaig anar, el que deies, Lamine Yamal, Cubarsí, Ferran Torres, Marc Giró, que a mi és la figura que més il·lusió em va fer, no?
1: Sí, també.
0: Marc Giró a la Casita. Per tant, varietat, diguéssim. Vull dir, vaig veure, evidentment, gent més jove, gent més gran. Jo, paritat amb nois i noies, que era una cosa que em preocupava,
1: sí,
0: i en
1: sí.
0: aquest sentit, sí. Per tant, suposo que també estava emocionat pel show i no m'hi vaig parar a pensar, però està clar que si la crítica ha arribat fins on ha arribat és perquè és veritat, és perquè hi ha unes persones de l'equip de Bad Bunny que seleccionen certa gent del públic perquè formi part de la Casita, tenint en compte doncs, estàndards de bellesa, no? Cànons de bellesa. Evidentment això és criticable, jo no dic que no, totes les crítiques crec que s'han de fer si són veritat. El que passa és que crec, com us deia, que als mitjans està sonant moltíssim el nom,
1: sí,
0: de Bad Bunny, acompanyat de Casita i acompanyat de polèmica, i en canvi el show, que com ho estic dient, jo crec que no només és que sigui subjectiu en aquest cas, crec que és una cosa objectiva el show que està fent Bad Bunny, doncs no se n'ha parlat gens, i crec que també en aquest sentit és injust, sobretot jo crec perquè molta gent doncs amb el reggaeton i amb artistes com Bad Bunny els hi posa una etiqueta de prejudici que no els permeten ser del tot objectius i li volen el mal, jo crec.
1: I sabem que la polèmica ven molt també, perquè no sé si heu vist que en els... Bueno, recordem que a Madrid està fent una sèrie de concerts, una residència amb 10 shows, i no sé si heu vist la Lola Lolita, que també és una influencer,
2: sí,
1: i tal, bé, doncs que va haver-hi una mica de picabaralla i també ha hagut de fer un vídeo explicant-se. És això, crec que ven més, no?, el fet de dir,
0: sí,
1: la polèmica de la Casita i el que passa dins,
0: sí,
1: que la resta. Però sí que us he de dir que sembla que ara Bad Bunny i el seu equip han escoltat les queixes i es veuen més variats de cossos, eh?
0: Rectificar també és important.
1: Sí, sí, sí, i tant.
0: Un últim apunt, ja sé que m'estic fent molt, molt llarg i pesat, però precisament com no...
1: Ets el corresponsal.
0: No, i com trobo que a la premsa ha faltat molta d'aquesta crítica positiva al show de Bad Bunny, també crec que ha de tenir el seu espai. La Casita és un gran invent, i us explicaré per què, una cosa que segurament no sé si la van concebre així, però és espectacular. Clar, la Casita està a la part final de la pista, la part més endarrerida de la pista, i l'escenari principal està al davant de tot. De tal manera que, clar, la gent prioritza habitualment l'escenari principal, perquè és el que es veu millor, el més alçat, però quan arriba a la Casita hi ha molts que es giren, però Bad Bunny està lluny, el pots veure, però està lluny, hi ha molta gent que opta per mirar les pantalles, per seguir el que està passant. Clar, llavors es produeix una cosa molt maca, que és que hi ha molta gent que s'orienta cap al davant i molta gent cap al darrere. Llavors, inconscientment, hi ha molta gent que queda cara a cara, no? Encara que no es coneguin, i era molt maco perquè quan sonaven cançons d'aquelles que ballàvem a les discoteques del 2018-2019, que tothom ha estat de memòria, la gent, ostres, creava com una comunió, perquè clar, quan tu vas a un concert mires a un punt fixe, no? Llavors,
1: sí,
0: té un punt d'individual en aquest sentit, no? T'estan mirant tots cap a un costat i, per tant, poca interacció.
1: No veus el del costat,
0: i en aquest sentit, hi havia una interacció, hi havia una festa, i la gent ja oblidava cap on estava l'escenari, cap on havia de mirar, i simplement doncs es concentrava en gaudir. I crec que és un punt molt encertat, que ja et dic, no sé si el van concebre, però de veritat, molt exitós, jo crec que en aquest sentit.
1: Se'l nota content, eh?
2: Sí, la veritat és que sí, la veritat és que sí. No, però té un punt de social, podríem dir, en aquest sentit, que és interessant d'analitzar també. No sé si has d'afegir alguna cosa a mi, Joan. Estic.
0: Jo crec que ja m'he quedat a gust, eh?
1: Ara et toca parlar tu.
0: Clar, ara tornem a equilibrar la balança.
2: Vinga,
0: no?
2: Sisplau.
1: Ho dic perquè bé, fa unes setmanes la Lola no hi era, explicàvem que Celine Dion tornarà als escenaris després de diversos anys allunyada del panorama i sembla que vol recuperar el temps perdut. Oh!

0: Quina varietat d'estils, eh?
1: Sí, sí, passem de Bad Bunny a Celine Dion. Bueno, la música és així, no? Dèiem que Celine Dion tornarà als escenaris. Tu, Lola, tens entrada per París.
0: Sí, pel mes d'octubre.
1: Mm-hmm. Doncs bé, això ho vam explicar, però ara torna a ser notícia l'artista perquè no només farà una residència, com dèiem, aquesta sèrie de concerts a París, que són 16 entre setembre i octubre, sinó que ara ha afegit 10 noves dates pel maig de 2027. No sé si voldràs repetir, Lola.
0: A veure, jo estic molt contenta per ara amb aquesta entrada. Imagino que si primer vull veure i després a partir de veure decidir si repeteixo o no, ja no tindré temps, perquè les entrades sortiran, no sé quan deuen sortir, però tampoc no m'ho he mirat en aquest sentit, però de totes maneres jo crec que és una molt bona aposta. Sobretot em dona tranquil·litat perquè jo pensava, jo compro l'entrada i confio en ella, però havent vist el documental en què es veu exactament com l'afecta aquesta malaltia de la persona, rígida, clar, jo no les tinc totes tampoc, no? Però penso, a veure, ella diu que evidentment ha estat, que cada dia treballa amb els metges i que els metges li han dit que ho pot fer i ella sent que ho pot fer i està treballant per fer-ho. Però clar, també, quan compres aquesta entrada, al final et mou la passió, està claríssim,
1: sí,
0: no?
1: Uh-huh.
0: Però clar, jo pensava, a veure si aguanta o no. Per mi ja és una declaració molt, molt gran d'intencions que ara anunciïs una segona residència, perquè això vol dir que estàs molt més que preparada, no?
1: Sí, bueno, efectivament, ella ho ha dit tal qual, que se sent forta, que canta molt i que se sent preparada per fer una de les residències més llargues de la història de la música a França, perquè al final són molts dies de concert en també un recinte que té capacitat per més de 40.000 persones. Vull dir, sap que a sobre està venent les entrades, perquè tenim un company a la redacció que ha intentat comprar per aquest, doncs, aquesta segona residència i no ha pogut, perquè
0: no
1: em sembla
0: pogut,
1: que et va passar com a tu, no? Que ja t'has d'apuntar com en una llista o el que sigui, i et seleccionen per la prevenda, doncs no ha passat el primer filtre.
0: Sí, és complicat, eh? Tot i això, com sempre, doncs hi ha altres opcions per fer-ho a través de bancs i altres opcions que surten, i si no també la venda general. Una cosa que ja ho vaig explicar l'última vegada quan en vam parlar, però és que crec que és important. Tu parlaves, aquest recinte, el Defense Arena, té unes 45.000 persones, vull dir, localitats que es poden cobrir en total.
1: Sí.
0: Clar, les persones que van fer aquest preregistre, que tu ara comentaves que va fer aquest company de la redacció, en el primer cas, o sigui, per la primera residència de concerts, van ser 9 milions de persones.
1: Oh.
0: Clar, si anem fent els càlculs, no sé quants Defense Arena podria tancar.
1: Però anys.
0: Moltíssims, moltíssims. Vull dir que, com si d'aquí un mes li dona per anunciar una residència més de 20 dies, doncs passaria el mateix.
1: Les vendria segur, sí.
0: Les vendria segur. Per tant, doncs...
2: Sí.
0: Res a afegir.
2: Sí, jo crec que a vegades critico aquest format de la residència, no? Perquè al final dic, escolta, mostra el teu show més enllà, no? D'una mateixa ciutat 16 vegades. Però en aquest cas jo crec que ho entenc, perquè també al final torna als escenaris després de molt temps,
1: sí.
2: Té aquesta condició que expliques, i al final fer molts concerts a una mateixa ciutat també té un punt de comunitat que segur que l'artista agraeix, i en aquest sentit crec que els fans no li retrauran. Segur
1: no,
2: que no li retreuen.
1: Jo crec que no. A sobre té com un idili en París,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar, al final ella va ser la que va cantar enmig de la malaltia a l'himne de les Olimpiades. Sí que és veritat, tot s'ha de dir, que ella és bastant amant de les residències, perquè, de fet, era molt difícil sempre veure-la a Europa, etc, perquè ella sempre feia residència a Las Vegas.
1: Uh-huh.
0: És el que estava acostumada. Per això a mi m'ha sorprendre molt que vingués a París. Però és això, té aquest idili.
1: Més a prop que Las Vegas, això t'ho deia tu.
0: Sí, clar, a nivell d'idioma, ella és de Canadà, per tant, el francès,
1: sí.
0: És el domina
1: molt.
0: O sigui que, sí. Aquí el Joan ha sabut tocar la fibra emocional.
1: Avui contents els dos, amb Bad Bunny, amb Celine Dion.
0: Sí, totalment. Doncs res, això, tenim aquests dos artistes que tu ara comentaves, però en tenim una tercera.
1: Doncs sí, acabem parlant de la Miley Cyrus, perquè des de fa uns dies té la seva pròpia estrella al Passeig de la Fama.

0: cançó es diu Walk of Fame, forma part del seu últim disc, i jo no sé si és que ja sabia que li donarien aquesta estrella al Passeig de la
1: Home,
0: Fama.
1: Molta casualitat, no?
0: O que potser estava intentant que li donessin i ho ha aconseguit. No sé com va la cosa, però bé.
2: També un missatge subliminal.
0: Sí, sí, sí, però té la banda sonora perfecta. Sigui com sigui, es tracta de la primera actriu Disney que aconsegueix tenir el seu estel a Hollywood.
2: Sí, Selena Gomez, no el té?
0: No, no, no.
2: Ostres, jo donava per fet que sí.
0: I també té això

0: de, com es diu, Disney Icon, mm-hmm. també li van donar, sí, que bé, el documental explicava que té plaça de pàrquing i que està molt contenta només ja per això. Però bé, des de l'organització que dona aquests estels al passeig de Hollywood, doncs han explicat que l'han escollit a ella per la seva petjada inesborrable a la indústria de l'entreteniment.
1: A mi em sembla molt merescuda, sincerament. O sigui, sí, sí. M'agrada moltíssim. Crec que s'ha sabut adaptar molt. Va intentar explorar a veure com podia fer aquesta transició de nena a adolescent i dona després ja més madura, i aquí doncs va haver-hi divergències i opinions de tota mena, però jo crec que ara està en un moment molt, molt bo. L'últim disc que vam publicar a mi em va encantar, i també és que és una persona que la reconeixes molt, té una veu molt reconeixible, sí. Té molta identitat i a mi m'agrada moltíssim, la veritat.
0: Sí, sí, més que merescuda.
2: S'ha sabut adaptar molt bé, no? A més, sempre li diem que ha fet moltes cançons, diguéssim, de registres molt diferents, no? Mm-hmm. I a més, venint d'on venia, on es podia haver quedat fixada en allò que l'havia funcionat des d'un primer moment, no? Jo crec que és un artista amb un potencial elevat de tenir un biopic d'aquí uns anys,
0: sí,
2: no? Perquè
0: segur.
2: De l'època de Hannah Montana i, sí. I la posterior, més la que li queda encara per endavant, segur que pot fer un biopic, i veurem quina és l'actriu que el representa, que igual encara n'hi ha nascut o té 5 anys.
1: Exacte.
0: Sí, sí, però sí, és això. A sobre, a mi el que em sobta, fa pocs anys que va aconseguir el primer Grammy. Que l'altre dia ho escoltava, bueno, ho recordava, no? Escoltant la cançó de Flowers, que també s'ha fet molt famosa, i ho pensava, dic, quan cantava aquesta cançó va aconseguir el primer Grammy. I és una dona que té ara, doncs això, aquest estel al passeig de la fama.
1: I tant. Doncs avui ha anat d'estrelles la cosa,
2: sí,
1: sigui com sigui. No sé si ha estat fet a propòsit o no, Marta, però així ha quedat. Nosaltres tornem divendres vinent. Que vagi molt bé, Marta, bona tarda.
0: Igualment.

Un programa el d'aquest divendres molt marcat per la música i per la cultura. Ja ho saben, segell de l'últim dia de la setmana a La Brúixola. Tornem la setmana vinent a partir de dilluns a les 7 de la tarda, setmana important amb la visita del Papa Lleó XIV aquí a Barcelona. Que vagi molt bé, bona tarda i bon cap de setmana.

0: Dormir de Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta Al Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera Al Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
1: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: 9:15, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
1: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
2: Molt bon vespre a tothom. Nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest divendres, que és 5 de juny de 2026. Fins les 10 en punt, manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià, la redacció i producció, i amb el gran Dani Sánchez al capdavant del control tècnic. Comencem, entrem en matèria.

Passa un minut i 40 segons del punt horari de 2 de 9 i és una hora magnífica amb la realització musical Balligua Ballaga del Dani Sánchez per fer 5 cèntims de la

0: L'actualitat futbolera del dia, que en clau Barça passa per la data de la tornada fa 12 dies que ha acabat la Lliga. 12, eh? Ja sabem la data de la tornada a la feina. Víctor Lozano, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs sí, ja tenim el calendari de pretemporada de l'equip de Hansi Flick, que tornarà a la feina el pròxim 13 de juliol, amb les habituals proves mèdiques i físiques, els jugadors, això sí, que no han anat al Mundial. El retorn dels internacionals, que estaran presents a la cita mundialista dels Estats Units, Canadà i Mèxic, dependrà de l'evolució de les respectives seleccions a la competició. L'equip, doncs, començarà els entrenaments a la ciutat esportiva Joan Gamper, a Sant Joan d'Espí, i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra, concretament a St. George's Park, del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquestes són unes instal·lacions de referència del futbol anglès. De fet, és la seu habitual de les concentracions de la selecció anglesa, i on el Barça, per cert, ja va realitzar dues estades de pretemporada, una a l'estiu del 2014 i una altra a l'estiu del 2016. Això sí, encara no s'ha concretat cap partit amistós ni quan es jugarà al Gamper. Dependrà de si el Barça juga el primer partit de Lliga el cap de setmana del 15 i 16 d'agost o el del 22 i 23 del mateix mes. En aquest sentit, la cadena ESPN ha informat avui que el Barça ha rebut una oferta per part de River Plate per jugar el 7 o 8 d'agost un amistós al Monumental de Buenos Aires. Faltarà saber si el Barça ho accepta, però insistim, dependrà de quan comença la Lliga l'equip de Hansi Flick. Sigui com sigui, un dels que haurà d'estar aviat, és a dir, serà dels primers a començar els entrenaments, és Marc Bernal, que ahir va debutar amb la selecció espanyola i, a més, como titular.
2: Sí, la verdad que muy contento por debutar con la absoluta y nada, seguir trabajando.
3: Bueno, yo creo que me he notado de menos a más, y yo creo que se ha notado también un poco los nervios del primer partido, yo creo que es normal, pero bueno, la verdad que muy contento, sí, es verdad que no hemos sacado la victoria, pero estoy seguro de que les mando que les vaya muy bien en el Mundial y que traigan el título de vuelta.
4: Bueno, envidia, ¿no? Al final es la primera convocatoria, he tenido la suerte de estar aquí y hay otros que también que se lo merecían y no han podido venir y al final me siento un afortunado.
5: Bueno, la verdad que me fijo, ¿no? Y yo creo que es un día para que me voy a acordar toda la vida. Al final llevo soñando esto desde pequeño y, como has dicho tú, cuando llegué por primera vez a la sub-17, todos soñábamos con debutar con la absoluta.
1: En clau Mercato avui publica el diari Sport que Víctor Osimhen ha estat ofert al Barça, però que res de res, que el jugador no entra en els plans del Barça, que manté l'interès prioritari sobre el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. El futbolista nigerià té un valor de mercat prop dels 75 milions d'euros i recordem que l'estiu passat ja va signar amb el Galatasaray fins al 2029, després que el club turc pagués precisament aquesta mateixa quantitat per fer-se amb els seus serveis procedent del Nàpols. Sincerament, no veiem el Barça pagar aquesta quantitat per ell. Osimhen, de 27 anys, ve de complir, això sí, una molt bona temporada a Turquia. El davanter va disputar 33 partits oficials amb el Galatasaray, marcant 22 gols i donant 7 assistències entre totes les competicions. D'altra banda, avui s'ha sabut que Lamine Yamal ha estat reconegut com el millor jugador de la Lliga 2025-26. Ningú pot discutir la justícia del premi atorgat a l'atacant de la Masia. En cada jornada ha exhibit el seu potencial amb desequilibri, regats, dribblings, gols, assistències, però més enllà dels intangibles, el cert és que el jove de Rocafonda ha firmat 16 gols i 11 assistències, i aquestes són dades que evidentment no es poden discutir. Cap altre jugador de la Lliga ha repartit més assistències de gol que ell. És la temporada de Lliga que més gols ha fet Lamine Yamal, 16 gols que també li han servit per fer-se amb el trofeu Zarra, compartit això sí amb el seu company d'equip Ferran Torres. Un nou premi del torneig de la Lliga conquistat per la plantilla de Hansi Flick, i ja en són 3, per una banda, i per segona temporada consecutiva el tècnic alemany s'ha endut el guardó al millor entrenador, i per un altre, Joan Garcia s'ha apuntat al de la millor aturada, la que va fer en el partit contra l'Espanyol disputat a Cornellà al Prat. Per segon any consecutiu, aquest premi, el que li han atorgat a Lamine Yamal com a millor futbolista de la Lliga, doncs ha caigut amb un jugador del Barça. Recordem que la temporada passada el nom que, en el que es va serigrafiar aquest premi, va ser el del davanter del Barça, Rafinha.
6: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. Amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi A310. Cada esport n'encén la flama.
7: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es

0: 20 minuts ens separen de les 9 de la nit i l'Espanyol afegeix un nou rival a la pretemporada. José Agustín Gómez, bona tarda.
1: Bona tarda, Albert. El Middlesbrough de la Championship anglesa és el tercer rival confirmat a la pretemporada del Reial Club Deportiu Espanyol. El partit es disputarà al Riverside Stadium el proper dissabte 1 d'agost a les 4 de la tarda, hora nostra. Recordem que ja tenim confirmats els amistosos davant l'Olot el 18 de juliol a les 7 de la tarda i el 29 del mateix mes contra el Burnley a 3 quarts de 9. D'altra banda, a la seva ronda pels mitjans de comunicació, Monchi, el director general esportiu blanc i blau, ha parlat a les darreres hores amb TV3, on ha donat la seva visió respecte al desig de l'afició perica per tenir un equip que vagi a Europa.
2: A ver, a mí no me da miedo mencionar Europa, pero creo que el perico, el aficionado perico, no quiere ir a Europa de manera espontánea, de manera esporádica. El aficionado perico creo que quiere un club del que se sienta identificado y del que pueda presumir. ¿Eso es clasificarnos para Europa? Posiblemente. ¿Cuándo? Cuando creo que tengamos las bases necesarias para que Europa no sea algo esporádico, sino algo, no digo normal, pero sí más continuo.
1: Per últim, Lucía Vallejo ha renovat fins al 30 de juny de 2028 amb el femení del Reial Club Deportiu Espanyol.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 23, comencem la pròrroga a la brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest divendres 5 de juny al marge del futbol, José.
2: Bàsquet en directe, des les 9 a l'Olímpic de Badalona juguen Joventut i Baskonia el segon partit de la sèrie de quarts de final del playoff pel títol de la Lliga ACB. Els verdinegres necessiten la victòria per forçar el tercer partit a victòria. Al minut 1 del segon quart, 25 Joventut, 14 Baskonia. I no deixem el bàsquet perquè Girona anuncia la sortida del seu base Guillem Ferrando després de dues temporades al conjunt gironí. El Barça es fica a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol després de superar a l'Atlético Valladolid 38-24. I Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos es fiquen a la final de Roland Garros de dobles després de guanyar en semifinals a la parella italiana Babassori-Bolelli. A la gran final disputaran contra la parella formada pel finlandès Helio Vara i el britànic Patten.
1: I ara toca els quatre gats, 9 i 24. I la temàtica és documental, a l'autor Llucià, i l'esport, el críquet.
3: Próximo destino, Zaragoza.
4: El sábado 6 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Parque Macanazón de Zaragoza, con motivo de la Feria de la Garnacha 2026 y para descubrir todos los atractivos de una ciudad reconocida este año como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. El sábado 6 de junio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera con Carles Lamelo. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Onda Cero, tu radio.
5: ¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
0: A la brúixola de Radio Estadio, els quatre gats. Víctor Llucià.
6: La insistència a vegades té premi. Ser persistent en una causa no sempre, però pot acabar donant-te la raó. És el cas d'un grup de noies que van formar el primer equip femení de criquet, el projecte Criquet Jove a Barcelona. Trencant estereotips i havent de suportar actituds racistes, doncs aquestes noies van lluitar fins a poder tenir un camp on practicar el seu esport preferit. Una de les responsables que aquesta història hagi vist la llum és la Laia Mestre, la directora del documental Les del Criquet, i avui és la nostra convidada als Quatre Gats. Què tal? Benvinguda, Laia, molt bona nit.
7: Hola, bona nit, Víctor.
6: Què tal se't dona el criquet?
7: A mi, fatal. fatal. Entenc, i a dures penes com funciona, les regles bàsiques, imagina't.
6: És que són complexes, eh? Jo ho he estat una mica mirant. És veritat que algun cop m'havia, això fent zapping, veus a criquet, però no és un esport, ni molt menys que aquí tinguem present, és un esport molt minoritari a casa nostra, però és religió. A països com a la Índia, el Pakistan sobretot, Anglaterra, per tant totes les excolònies, també Austràlia, Nova Zelanda, és un esport de masses.
7: Exactament, és del nostre futbol, diguéssim. Uh-huh. Per ells, doncs, és el criquet l'esport estrella.
6: Sí, sí, i aquí a Catalunya ara mateix, segons dades de l'IDESCAT del 2025, hi ha 44 clubs, hi ha 907 llicències d'homes i 50 de dones ara mateix.
7: Sí, sí, està canviant molt la cosa. La veritat és que fa uns anys ningú sabia, no?, ni que existia aquest esport aquí,

0: I a poc van anar creant grups i equips, i el de dones van començar sent un únic equip femení, les noies d'aquestes de Barcelona i Badalona, que el van crear, però llavors eren les úniques, l'únic equip que existia femení aquí, a tot Espanya, de fet.
1: Ara ja, per sort, s'està una mica augmentant aquest número de llicències, també d'equips. Com et va arribar aquesta història, Laia, en la que ara ens endinsarem?
0: Doncs mira, la veritat és que uns companys del Telenotícies, de TV3, van parlar del cas de les noies, que existia aquest primer equip, no, incipient, i que estaven començant a lluitar perquè construïssin un camp de criquet a Barcelona, que no existia cap, no? Cosa em va cridar moltíssim l'atenció i vaig dir, ostres, anem a parlar amb aquestes noies, anem a veure si ho aconsegueixen, si no ho aconsegueixen, no, seguim una mica aquesta lluita, no, que va començar, ja et dic, com una notícia de Telenotícies puntual, i vam dir, ostres, no, doncs seguim la seva vida, la seva història, veiem qui són aquestes noies i experimentem amb elles, a part del criquet i quines són les seves vides, veure si aconsegueixen o no tenir un camp.
1: És un documental amb el segell del Sense Ficció, de 3CAT, un clàssic de la televisió pública, i és un documental que entra de ple en la vida, no, d'aquestes noies d'entre 16, 17, 18, 19, 21 anys. Algunes d'elles han nascut a Catalunya, d'altres van arribar de molt petites, totes elles tenen pares o pakistanesos o indis, i una mica el que voleu és endinsar-vos en la vida quotidiana d'aquestes noies.
0: Exacte, per nosaltres el criquet era com el fil conductor, l'excusa, no?, per saber qui eren aquestes noies i quina era la seva lluita i quin era el seu dia a dia, no? Seguim com a la seva vida, vam estar 5 mesos seguint el seu dia a dia i la seguim tant a nivell personal, a nivell professional, perquè moltes, doncs, treballen també, estan estudiant, no?, que és el que fan. La trajectòria de l'equip, vam seguir-les des del primer dia d'entrenament fins a un campionat internacional que vam fer, i alhora, paral·lelament, també seguíem la construcció de l'equip. No, amb tot això volíem fer un retrat de qui eren aquestes noies, quina era la seva vida, i veure, a part de la lluita, no?, per aconseguir jugar a criquet i per aconseguir tenir un camp, també saber qui eren i les lluites amb les que s'enfronten al dia a dia, no?, per poder fer aquest esport, lluites moltes vegades entre els dos mons, no?, en els que viuen, no?, de totes, com tu deies, tenen les famílies d'origen indi-pakistanès, però elles viuen aquí, moltes han nascut aquí, moltes van arribar quan eren petites aquí a Catalunya, han estat escolaritzades aquí, i per tant es troben amb moltes contradiccions, no?, dels dos mons en els que viuen a la vegada.
1: Exacte, estem parlant de la Simran, la Lisa, la Nesa, la Samaya, la Muskan, la Tashbiha, algunes de les protagonistes, no?, d'aquest Sense Ficció, que ens ensenya la seva vida quotidiana. La quotidianitat de la que parlaves, normal, a la universitat. Una d'elles estudia dret a la Universitat de Barcelona, una altra treballa a una botiga de mòbils, en una altra escena veiem que miren un partit de críquet, que és un clàssic, la Índia contra el Pakistan, o van a veure un partit del Barça al Johan Cruyff, o estan a la plaça amb els amics del Raval. És a dir, fan vida completament normal d'una persona que viu i treballa o estudia aquí a casa nostra, a Barcelona, a Santa Coloma o a Badalona.
0: Exacte, de fet una, i com tu dius, quan la vam gravar, en el cas de la Tashbiha, estava en un institut de Santa Coloma de Gramenet fent segon de batxillerat, ara ja està a la universitat també, vull dir que ja et dic, són noies que han viscut, que han crescut aquí i que moltes, doncs això, no?, ja estan estudiant a la universitat, algunes no, algunes altres sí, alguns altres estaven treballant, l'aeroport de Barcelona, la Samaya a la botiga de mòbils, no?, cadascuna té el seu món, però totes les uneix, doncs, aquesta doble procedència, tant Barcelona, diguéssim, i alhora la passió absoluta que tenen pel criquet i pel qual han fet mil batalles. No ha sigut fàcil per elles poder jugar aquest esport.
1: Sí, deies que no ho han tingut fàcil, també és una cosa que les uneix. Algunes d'elles expliquen que havien de mentir, no?, fins i tot per poder jugar. No sé si ben vist que elles practiquin un esport de masses en el seu país, com és el Pakistan o la Índia, doncs que ho practiquin, no?, que aquest esport no està ben vist del tot.
2: Doncs moltes de les noies han tingut dificultats, no?, realment per poder practicar aquest esport. En el cas dels nois, els seus germans no tenien problemes, deia bé, a nivell de la comunitat pakistanesa o índia que poguessin practicar el criquet, però en el cas de les noies no.

0: Llavors, algunes havien de lluitar tant a nivell familiar, de dir, ostres, és que volem fer aquest esport. Algunes d'elles, inclús la Samaia ens explicava, no?, que s'havien d'escapar de casa, de mentir, de fer veure que anaven a fer extraescolars o el que sigui, o quedaven amb les amigues per estudiar i realment anaven a jugar a criquet. I algunes altres eren més a nivell de comunitat, no?, de dir, de fer-los entendre que, per fet de ser noies, elles volien jugar a criquet i podien jugar a criquet, no? Llavors ha sigut una batalla per elles i això també les ha unit molt.
1: La història també transcorre mentre s'està construint, ho deies abans, el primer camp exclusivament de criquet a tota Catalunya. Fins ara havien d'entrenar en diversos camps de futbol, per exemple el camp de futbol de Baró de Viver, és un camp aquest nou que ha costat 1,5 milions d'euros i s'ha pogut finançar gràcies a pressupostos participatius de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Exacte, i van aconseguir 40 equips de criquet masculí que hi havia llavors i només l'únic femení som les que hem aconseguit el camp, no? Estaven superorgulloses d'això perquè realment abans havien d'entrenar en camps de patates, no?, que dèiem.
1: I en hores intempestives, que no els hi anava bé.
0: Intempestives, sí, sí, quan no volia ningú al camp a les 2 del migdia del diumenge, que l'agost era, bueno, l'estiu era horrorós, que totes mig desmaiades de la calor que fa aquí l'estiu, doncs eren els moments que podien elles entrenar, no? I havien de, bueno, adaptar-se als horaris que no volia ningú.
1: Fins a quin punt creus que és important, a nivell d'unió també, que ho has esmentat, que tinguin un camp on entrenar, on practicar simplement el seu esport preferit?
0: Buah, per elles és clau. És clau. Si no havien d'anar canviant de camp cada dia, ara sortia un camp al Montjuïc, però després un altre dia sortia un camp a la mina, l'altre dia sortia... Era un caos absolut, el material tampoc el podien tenir en el mateix lloc, vull dir, era un desori. Clar, ara tenir un camp que no només és per elles, tots els equips de Barcelona poden anar a entrenar allà. Per tant, ha sigut un guany increïble, no només per elles, sinó per tots els equips de criquet que hi ha en aquest moment a la ciutat de Barcelona.
1: No sé si els altres equips els hi han reconegut, els hi han donat les gràcies, o d'alguna manera, com ha sigut aquest aspecte de que tots els jugadors que vulguin practicar aquest esport puguin utilitzar aquest camp, també, clar.
0: Jo crec que el camp hauria de portar el seu nom, ja t'ho dic, i que hauria de quedar més clar que ho van aconseguir elles, perquè elles ho tenen molt clar, la lluita que han fet és brutal, i en el documental jo crec que era una cosa molt important, no?, que es veiés això, que havia sigut gràcies a elles que ho havien aconseguit, i van ser les primeres a entrepitjar el camp, i de fet, com que vam gravar tot el procés, no?, de construcció del camp, els hi vam aconseguir petits retalls de la gespa del camp, no?, perquè se'n duguessin a casa elles. Ostres. També com a record, no? I llavors per elles va ser superimportant. Però no sé, jo, creixement públic, més enllà del nostre documental, diguéssim, si la resta d'equips els hi han valorat o no, això ja, no sé.
1: Sí, queda en l'ambient.
0: Però hauria de portar el seu nom.
1: Exacte. I a més que ha anat endarrerint-se, és una obra d'aquestes característiques, algun mes de retard podia tenir. Altres temes que tracteu en aquest Sense Ficció, les del criquet, un d'ells, per exemple, el racisme.
2: Quan em pregunten, no, a la uni, d'on ets? I quan jo et dic, bueno, d'aquí, no? Bueno, no, però d'on ets? I jo, bueno, de Pakistan. Jo des de sempre he estat aquí, a Catalunya. Tinc un deute amb aquest país que m'ha rebut, he estudiat aquí, he fet amics, he votat, o sigui, ja al final tu ets una ciutadana dels dos països, jo diria.
1: El que parlàvem abans, Laia, gent que s'ha integrat, que ha viscut des de petita, algunes que han nascut, però que han de suportar algunes actituds encara racistes al juny ja del 2026.
0: Sí, totalment, o sigui, ho viuen cada dia. O sigui, la gent simplement, doncs, pel seu aspecte físic o per la manera com van vestides, no?, doncs ja donen per suposat que són de fora, ja els hi parlen en castellà o donen per entès que no els entenen o que no són d'aquí, i elles diuen, per si jo sóc catalana, per si jo he nascut aquí, per si jo vaig venir aquí quan tenia 4 anys, vull dir que sóc més catalana que pakistanesa o més catalana que índia, no? Que els costums són, ja les hem viscut aquí de tota la vida, no? I en canvi es troben, doncs, això, no? cada dia de la seva vida, doncs aquest apartar-les, excloure-les, veure-les com si fossin algú de fora, no? Quan són absolutament d'aquí, se senten absolutament d'aquí.
1: Elles tenen converses en el documental molt interessants sobre la seva vida quotidiana, però també temes com, per exemple, el matrimoni, l'ús del hijab, que si canvia la mentalitat amb el tema del matrimoni. Elles tenen converses força interessants, intercanvien les opinions i no sé, m'ha semblat també bastant interessant aquesta part.
0: Sí, sí, o sigui, una de les coses que volíem veure era saber qui són aquestes noies, no? I per saber qui són, volem veure la seva vida i volem saber què pensen de totes les coses, no? El tema dels matrimonis és un tema que tenen molt present perquè la generació anterior a elles, les de les seves mares, hi havia molts matrimonis concertats, era una cosa molt pactada, no? I clar, elles es rebel·len contra tot això, no? I diuen, no, perdona, això és del passat, vull dir que nosaltres som unes noies d'aquí, som unes noies modernes i a mi no em vinguis a dir que m'he de casar amb segons qui, perquè no ho penso fer, no? Exacte. Com el tema del vel, tot això, no? I llavors volíem saber doncs, la seva opinió sobre aquest tema i per tant molta part del documental també és sentir-les parlar i que elles mateixes expliquin què en pensen, no? Per exemple, dues de les germanes d'això, no? Doncs parlant dels matrimonis arrel d'un cosí seu que s'havia casat i mirava uns vídeos i una d'elles s'havia de casar i com reflexionaven entre elles d'això, no? Em va fer molta gràcia perquè just aquesta conversa, per exemple, entre les dues germanes parlant dels temes dels matrimonis sí. I tot això, hi havia la mare que no ens entenia, però ella també volia estar a la conversa, no? I tot allà el documental que les va mirant, però no s'entera del que diuen entre les dues nenes i es riuen, no? De dient, bueno, la mare és d'una altra generació,
1: és d'una altra època, clar.
0: Ja ens acceptarà, ja ens sí, acceptarà. Sí. I com han anat canviant, no? També els seus pares, de quan arribaven aquí, amb una mentalitat encara molt, molt antiga, no? I com s'han anat posant al dia gràcies a elles, no? Mm.
1: Sí, una d'elles fins i tot ensenya català al seu pare, l'ensenya a escriure, sí. l'ensenya sí, sí. a parlar-lo. Sí, sí, sí, exacte. Ja vaig acabant, Laia, perquè l'altra història paral·lela és la del campionat europeu. Hi ha un seleccionador sí. que va a veure-la, selecciona a unes quantes per aquest primer campionat continental femení, en el que segurament el resultat és el de menys. Elles perden, no sé si els tres primers partits, però van fins a Màlaga, que també és tota una odissea aquell vol que tenen i participen per fi contra... Es poden tastar contra altres noies, no? Que no havien sí. jugat en el seu cas.
0: Mai, clar. Elles, sent l'únic equip a Espanya, jugaven contra nois o contra ningú.
1: Contra elles mateixes, com a molt, clar.
0: Exacte, contra elles mateixes o contra nois. I mai havien jugat contra noies. I poder-se medir amb grans professionals d'altres països europeus a les quals elles admiren moltíssim, perquè estem parlant de seleccions nacionals, clar, per elles era un somni, no? Clar, el nivell és estratosfèric, el de les altres noies, no? Que venen d'altres països, perquè hi ha molts llocs on sí que tenen, jo què sé, Anglaterra o, per exemple, Holanda, tenen seleccions superpotents, i ha portat molts anys jugant amb unes condicions gairebé laborals, no? Moltes d'elles de professionalitat, que elles estan anys llum, no? D'això encara, sí, però sí. poder estar allà, poder jugar com a selecció també per elles era un regal absolut, però clar, la diferència era molt, molt gran, òbviament.
1: Esperem que amb el temps es vagi escurçant aquesta diferència. És evident exacte, que amb equipaments d'aquesta mena, amb ajudes, amb la seva perseverança, la seva tenacitat també, doncs aniran escurçant aquestes diferències. Les del criquet, un documental amb el segell del programa de 3CAT, el Sense Ficció, que aborda aquesta història de vida, una història d'insistència i de perseverança, la d'unes noies que simplement volien practicar el seu esport preferit, el criquet, i que ho han acabat aconseguint. Directora del documental, Laia Mestre, moltes gràcies pel teu temps. Un plaer, una abraçada.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Haz tu verano realidad con Tour Mundial y viajes al Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Tailandia, Europa, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y sus precios increíbles como el Caribe desde 920 euros. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes al Corte Inglés.
4: A la brúixola de Radio Estadio, Sports USA.
5: Per tancar setmana i per tancar divendres, la present edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, ja sabeu que ens agrada fer una ullada al que dona de sí i de no al món dels esports al país del tio Trump. I ho fem avui. Tenim a Fònic el nostre Santiago Tomasí, amb el director del millor podcast que trobareu arreu online de futbol americà. Es diu El Capologist i ell és el nostre company i amic Paco Virués. Don Paco, director, hola.
6: Hola, Albert, ¿qué tal? No se puede culpar a Tomás.

0: entero.
1: Un día entero. Tu imagina que et posen les tres seguides. Bueno,
0: no.
1: Que ja no... Ja dius, que le den ja l'anillo. És igual. Està ahí Frodo, eh? Perquè vols que...
0: Mátalo. Matarà Frodo.
1: Sí, està ahí. No lo veis? Sí, sí, sí. Ponte l'anillo que te vean. És que, clar, al final és així. Bueno, pues, què suposava això? Pues que La Silla, podrem considerar l'estrena espanyola més que li va anar millor, va fer l'11è lloc sumant 39.000 euros.
0: Madre mía.
1: Mallorca Confidencia al 13è lloc sumant 38.000. I Corredora, pràcticament les tres amb un empat tècnic. Corredora en 15è lloc sumant 29.000.
0: Oh.
1: És a dir, totes elles sobre els 5.000 espectadors, més o menys, les tres.
0: Sí, da cosilla, ¿eh? O
1: totalment.
0: Sea, yo cuando nos cuentas estas cosas, claro, tú ves una peli, cualquiera de las tres, ¿eh?
1: Sí,
0: pero
1: sí.
0: Bueno, yo personalmente creo que Corredora a lo mejor es la más brillante de las tres y la que tenía un planteamiento, bueno, un poco más diferente y por el tema, tal como está realizada. Claro, que yo creo que con lo complicado que es levantar un proyecto de esas características, el esfuerzo que les ha debido suponer y bueno, también la ilusión,
1: sí,
0: ¿no? De conseguir llegar a las salas, que eso es todo una carrera de obstáculos también. Para luego tener un estreno de estas características, que desde luego no es que te quedes cerca, te quedas lejos de dos reestrenos como son El Señor de los Anillos y El Rec, ¿no? Ostras, tienes que ser muy fuerte para no entrar en depresión, ¿no? Porque, madre mía, es... Pero además son cosas un poco incomprensibles, en el sentido de que no despierten ni siquiera la curiosidad de la gente, de ver precisamente eso, qué es lo que hacemos por aquí, nuevas voces, ¿no? Nuevas maneras de plantear historias, y que se le dé la espalda de una forma tan...
1: En general, però possiblement al públic espanyol, almenys amb les pel·lícules espanyoles, sembla que li passa. Jo parlo del factor, ens hem acostumat a que tot és gratis. Llavors, ens hem acostumat a que tu tens... que les plataformes et costin uns diners, però bueno, com que ja ho tens igualment, doncs tot el que et donen allà és com si fos més gratis, com si diguéssim, no? O l'internet, ens posem a navegar per les xarxes socials i qualsevol proposta, com molt bé diu el Pablo, no? Qualsevol proposta, sí, estàs obert, però perquè és gratis. I per tant, si com que no ho has pagat, en qualsevol moment canvies, desplaces l'escroll o el que sigui, i canvies i ja està, i no t'has d'esperar dues hores per veure la sencera, o el que sigui, amb la qual tenim, un, menys paciència i volem les coses gratis. Per tant, si no tenim paciència, si una cosa no ens agrada o no ens deixa al·lucinats i ens costa diners, la societat en general hi és molt més reàcia a gastar-ho. I jo ho associo amb, per exemple, projectes com el que us deia aquests dies de Pizza Movies, que al marge de la Judit, que està Alberto, dius, home, Alberto té molts seguidors, la Judit tenen molts seguidors, és a dir, la gent els agrada molt, quan els veuen per la tele s'hi queden. Sí, però la tele és gratis. I és diferent. I hi ha una anem a dir, la gent creu que hi ha una associació entre una persona coneguda o seguida i que això la gent anirà al cine i pagarà, i jo dic que aquí és que aquesta relació no existeix. A, no implica bé en aquests casos. I està comprovadíssim de gent que més o menys coneguda, que té fins i tot igual 1 milió de seguidors a Instagram. Sí, però aquesta gent la segueix a Instagram perquè la veuen en fotos en biquini i no li costa diners. Però pagar diners a un cine, no, en tot cas elaborant per la plataforma, perquè anar, pues mira, que sale esta, o que sale Berto, o que sale qui sigui, no? Però gratis, però anar al cine per això, no. I jo crec que aquí hi ha bastants d'aquests factors, segur que n'hi ha més, Pablo, però alguns d'aquests són aquests.
0: Sí, sí, puede ser, no, yo no lo pongo en duda. Lo que pasa es que, fíjate, a mí me ha llamado la curiosidad, si os asomáis ahora a la propuesta de las carteleras de la mayor parte de las salas y las multisalas, ya está la programación que va a permanecer durante la fiesta del cine.
1: Uh-huh.
0: Y yo siempre soy de la teoría de que, un poco lo que os comentaba antes al principio del programa, si te va